0: Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
3: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
4: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
3: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
4: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
5: Castelldefels, així som.

0: Pop.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. L'eclipsi ha generat molta mobilitat a les carreteres del sud del país. Les vies més carregades han estat l'AP7 i les alternatives, com la Nacional 340 i la C32. Pel que fa al transport públic, la llau de viatgers a l'estació de Tarragona ha obligat Renfe a programar un tren extra passat a la mitjanit amb direcció a Barcelona per absorbir l'alta demanda de persones que s'han traslladat cap al sud. Una fallada elèctrica deixa la torre de control de l'aeroport del Prat sense subministrament durant un quart d'hora. La incidència ha obligat a aturar momentàriament tota l'operativa. Hi ha hagut retards en desenes d'operacions i s'han desviat 10 trajectes. L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona de del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit de Montmell-Marmellà. El govern colombià confirma la mort de 239 persones pel terratrèmol de dilluns, tot i que altres fonts apunten que ja són 250. Continuen les operacions de rescat per trobar supervivents. Ucraïna bombardeja el principal port rus al Mar Negre i danya 4 vaixells de guerra i una terminal d'exportació de cereals. L'atac ha causat 4 morts, inclòs un nen de 8 anys. Moscou reconeix que busca rutes alternatives per a les exportacions de gra. La Moncloa replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats.
1: Esports. Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club que negocia el seu traspàs al PSG. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastuer s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I el temps, un cop més, ens trobem dins d'una altra calorada. Aquest dimecres s'han registrat 40 graus i aquest dijous també hi arribarem a Ponent. La calor serà molt intensa arreu. El temps serà assolellat al matí i amb ruixats al nord del país durant la tarda, que avançaran del Pirineu Occidental cap a l'Oriental.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, em dic Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut una eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i representants institucionals. Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
3: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'observatori.
4: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net, al moment precís, i hem vist un espectacle fantàstic.
3: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
5: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
3: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
0: Una eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
6: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
7: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'he emocionat una mica i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
6: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
0: A Salou, la platja s'ha omplert de gom a gom per observar l'eclipsi. Per a alguns era un dia de platja més, però per a d'altres ha acabat sent una tarda històrica. Salou, Miquel Jarque.
8: A Salou aquest dimecres s'ha donat la benvinguda a l'eclipsi amb una classe de ioga a la platja, tocada a l'estació marítima, i turistes i locals ho han seguit des de l'aigua i des de terra.
9: Bueno, patates, un fuet, hem portat olivetes... I més que res és per passar, bueno, per estar un moment en família.
8: I és que el fenomen no ha decebut.
10: Molt guai, una passada. No ho havíem vist mai nosaltres, molt xulo.
11: És com una cosa rara, com si passés algo que no sé, que no controles. És molt guai.
12: Et posa lloc, això.
13: Sí, sí, me encantó, fabuloso. Nunca primera vez que lo veo. Lo hemos tomado fotos, hemos visto todo el proceso. Venimos desde Bélgica para estar acá.
0: I a Lleida també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc, ens ho explica la Noelia Caselles.
14: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
15: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
16: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla, con la perla ha sido una locura. Precioso.
14: I igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
0: I a la capital catalana, un dels llocs on s'ha vist millor l'eclipsi ha estat el Castell de Montjuïc. 200 persones tenien entrada per viure-ho de manera exclusiva. Celia Forment.
17: Un esdeveniment al punt més alt del Castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi, asseguts en cadires i estirats sobre gespa artificial, col·locada especialment per l'ocasió.
18: Molt emocionades.
19: Bueno, un espectacle veure'l des d'aquí.
20: Gaudint com una nena.
21: És un espectacle que s'ha de veure.
22: He portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. És així una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
23: Jo que no tenia ganes de vindre.
17: A fora el castell, als entorns de l'anella olímpica i al Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins que han enfilat els punts més alts de la ciutat per veure l'eclipsi, que també ha enxampat visitants i turistes, la gran majoria molt ben preparats.
0: I a les Illes, a la platja de Palma, unes 60.000 persones han vist amb emoció i entusiasme l'eclipsi. Allà hi tenim la nostra corresponsal, Caterina Carmany.
24: A la platja de Palma
12: calma, respiració continguda durant l'eclipsi i després explosió de mamballetes, abraçades i persones que es tiraven a l'aigua. Per Namar Pedro, la cosa més bonica que ha vist mai.
18: És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic a sa vida. Es torna a sortir!
12: I els aficionats que han plantat les seves càmeres per poder fotografiar aquest moment gairebé l'han viscut amb llàgrimes als ulls.
0: I a tot això, el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
20: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua.
21: Clar, estaven les portes tancades i no s'havien anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
20: De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i m'ha vist i m'han dit no, i si no, si és que tinc el bitllet. I em diuen, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
0: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Molas, diu que hi ha hagut una mala planificació.
24: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de lloc als combois. I l'eclipsi ha provocat una mobilitat important també a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a l'AP7 i també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 o la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3CatInfo que no hi ha hagut sinistralitats.
25: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
0: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragoneix, Baix Llobregat i Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'una ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, 3 dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'aquestes persones ha caigut i se l'ha hagut d'atendre. I a l'aeroport del Prat, un problema elèctric a la torre de control ha aturat aquest dimecres al migdia durant 15 minuts l'operativa a la instal·lació. Segons AENA, la incidència s'ha pogut arreglar en poca estona. Tot i això, hi ha hagut retards en desenes d'operacions durant tot el dia, tant en sortides com en arribades, i s'han hagut de desviar 10 vols. Alguns passatgers s'han queixat de la situació a les xarxes, on han explicat que molts trajectes han acumulat més de 2 hores d'espera. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara s'ha complicat més per l'erupció del volcà Etna a Sicília, on des de divendres ja s'han vist afectats més de 700 vols.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
1: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant el matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com dèiem, aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura, que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
2: 3CAT Info.
0: L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han treballat amb aigua i eines manuals i han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, en un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I els canvis de vent i les restriccions de vol pels bombers a causa de l'eclipsi han complicat les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ha afectat 31.000 hectàrees. Uns 700 professionals i més de 250 mitjans terrestres i aeris han treballat de forma ininterrompuda per intentar controlar el foc, però encara no ho han aconseguit. Després d'una nit de dimarts molt intensa, s'ha aconseguit frenar aquest dimecres l'avanç de les flames cap a El Pozuelo. Tot i els esforços, no s'ha pogut evitar, però, que el foc hagi entrat a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar i s'han tallat 11 carreteres.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I la sequera del Danubi obliga Romania a tancar totalment la seva única nuclear a partir d'aquest dijous. A finals de juliol ja es va aturar la meitat de la central, malgrat que s'ha intentat apujar el nivell del riu enfonsant roques i barcasses, l'aigua necessària per refrigerar el reactor és insuficient. El govern pren aquesta mesura per primera vegada des del 2003, quan van patir una altra sequera. La planta genera una cinquena part de la producció elèctrica del país. Les autoritats diuen que les fonts alternatives, com l'eòlica, les importacions, garanteixen el subministrament, però fan una crida al consum responsable. A la veïna Hongria, per on també passa el Danubi, han aconseguit, de moment, evitar una aturada total de la seva central nuclear.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un quart i quatre minuts, el govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
3: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
4: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. Y precisamente por eso no se las toca.
3: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande-Marlaska, ministre de l'Interior.
5: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
3: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol, al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez, diu Álmez Curra, pari els peus al Marroc.
6: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
3: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
0: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I l'Audiència Nacional assumeix, finalment, totes les branques del conegut com a cas Leire, que esquitxa el PSOE. El magistrat de Madrid, que en va obrir la primera causa, ha acceptat elevar-la al jutge Santiago Pedraz per la connexió dels fets investigats. És el que havia reclamat la Fiscalia Anticorrupció. La justícia investiga les possibles maniobres d'un grup encapçalat per l'exmilitant socialista Leire Díez, amb la participació de l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, per obstaculitzar casos judicials al voltant del president espanyol Pedro Sánchez i també del PSOE.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un quart i mig, el govern de Colòmbia confirma almenys 239 morts i 3.700 ferits pel devastador terratrèmol que va sacsejar el país aquest dilluns. Altres fonts eleven el nombre de víctimes mortals a 250. Tot mentre continua el contrarrellotge a la recerca de supervivents. Enviat especial a Pereira, epicentre del sisme, Joan Biosca.
7: És una pregunta que molts colombians es fan. Per què no hi ha equips de rescat internacionals desplegats sobre el terreny? A diferència del terratrèmol de fa quasi 2 mesos de Venezuela, a Colòmbia no han vingut brigadistes i rescatistes estrangers. En realitat no se'ls ha autoritzat a venir. S'afirma, per exemple, des de Mèxic, els topos no estan buscant supervivents a Colòmbia quan són els rescatistes que van allà on calgui. Davant de les crítiques, el president colombià Abelardo de la Espriella, que ocupa el càrrec des de divendres passat, ha acceptat finalment ajuda dels Estats Units. Els protagonistes són els voluntaris locals, que amb les seves mans busquen supervivents.
8: Estamos repartiendo cascos, guantes y esperamos más tarde traer algunas botas, en lo posible. Hicimos una convocatoria con todos los amigos ingenieros a que donaran sus botas, obviamente que estén en buen estado, y las vamos a traer.
9: Si no hubiera sido por nosotros, el corazón de la gente que nos caracteriza a los pereiranos, parce, esto no sería posible, porque hasta sin máquina trabajamos y le damos y le damos, sin luz trabajamos y alumbramos con linterna.
7: El govern colombià ha decretat 3 dies de dol oficial i assegura que hi haurà ajuts i diners per a la reconstrucció. Pereira i Cali són les ciutats més afectades, mentre que a les zones rurals de difícil accés s'hi han enviat drons per buscar víctimes mortals i també persones en vida.
0: Ucraïna ha atacat amb drons i míssils el principal port rus del Mar Negre i ha afectat 4 vaixells de guerra i la principal base d'exportació de cereal russa. En l'atac han mort almenys 3 persones, inclòs un nen de 8 anys. El ministre d'Agricultura rus ha dit que ja busquen vies alternatives per a les seves exportacions de gra. Tot mentre Vladimir Putin amenaça als països occidentals que els respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells a l'anomenada flota de l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que utilitza el Kremlin per transportar petroli i altres exportacions russes sota sancions. El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això anuncia represàlies.
10: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
0: L'amenaça de Putin es produeix després que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: I encara un apunt breu abans dels esports. Dues persones han quedat ferides pel descarrilament d'un tramvia a Sant Just d'Esvern. El sistema d'emergències mèdiques els ha atès a tots dos, un home i una dona, i els ha traslladat en estat menys greu a l'Hospital Moisès Broggi.
2: Esports.
0: Fins a dos quarts amb en Pau Dax.
11: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al Saad Qatarià entre la temporada 2019-2020 i l'inici de la 2021-2022. El Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20. Brian Maggio ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça.
2: 3CAT Info.
11: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
13: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
11: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com s'ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
14: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipsi, ha sigut raro, però bueno.
11: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1. A l'estadi municipal de Dulot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada. Al Barça masculí, l'extrem suec Roni Bardaggi ha estat operat d'aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup amb permís del club, mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
15: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
11: I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París. El sitgetà Luca Huck no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart, amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes. S'ha quedat a 52 centèsimes d'aconseguir el bronze. L'escoltem.
16: Sí que me he notado más cansado. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
11: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts, 38 segons i 19 centèsimes.
2: Són 7:15.
0: Moment a aquesta hora de repassar les notícies més destacades de la jornada. L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i també consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. Pendents també d'aquest incendi que s'ha declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees. La Moncloa replica, mentrestant, al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola.

0: també anirem fins a la Noguera. Diversos pobles del Pirineu tenen problemes de subministrament d'aigua. Tot és per culpa de la sequera que afecta el riu Noguera-Ribagorçana, l'increment del consum a causa del turisme i també la renovació de la distribució. Molts municipis han de recórrer a cisternes per garantir el subministrament. I el sumari dels esports amb en Pau Dax.
1: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club, que negocia el seu traspàs al PSG. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastuer s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I el temps, un dia més. La calor serà molt intensa arreu del país aquest dijous. Portem 17 dies amb 40 graus a Catalunya i ben segur que aquest dijous en sumarem un de més. S'esperen màximes de 40 graus a Ponent. El dia serà assolellat, a la tarda creixeran nuvolades i cauran ruixats al nord del país. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i també representants institucionals. Anem, doncs, fins a l'Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
2: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'Observatori.
3: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís i hem vist un espectacle fantàstic.
2: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar 3 globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
4: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però, a més també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
2: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
0: I un eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
5: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
6: Al mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'ha emocionat una mica i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
5: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
0: I a Lleida, Noelia Caselles, també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc.
7: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol.

0: Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
1: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
2: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
3: con la perla era una locura.
2: Precioso.
0: I igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
4: I tot i que no era l'espai més idoni, centenars de persones, ho sentim de fons, han viscut el gran fenomen astronòmic des de la platja de la Barceloneta de Barcelona. Sara Canyete.
5: Centenars de persones s'han concentrat a la platja de la Barceloneta per veure aquest eclipsi. Aquí no era total ni era un dels millors punts de la ciutat per veure'l, però malgrat això, el moment s'ha viscut amb emoció.
6: Ai, impressionant, molt, mira, emocionat i tot. Sí, sí, perquè ha sigut... Ostres,
7: una passada. Ha sigut molt xulo, molt maco. Una passada,
6: una sensació de...
7: Sensació,
6: no?
7: Sí. Oh,
6: aquesta negró, tot, no, no, brutal, eh?
7: Brutal.
6: No, no, impressionant.
5: La platja de la Barceloneta, però, també ha estat un escenari de contrastos, perquè al llarg de la tarda hi hem trobat a moltes persones, la majoria turistes, que o bé no sabien que hi havia un eclipsi o els ha agafat de passada.
8: Los turistas no se han enterado de nada. Ninguno ha preguntado por el eclipse.
9: El sábado sale el crucero. Digo, bueno, como ya no nos cogía el eclipse, digo, bueno, pues vamos a aprovechar.
5: Així que, mentre els observadors de l'eclipsi gaudien del moment, especialment quan s'ha enfosquit el cel, centenars de persones seguien a la platja gaudint del vespre, però aliens al que passava al cel.
4: I al País Valencià, 300 persones s'han reunit a l'Observatori Astronòmic de Culla, a l'Alt Maestrat. Culla, Alba Barbosa.
10: A l'esplanada de l'Observatori de Culla, a 1.000 metres d'altitud, hi ha hagut aplaudiments quan els núvols han deixat veure aquest eclipsi i després, durant el minut i 39 segons de la totalitat. S'ha fet el silenci, hem vist alguna llàgrima, abraçades i exclamacions, perquè l'experiència ha superat les expectatives. La Gemma de Sant Cugat ho ha seguit amb la família des d'aquí i el Juan de Gandia li ha regalat a la parella.
11: És que ha estat espectacular perquè el sol sortia de darrere, els rajos de sol sortien de darrere la lluna i es veia com una corona. Ha sigut realment increïble. No, però no es pot explicar, és realment s'ha de veure.
12: Es fa de nit de repent i de repent es fa altra vegada de dia. És un poquet eixa edició, ui, a veure.
10: Les 300 persones que han seguit des d'aquí aquest eclipsi havien reservat places ja fa mesos. Víctor Fabregat, químic i astrònom, s'ha encarregat de retransmetre el fenomen.
13: Molts punts de la geografia, no sols espanyola, sinó europea. Tenim visitants de Regne Unit, de França, d'Itàlia, de Portugal.
10: Al País Valencià s'ha pogut veure com la lluna tapava completament el sol a les províncies de Castelló i València.
4: Gràcies, Alba. I el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
14: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua.
15: Clar, estaven les portes tancades i no s'havien anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
14: De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i m'ha vist i m'han dit no, i dic, no, si és que tinc el bitllet. I em diuen, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
4: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles, diu que hi ha hagut una mala planificació.
16: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
4: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de llocs als combois. I l'eclipsi ha provocat també una mobilitat important a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a la P7, també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 i la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3CAT Info que no hi ha hagut sinistralitat.
17: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
4: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragonès, el Baix Llobregat i el Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat a sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'elles ha caigut i se l'ha hagut d'atendre.

0: El d'aquest 12 d'agost ha estat el primer eclipsi que travessa la península Ibèrica en més d'un segle. I la gran fascinació que ha despertat també s'ha viscut al cinema des dels inicis del setè art. Ens ho explica la Montse Pujol.
1: Us parlem de dues pel·lícules. La primera és el film de cinema mut L'eclipsi, el festeig entre el sol i la lluna, de Georges Méliès, del 1907. Ambientat en una classe d'astronomia, un vell savi explica als seus alumnes com és un eclipsi. I la part més divertida és quan la lluna es desplaça cap a l'òrbita del sol i tots dos homes amb cares humanes. L'altre film és Barrabàs, que explica la història del criminal indultat per Ponç Pilat en lloc de Jesucrist. És un film del director Richard Fleischer que el 15 de febrer del 1961 va aprofitar un eclipsi real a la Toscana per rodar l'escena de la crucifixió. De fet, l'Evangeli diu que en aquest moment la foscor va cobrir la Terra durant 3 hores. Tècnics i actors, entre ells Anthony Quinn i Vittorio Gassman, van haver de rodar a la primera, sense possibilitat de repetir la presa.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
2: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant el matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com deia, i amb aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura, que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
0: I encara afegirem que l'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees de l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han estat treballant amb aigua i eines manuals. I han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les causes són la sequera del riu Noguera-Ribagorçana, però també l'increment del consum a causa del turisme i de la renovació de la distribució. Les Bordes i Sarroqueta, al pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la Vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i també de cabal. El pont de Suert, Pau Rovira.
3: Al pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Yolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del pont de Suert.
4: Cubes a Sarroqueta i les Bordes. Amb la sequera, doncs, les captacions de barranc doncs, pateixen molt. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, claro. Aquella multiplica per 10.
3: A la Vall d'Avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. Sònia Bruguera és la seva alcaldessa.
5: La sequera, evidentment, que té una gran incidència, perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. També hauríem d'afegir, tenim una xarxa d'abastament molt envellida, amb possibles fuites.
3: L'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisternes als ajuntaments.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: 3:45. El govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
7: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
8: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
7: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande-Marlaska, ministre de l'Interior.
9: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
7: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez, diu Álmez Curra, pari els peus al Marroc.
10: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
7: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
0: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar també a Espanya en les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I els agents antiimmigració dels Estats Units, els anomenats ICE, portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. El fabricant, una empresa nord-americana, assegura que s'aconsegueix que la persona faci cas en menys de 3 segons i no deixa cremades, ni marques, ni cicatrius. L'administració Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar-ne. No se sap exactament quants. La compra es farà efectiva abans del març de l'any que ve, però no se sap quan els començaran a fer servir. Aquest equipament, que ja es fa servir en presons dels Estats Units, té un botó i quan els agents el premen s'activa el mode elèctric. Només són efectius si es toca directament la pell i generen una descàrrega de com a màxim 380 volts. Les instruccions d'ús adverteixen que no es poden aplicar més de 2 guants per persona i que en molts casos no es poden fer servir més de 15 segons. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos qüestionat per la violència en les seves actuacions a l'hora de complir l'ordre de Trump de detenir els immigrants en situació irregular. I encara en la crònica internacional, els colons jueus han trobat un nou mètode per expulsar palestins de casa seva. Identifiquen habitatges allunyats del centre dels pobles, tallen el subministrament de llum, aigua corrent i envolten la casa i la bloquegen, l'entrada, per atrapar els veïns fins que ja no poden més. A Kusra, una família està patint aquesta estratègia des de fa 4 dies. Aquest dimecres, l'exèrcit israelià ha començat a intervenir. Kusra, Jordi Brascó.
11: Primer va ser la família Tubasi, que després de patir un setge de més de 2 setmanes va acabar capitulant. Ara li ha tocat a la família Hassan, als afores de Kusra. De moment porten 2 mesos sense aigua corrent, 3 setmanes sense llum i 4 dies sense poder sortir de casa perquè els colons bloquegen la porta. El Youssef, que està atrapat juntament amb la seva dona, el seu germà i la seva filla de 5 anys, avisa que se li estan acabant les provisions.
12: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
11: La desesperació del Youssef és compartida pel seu pare, a qui no li queda cap altre remei que pujar dalt d'un turó per mirar la casa del seu fill i resignar-se.
13: No puc fer res. Això ja ho vam viure quan els hi va passar els Tubasi. Van venir periodistes, activistes, tot el món, i ni una llauna de sardines els vam poder fer arribar. Aquell triomf ha fet que els colons siguin encara més agressius.
11: L'exèrcit israelià s'ha presentat 2 dies a la casa. Abans d'ahir, els soldats van acabar fent-la petar i resant amb els colons. El segon, aquest matí, ja amb l'atenció mediàtica sobre acabat amb enfrontaments entre els soldats i els colons. Surrender to the blood.
0: I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o de tensió geopolítica dins del país o en la seva regió més pròxima. La mesura anunciada no afecta la participació dels països en el certamen. La Unió Europea de Ràdio Televisió, organitzadora del festival, ha anunciat el canvi en plena polèmica per la participació d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Un tracte diferent al que va rebre Rússia després de la invasió d'Ucraïna. 5 estats, entre els quals Espanya, van renunciar a participar en l'última edició en senyal precisament de protesta. La cançó israeliana va quedar en segona posició, al darrere de la de Bulgària, que sentim de fons. En cas de victòria, Israel hauria acollit l'edició actual, una possibilitat que impediria el canvi en aquesta normativa.
6: Trescat Info. Esports.
0: Amb en Pau Dax.
14: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. I el Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20, Brian Matjo ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça. Escoltem l'entrenador asturià.
15: Well, it's a very nice feeling.
16: Bé, és una sensació molt maca. És important. Quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
15: Yeah, we're very happy.
14: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Kerolyn Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
17: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
14: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
18: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse, ha sigut raro, però bueno.
14: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada.
6: 3CAT Info.
14: El Barça masculí, l'extrem suec Roni Bardaggi, ha estat operat aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup amb permís del club mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet. Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, volem dir, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
19: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
14: El barceloní Oriol Sánchez competirà també demà en els 200 metres masculí. I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París, el sitgetà. Luca Hook no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes i s'ha quedat a 52 centèsimes del bronze. L'escoltem.
20: Sí que me he notado más cansado. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
14: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení, en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts 38 segons i 19 centèsimes. Una estona abans, Campabadal no s'ha pogut classificar per la final dels 200 lliures i Ciércoles ha quedat fora de la dels 50 esquena. Aquest dijous, el nadador de Sant Boi, Adrián Santos, competiran als 40 metres esquena masculí, Luca Hook i Laia Florencio als 4% lliures masculí i Paula Otero als 1.500 metres lliures femení.
21: 3CAT Info.
22: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
23: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dijous. 22 graus a Igualada tenim ara mateix, 23 a Aitona i 24 graus a Tarragona. I per damunt de tot, ara sí que aparquem la qüestió de l'eclipsi. El que no aparquem, em sembla, és la calor. Jofre Genoé, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia i bona hora.
0: Avui continuem tenint xafogor i caloreta, eh?
1: Sí, sí. De fet, avui el termòmetre fins i tot s'enfila una mica més, especialment a l'interior del país, i poden tornar els valors de 40 graus cap a la zona d'Alta de Lleida. Per tant, una calor que s'intensifica almenys un parell de dies, entre avui i demà. Potser ja a partir del cap de setmana començarà a afluixar i ho farà més a l'acabar la setmana. Per tant, una mica de paciència en aquest sentit, perquè entre avui i demà tornen aquests valors de 40. Hi ha avisos de calor a tota la franja de Ponent, també doncs, a tota la zona d'Alta de Lleida. També fins i tot el prelitoral de Barcelona i Girona s'han activat, tot i que el risc és moderat. Parlem de temperatures pròximes als 35, amb aquesta notable xafogor a la costa, i quatre núvols aquest matí, mal comptats, però sí que a la tarda tornen les nuvolades. Un altre cop al Pirineu, Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona i interior de Girona. Al llarg de la tarda doncs, hi arribaran nuvolades amb ruixats, potser hi ha alguna tempesta una mica intensa, però en definitiva al nord del país, també cap a l'àrea dels ports, a la tarda s'ennuvolarà i hi haurà risc d'algun petit ruixat. En aquest sentit, doncs, entre avui i demà no hi ha canvis importants i sembla que a partir el cap de setmana s'inicia aquesta tendència que el nostre comenci a baixar i a situar-se allà on toca per l'època, no tant per sobre del que seria habitual, a més amb més ruixats i tempestes.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Doncs a l'espera d'aquesta treva que deia el Jofre, moltes comarques continuen tenint un risc molt alt d'incendi. De fet, a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, els bombers encara treballen en un foc forestal que va començar ahir la tarda amb 44 dotacions dels bombers que hi han estat treballant en aquestes últimes hores. En qualsevol cas, el que dèiem, hem aparcat la eclipsi, el temps va donar treva i l'eclipsi es va poder veure.
2: Ara mateix
3: s'ha apagat.
2: Desapareix. Ara mateix ens podem treure les ulleres i certament
3: podem veure la troposfera.
2: L'espectacle és espectacular. Veiem una bola negra.
3: Estem veient exactament una cosa vermella a l'esquerra.
2: Allò què és?
3: És la cromosfera, això pot ser una flamarada solar.
2: El cel de Tarragona ara mateix absolutament eclipsat.
4: Veiem un puntet...
0: Així ho explicava Catalunya Ràdio, ho explicava el Garriga, que va encapçalar la programació especial que van fer durant tota aquesta tarda per seguir l'eclipsi. De fet, sentíeu els senyals horaris de 8:45 del vespre clavats, que va ser quan, segons la prevista, l'ocultació del sol va ser total en algunes zones del país, com a Tarragona, des d'on hi havia el Garriga, però no només.
5: Molt emocionades.
6: Bueno, un espectacle, veure'l des d'aquí.
7: Gaudint com una nena.
8: És un espectacle que s'ha de veure.
9: He portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. És així una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
0: Avui són algunes de les imatges de les últimes hores, evidentment, algunes de les imatges de persones que van quedar fascinades mirant l'eclipsi. Ara, quan repassem després les imatges del dia, veureu que avui surten a tots, absolutament tots els diaris. Per descomptat, ho haureu vist a les xarxes socials. Però avui haurem de parlar també de què va passar ahir exactament amb la mobilitat. Sobretot amb els trens. Aquest és el so del caos que hi va haver-hi ahir a l'estació de Tarragona, que, com sabíeu, ahir s'havia habilitat un tren per tornar, per exemple, a Barcelona, després de l'eclipsi, però l'estació va quedar talment col·lapsada que els Mossos fins i tot van haver de regular l'accés, és a dir, van haver d'impedir que la gent entrés a l'estació per evitar-hi aglomeracions.
10: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua.
11: Clar, estaven les portes tancades i no s'havien anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
10: De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i m'ha vist i m'han dit no, i dic, no, si és que tinc el bitllet. I em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
0: El tren especial que Renfe havia programat de Tarragona a Barcelona va ajudar a buidar l'estació, però Renfe va acabar afegint un altre tren passada la mitjanit. D'aquí una estona parlem amb David Andrés, gerent d'operacions de Rodalies. A les carreteres, la mobilitat va ser complicada durant tot el dia. És veritat que aquí es va esquivar el col·lapse, però l'AP7, per exemple, a tenir retencions de tranquil·lament una vintena de quilòmetres i fins i tot més en alguns punts del dia. Avui farem balanç una mica de tot plegat, parlarem de Rodalies, parlarem de les carreteres i hi hem de sumar, a més, els problemes que hi va haver-hi a l'aeroport del Prat. Una falla elèctrica va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts. Avui hi ha retards encara a l'aeroport del Prat. És veritat que no són majúsculs, són de 10-20 minuts. En alguns casos sí que són superiors, però ahir ja se'ns va advertir que el retorn a la normalitat seria progressiu. En fi, aquesta és una de les qüestions que avui centren l'inici del dijous, sense oblidar Ceuta.
12: Ceuta i Melilla són españolas, no, españolíssimes. I precisament per això no se les toca.
0: És el que deia la ministra de Defensa, Margarita Robles, ahir en la visita a Ceuta. Avui és el ministre de l'Interior que visita la ciutat autònoma, però sobretot avui el que hi ha és la reunió entre el govern espanyol i les autonomies per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península. El diari El País parla de 5.000 persones que s'haurien de traslladar, 2.500 que serien menors d'edat, 2.500 que haurien demanat asil. I avui també tornarem a parlar dels ICE. Els polèmics agents que fan les batudes anti-immigració de Donald Trump, a les últimes hores s'ha sabut que a partir del març aquests agents portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques i que poden reduir en menys de 3 segons una persona. Tot això quan a les últimes hores també hem sabut que se'n va la portaveu de la Casa Blanca. These emails prove absolutely nothing other than the fact that President Trump did... Caroline Leavitt ha anunciat que plega, de fet ho ha anunciat el propi Donald Trump, segons diu ell, la fins ara portaveu deixa el càrrec per passar més temps amb la seva família. Amb només 28 anys, Caroline Leavitt es va convertir en la secretària de premsa més jove de la història de la Casa Blanca. I encara un altre nom de les últimes hores.
4: Estem molt bé, estem en el millor moment de la temporada. Més enllà de no perdre fa 3 mesos, penso que...
0: Xavi és el nou seleccionador dels Països Baixos. 2 anys després d'abandonar la banqueta del Barça, el de Terrassa reprèn la carrera a les banquetes. Feia 2 anys que no entrenava i, per tant, serà seleccionador, com dèiem, dels Països Baixos fins al 2030. I avui també mirarem el Regne Unit.
5: No, I've decided that the people of Clapton should be the judges of my actions.
0: El líder de l'extrema dreta, Nigel Farage, sabrà avui si revalida el seu escó al Parlament. És una elecció parcial que ell mateix va forçar després que li obrissin una investigació per unes donacions no declarades. Què és el que passa amb aquestes eleccions? Que, o aquesta elecció, els grans partits, el conservador, el laborista, no s'hi han presentat, perquè diuen que això és un rentat d'imatge, i això ha deixat a Nigel Farage sol, pràcticament, contra un rival una miqueta curiós.
7: Hello, planet Earth! Hello, humans! Can't be face here! Intergalactic Space Warrior,
0: el seu principal rival en aquestes eleccions es fa dir Count Beanface, literalment compta cara de cubell d'escombraries. És un còmic que porta una careta que realment sembla un cubell d'escombraries, que s'ha presentat ja en algunes eleccions de manera satírica, però que els sondejos li atorguen un 20% dels vots. Un 20%. Els sondejos diuen que Nigel Farage guanyaria en comoditat, però s'interpreta que això podria ser una derrota política. I parlant de votacions...

Eurovisió ha canviat les seves regles i ha dit que no permetrà als països en guerra acollir la celebració del festival. Sí que podran participar, però no organitzar la següent edició del certamen si guanyen. També s'han aclarit algunes de les normes que apunten al playback o a l'ús de mostres de música pregravades, que en els últims anys també hi ha hagut una mica de polèmica al voltant d'això. I a les 7:08, una cosa més de música.

Rod Stewart ha cancel·lat el que li faltava de gira pels Estats Units després de sotmetre's a una operació de cor que l'entorn del cantant ha descrit com a rutinària, però la Rod Stewart té 81 anys.

0: Doncs així comença aquest dijous, l'endemà de l'eclipsi. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, Joan Guirado, Marta Monforte, Marcos Lamelas i Marc Bataller. Però, de moment, fem... De moment, anava a dir, fem un cop d'ull als titulars amb la Marta Viana, la Sílvia Creus i el Francesc Soler. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Històric.
2: També màgic, emocionant, místic, únic, espectacular, inesborrable. Són alguns dels adjectius, volíem dir, amb què s'ha definit l'eclipsi solar d'ahir al vespre.
3: De la Seu Vella de Lleida a la barra del Trabucador del Delta de l'Ebre, milers de catalans van alçar els ulls al cel al mateix temps per no perdre's ni un detall del fenomen i retenir unes imatges que ja són part de l'imaginari col·lectiu.
4: A l'Observatori de l'Ebre Roquetes es van aplegar científics i representants institucionals.
0: Més detall, Ricard Buigas.
5: Científics i representants institucionals encapçalats pel president Illa no van poder amagar l'emoció de viure la totalitat de l'eclipsi. Tot i que la tarda va començar amb núvols, van desaparèixer i la visibilitat va ser perfecta. Científics com els del Meteocat van aprofitar per recollir dades amb l'enlairament d'uns globus sonda, com va explicar la seva directora, Sarai Surroca.
6: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic? Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
5: Aquí van tancar la nit observant la pluja d'estels. Des de Roquetes, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 100%.
2: A Lleida també van tenir la sort de poder contemplar un eclipsi total des de diversos punts de la capital del Segrià. Lleidatans i turistes van viure moments emocionants durant els breus segons que la foscor es va escampar per la ciutat.
0: Noelia Caselles.
7: Milers de persones a l'antic aeròdrom de Mangranes de Lleida han emmudit en els últims minuts, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons per la totalitat i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés el que ha estat una postal històrica de la ciutat amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge. I així ho explicaven després.
8: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
9: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla...
10: Con la perla ha sido una locura.
9: Precioso.
7: A Lleida l'eclipsi també l'han vist milers de persones des de la mateixa Seu Vella. Des de Lleida, Noelia Caselles i Ramon Dalmau pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Montjuïc?
3: És un dels llocs on es va veure millor l'eclipsi des de Barcelona. 200 persones van poder veure el fenomen d'una manera exclusiva.
0: Cèlia Forment.
11: Un esdeveniment al punt més alt del castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi, asseguts en cadires i estirats sobre gespa col·locada especialment per l'ocasió.
12: Molt emocionades.
13: Bueno, un espectacle, veure'l des d'aquí.
14: Gaudint com una nena.
15: És un espectacle que s'ha de veure.
16: He portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. És així una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
17: Jo que no tenia ganes de vindre.
11: A fora el castell, als entorns de l'Anella Olímpica i el Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins i turistes que han enfilat els punts més alts de la ciutat per no perdre's l'espectacle. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I eclipsi parcial.
4: A Girona, on es va veure de manera intermitent quan ho van permetre els núvols.
0: Maria Rovira.
18: Al final, els núvols, que al principi amenaçaven totalment la zona de visió, es van anar dissipant en alguns moments i van permetre d'observar durant uns minuts l'evolució de l'eclipsi. Entre la vuitantena de persones aplegades a la Torre de Sant Domènec, una de les més grans i altes de la ciutat, es va matitzar la decepció inicial, tal com ens explicava en Miquel.
19: Bueno, ha estat molt bé. Hem vist un trosset, s'ha ennuvolat just quan estava un 65% així de cobert, i després hem vist núvols, però bueno, hem vist alguna cosa. Bueno, sí, ha valgut la pena. És una experiència que no haguéssim tingut.
18: Desenes de persones van omplir els passejos elevats i les torres de la muralla, tot per l'expectació d'un eclipsi que a la zona ja s'havia informat que seria parcial. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mobilitat complicada.
2: Per les vies que connecten Barcelona amb Tarragona i Lleida durant tot el dia, però especialment durant l'operació tornada.
3: L'autopista AP7 va ser la que va tenir un trànsit més dens. Fins ben entrada la matinada hi ha hagut diferents punts de retenció. També en una de les vies alternatives, la C32, que és de peatge. La 2 també va registrar cues destacades.
4: Malgrat aquestes retencions puntuals, el Servei Català de Trànsit fa una valoració positiva del dispositiu especial i el seu director, Ramon Ramon Lamiel destaca que no hi ha hagut cap accident amb víctimes mortals malgrat l'increment de la mobilitat.
12: Això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero i felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
0: I problemes, sobretot a Rodalies.
2: Durant pràcticament tot el dia es van veure trens plens a vessar en sentit sud i a la nit, després de l'eclipsi, els problemes es van concentrar a l'estació de Tarragona, que va quedar completament col·lapsada.
3: Es va tancar l'estació per impedir l'accés per motius de seguretat, ho explicava el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles, que també admetia una mala planificació.
14: Això ha sigut un problema de previsió, de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssim gent. Si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones de Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
4: Tot i això, el tren especial que Renfe va programar amb motiu de l'eclipsi va permetre buidar pràcticament l'estació. A més, va afegir un altre comboi més tard per acabar de traslladar els passatgers que quedaven.
2: L'operador ferroviari ha explicat que ahir l'R16, que connecta Tortosa, Tarragona i Barcelona, va tenir el doble d'usuaris que el dia anterior, i l'R15, que connecta Riba-roja, d'Ebre, Reus i Barcelona, va tenir un 60% més d'usuaris que un dia qualsevol d'aquesta setmana.
0: Un ferit.
3: L'únic que consta de la jornada de distracte d'un jove que es va enfilar a un tren de mercaderies per poder veure l'eclipsi a Altafulla.
0: Passa un minut ara mateix d'un quart de vuit, es reuneixen.
4: Mentre el Marroc pressiona Espanya per anexionar-se a Ceuta i Melilla i amenaça de suspendre l'acord d'extradició, avui es reuneixen el govern espanyol i les comunitats per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península.
2: El Partit Popular hi participarà, a diferència de Vox, el seu soci de govern en quatre autonomies que se'n despenja.
0: Madrid, Paula Brugets.
15: La intenció del govern espanyol és reagrupar els menors amb les seves famílies, però el Ministeri d'Infància dona per fet que molts s'hauran de quedar, d'acollir i, per tant, de reubicar en altres comunitats. Primera reunió avui per preparar un futur repartiment, un tema incòmode per al PP per la pressió de Vox, que es nega a acollir menors. L'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, on l'extrema dreta té les competències en drets socials, ni es connectaran a la reunió telemàtica d'aquest matí. Amb el futur dels menors obert, el Marroc pressiona Espanya i insisteix en accionar-se a Ceuta i Melilla, la ministra de Defensa, Margarita Robles, contundent.
20: Ceuta i Melilla son españolas, no, españolísimas. Y precisamente por eso no se las toca.
15: Robles es desmarca de la resta del govern espanyol, que torna a defensar que el Marroc és un aliat estratègic, volen evitar el xoc mentre negocien el retorn dels migrants i davant del risc d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana. Des de Madrid, Paula Brugats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Guants polèmics.
3: Els agents antiimmigració dels Estats Units, els anomenats ICE, estaran equipats amb uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses.
2: El fabricant assegura que s'aconsegueix reduir una persona en menys de 3 segons sense deixar cremades ni marques ni cicatrius.
4: El responsable d'immigració durant el mandat de Barack Obama, John Sandwick, és molt crític amb la iniciativa.
21: Aquesta administració està tan centrada en incrementar el nombre de detencions que no costa gaire imaginar-se com aquesta tecnologia s'aplica contra una mare que oposa una lleu resistència perquè la volen separar del seu fill.
0: Problemes de subministrament.
2: D'aigua en alguns pobles del Pirineu per la sequera del riu Noguera-Ribagorçana i l'increment del consum a causa del turisme.
3: Les Bordes i Sarroqueta, nuclis del Pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes i a la Vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i cabdal.
0: Pau Rovira, bon dia.
22: Bon dia. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha declarat en situació de sequera prolongada la conca de la Noguera-Ribagorçana. Per això, aquí al Pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta, que es troben en barrancs, han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució, ho explica la seva alcaldessa, Carme Iolanda Ferran.
23: Hem portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping. Aquí ja multiplica per 10.
22: A la Vall d'Avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. L'Ajuntament admet que la sequera hi té incidència, però també hi ha altres factors. Els dipòsits i les infraestructures estan dimensionats per a una població molt inferior a la que hi ha durant l'agost. A més, les fugues d'una xarxa antiga, que està en procés de renovació, agreugen aquesta situació. Des del Pont de Suert, Pau Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Evoluciona favorablement.
4: L'incendi que des d'ahir a la tarda afecta el terme de Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Abans de la retirada dels mitjans aeris, els bombers ja havien aconseguit estabilitzar del tot el flanc dret per evitar que les flames s'escapessin.
2: L'incendi va començar a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, ha afectat fins ara unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà.
3: Com a mesura preventiva, a mitja tarda es va demanar el confinament dels nuclis habitats més a prop del foc, però al cap d'una hora i mitja ja es va aixecar.
0: Sense control.
4: L'incendi forestal de Niebla, a Huelva, que manté fins a 7 fronts actius.
2: El ritme d'abans de les flames s'ha reduït a la meitat en les últimes 48 hores, però la feina dels bombers no va poder evitar que el foc entrés ahir a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar.
3: Aquest incendi ja ha afectat més de 30.000 hectàrees i encara hi ha prop de 700 persones evacuades.
0: Tarda molt complicada.
4: La que es va viure ahir a l'aeroport del Prat sense que tingués res a veure amb l'eclipsi. Un problema elèctric va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts.
2: Segons AENA, l'incident, que es va registrar a primera hora de la tarda, es va resoldre ràpidament, però els retards es van anar acumulant durant la resta del dia.
0: Avui, segons AENA, encara hi ha alguns retards. És veritat que no són majúsculs, n'hi ha alguns de 10, 20 minuts, n'hi ha algun que és superior, però AENA ja va avisar que el restabliment a la normalitat després d'aquesta incidència a la torre de control trigaria una mica. I, a banda d'això, també hem de parlar de connectivitat.
3: El canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per solucionar problemes de connectivitat ha registrat gairebé 500 incidències en els primers 9 mesos de funcionament.
0: Roger Santaló.
1: Aquest servei del govern permet que els pobles puguin comunicar els problemes de la companyia sense intermediaris i seguir-ne els treballs per solucionar-los. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat d'incidències són per la falta de cobertura mòbil.
5: La cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, representen més del 60% d'aquestes incidències.
1: En total, en 9 mesos, s'han rebut prop d'un miler de trucades de més de 700 ajuntaments catalans i permet conèixer quins són els punts crítics de la xarxa a través de les incidències recurrents. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Assetjadors.
4: L'exèrcit israelià ha començat a intervenir per desallotjar els colons jueus que assetgen una família palestina a Cisjordània. Els colons han trobat un nou mètode per expulsar els palestins de casa seva.
0: Curra, Jordi Brascó.
6: L'estratègia és simple, bloquejar la porta de la casa, tallar subministraments i esperar que la gana i la set facin la resta. Els colons ja van posar-ho en pràctica amb la família Tubasi. Quan va sortir forçada de casa, es van apropiar del seu habitatge. Ara, qui ho pateix és el Youssef.
8: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
6: Són ja 5 dies de setge. Dins de casa, 4 persones, inclosa una nena de 5 anys. Des de Cusarra, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Finestra de vida.
2: Són els 4 dies que com a màxim es calcula que pot sobreviure una persona atrapada sota la runa i Colòmbia els està esgotant després del terratrèmol.
3: Mentre els equips de rescat treballen a contrarrellotge, l'últim balanç oficial eleva 265 el nombre de morts i a 500 el de desapareguts arran del devastador sisme de dilluns.
0: Enviat especial de Catalunya Ràdio Colòmbia, Joan Biosca.
24: Persones que tengan grupos.
25: Els rescatistes voluntaris busquen desapareguts pel terratrèmol i també els seus familiars en cadenes solidàries a través de les xarxes socials. Qualsevol pista pot servir per trobar una persona desorientada o també determinar si és viva o morta. Entrant en el quart dia ja des del sisme de 7,4, la majoria de mans que treuen runa són de civils, de voluntaris, amb poca presència de militars, policies, equips de rescat i també de bombers. I la mateixa escena a diferents places de Pereira. Veïns que ho han perdut tot les ocupen amb tendes de campanya i fins i tot hi cuinen.
26: Lo más complicado es estos momentos de angustia, que no se sabe dónde van a parar las personas, los que están sepultados.
27: Necesitamos que el gobierno nos dé apoyo para los niños, para los viejitos.
25: Des de Pereira, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Amenaça.
4: Vladimir Putin als països occidentals que respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells de l'anomenada flota a l'ombra.
2: Són vaixells que el Kremlin utilitza per transportar petroli i altres productes sotmesos a sancions internacionals per la guerra d'Ucraïna, però que naveguen sota la bandera d'altres països.
3: El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això anuncia represàlies.
28: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
0: I torna la Schubertíada.
4: El El festival arrenca edició amb dos concerts avui i demà a Vilajuïga i Pals, com a preludi de la inauguració oficial de diumenge amb la soprano sueca Matilda Sterbi, a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran a l'Alt Empordà.
0: I encara parlant de música, Joan Dausà.
2: Dona el tret de sortida avui al festival Summerfest Cerdanya amb nou concerts aquesta setmana i la que ve.
0: Joaquim Albalate.
7: A més de Dausà, que tanca la seva gira, hi passaran noms com la Ludwig Band, la Love You, l'Axambusto, Rosario o Pablo López. És la cinquena edició d'un festival ja consolidat. Vanessa Llopart és la CEO de Clippers.
9: L'entorn idíl·lic, envoltats tots de muntanyes, d'un escenari tan verd, tan natural, amb una zona no, tan rústica, no, al final, i amb unes tardes fresquetes, no, on el calor no apreta tant com altres indrets. Per nosaltres és un dels festivals que preparem amb més carinyo.
7: Des de Puigcerdà, Joaquim Albalate, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Anem als esports de les 7:24. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
10: Bon dia.
0: Ho dèiem abans, eh? Nova destinació per Xavi.
10: L'exentrenador blaugrana és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial de l'any 2030. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024 i substitueix qui també va reemplaçar quan va arribar al club blaugrana, Ronald Koeman. I també en futbol, el Paris Saint-Germain s'ha endut la Supercopa d'Europa davant l'Aston Villa. Kvaratskhelia va avançar els parisencs, Brian Matjo va empatar pels anglesos i Doué va marcar el 2-1 definitiu. És la tercera Supercopa que aconsegueix Luis Enrique.
11: Well, it's a very nice feeling.
13: Bé, és una sensació molt maca. És important, quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
11: Yeah, we're very happy.
10: I a casa nostra, l'Espanyol ha presentat al central de 29 anys, Unai Núñez, que arriba cedit des del Celta de Vigo per una temporada.
0: I el Barça femení, que va guanyar el seu amistós, que era just durant l'eclipsi.
10: Les blaugranes van guanyar per 3-1 al Montpellier, el primer amistós de la pretemporada, a l'estadi Johan Cruyff. Van marcar Patrick Guijarro a la primera part i Claudia Pina i Maisa Baja a la segona. És el primer gol amb el primer equip para Baja, que només té 15 anys. Pere Romeu també va fer debutar la brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení. La portera Gemma Font explicava com va viure l'eclipsi que va tenir lloc durant el partit.
16: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recuperació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse, ha sigut raro, però bueno.
10: També van jugar ahir el Badalona Women, que va guanyar per 4-1 l'Alcadisilla Saudita, amb gols d'Itzi, Cubedo, Mirari i Vicky Losada, i l'Espanyol va superar per 2-0 l'Europa amb gols de Brown i Anita Marcos.
0: I ja el Bestué ja és a la final dels 200 metres.
10: L'atleta Sant Cugatenca la disputarà aquesta nit després d'acabar la semifinal setena. N'ha parlat al portal Carril Lliure.
17: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
10: També a l'europeu d'atletisme, el barceloní Oriol Sánchez competirà avui als 200 metres masculins i a l'europeu de natació, Luca Huck es va quedar mig segon del bronze després d'acabar quart la final dels 200 metres lliures. Tampoc van aconseguir medalla les catalanes Irene Círcoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4%.
18: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
19: Aquest supercap de setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi, tria 950 grams de pollastre filetejat a 5,59 i estalvia't un 18%. I 10 gelats sandvitx de nata a 2,29 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
18: Bon dia. En el sorteig del cupó diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
3: el 56.148, 5, 6, 1, 4, 8, de la sèrie 18.
18: Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra-la ara. 11. Ben jugat.
0: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
29: Siempre que llego, poner un poquito de incienso.
30: ¡Ah! ¡Qué peste!
31: Pedro Sánchez, bon dia.
32: Es que a mí, no, me gusta poner un poco de incienso por la mañana
0: no, però aquí...
32: para que la energía fluya y así pues trabajar en un ambiente más agradable
30: aquesta,
32: y...
30: Aquesta feina, aquesta.
0: No, però escolti'm, senyor Sánchez, al seu despatx posi el que vulgui, ja hem vist el seu vídeo de TikTok,
32: sí.
0: Però aquí, si s'hi fixa, no encengui res perquè tenim moqueta al terra,
32: sí,
0: també hi ha una mica de moqueta per les parets, hi ha unes butaques de roba,
32: mirad...
0: i podríem tenir un susto.
32: Ay, mirad, mi preferido... es el incienso de sándalo.
30: Fa molta pudor. Ah,
32: m'encanta.
30: Fa molta pudor.
32: ¿Queréis hacerme una foto con el incienso, por favor?
1: No, no, no, no li farem cap foto, perquè no... Ai. Cling, cling. No, no, ignoreu-la, ignoreu-la. Feu com si no la veiéssiu.
5: Perdone, que se puede.
1: No, no, no es pot entrar, Maria Cinta, de veritat.
32: Ai, va, una bruja.
5: Perdoneu, perdoneu, que per una vegada que creo un ambient aquí,
32: perdón, maco. Perdón, no, no es una bruja, es una mujer empoderada.
6: Bueno. Ah, sí, Maria Cinta Mandalas.
5: Me presento.
6: No, ja la coneixem.
5: Soy Maria Cinta Mandalas.
6: Ja la coneixem.
5: No, però aquest senyor no em coneix, Ricard.
1: No sé qui eres. Maria Cinta, no cal que tradueixis el teu nom.
5: Soy fundadora y llevavoz de la asociación hipernudista del Montseny.
32: ¿Llevavoz?
5: Que es una asociación que fluye al lado de las energías de la Pachamama,
32: vaya,
5: lejos de la sociedad capitalista, sí, y las tiranías de las farmacéuticas.
30: Sí, una catamallanes, me es lo que
5: vostè
30: es.
5: Calli, que una té la vagina seca, que té la vagina seca.
32: Armínia.
5: Encendre un misto.
32: Maria, Maria.
30: Mira com la tinc, que em passo els anagos.
5: Vagina seca, deixa'm parlar amb aquest senyor que m'està entenent.
32: ¿Cómo estás, María? ¿Todo bien?
5: Mire, señor...
32: ¿Estás bien?
1: I amb això arribarem a 2:15.

0: I avui és l'endemà de l'eclipsi, ja.
1: Molt emocionades.
2: Bueno, un espectacle, veure'l des d'aquí.
1: Gaudint com una nena.
3: És un espectacle que s'ha de veure.
0: Però el tema clau avui, l'endemà de l'eclipsi, serà fer balanç de si el dispositiu de mobilitat va ser o no va ser suficient. Bàsicament, per Rodalies, amb les aglomeracions que vam veure a diverses estacions. A l'estació de Sants, per exemple, al migdia, i un cop es va finalitzar l'eclipsi, a l'estació de Tarragona, que es va haver de tancar per seguretat per evitar aglomeracions a les andanes.
3: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent.
0: És el que deia a aquesta casa el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles. Aquesta serà una de les qüestions que abordarem avui al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem en Renfe, parlarem també a l'Àgora del matí, avui amb el Joan Quirado, el Marcos Lamelas, la Marta Monforte i el Marc Bataller, per veure si aquest balanç, si aquest dispositiu va ser suficient pel que fa a la xarxa de Rodalies, perquè hi havia molt focus a la xarxa de trànsit i aquí és veritat que hi va haver-hi aglomeracions, una trentena de quilòmetres de cues tranquil·lament a l'AP7 en trams diferents, però trànsit dona per bo el dispositiu, sobretot, i és important, perquè no hi va haver cap accident mortal. Mentrestant, sobre la crisi de Ceuta, aquestes últimes hores hi ha hagut intercanvi de declaracions entre Espanya i el Marroc. Des del govern marroquí van parlar, justament, de la regularització massiva de migrants que va anunciar el govern de Pedro Sánchez com a causa de l'entrada massiva a Ceuta de persones procedents del Marroc, i la ministra de Defensa va respondre així.
4: Ceuta i Melilla són españolas, no, españolísimas. Y precisamente por eso

0: La resta, doncs, també s'espera calor intensa. De fet, hi ha avisos diversos d'aquesta calor de plena canícula, molt per sobre del que seria habitual. Hi ha moltes xifres que arribaran a superar fins i tot els 35, sobretot a l'interior, amb xafogor a la costa. Matí tranquil, quatre núvols mal comptats i tarda amb noves nuvolades. Per tant, al nord del país, Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona, també interior de Girona o a l'àrea dels ports, els núvols aniran agafant protagonisme, de nou amb risc d'alguns petits ruixats i sense descartar fins i tot alguna tempesta que pugui anar acompanyada d'algun gra de calamars. Entre avui i demà aquesta situació no varia i a partir del cap de setmana sí que la temperatura començaria a recular i els ruixats guanyarien més terreny.
1: Gràcies, Jofre. La mobilitat a aquesta hora, ara ho dèiem, que hi va ser complicada. Com la tenim a aquesta hora? Marisa Gil, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora, Rodalies, hi ha retards de 10 minuts a la línia R16, que uneix Tortosa i Barcelona, una mica més, 15 minuts de demora a la línia R14, entre la Plana, Picamoixons i Barcelona, i 5 minuts de retard a la línia R11, que arriba a l'estació de Sants des de Girona. Pel que fa a l'aeroport del Prat, també hi ha retards i cancel·lacions. S'han suprimit 4 vols amb destinació Gènova. Són els de Vueling, Level, Iberia i Qatar Airways, mentre que el vol de Vueling, que havia de sortir cap a Amsterdam a les 5:10 del matí, ho farà 3 hores més tard, a 8:15. I el vol de Swissair, que sortia a les 6 amb destinació Zurich, no ho farà fins 9:45 del matí.
1: Aquests vols són els que acumulen més retards, com ha deia la Marisa. Ahir recordeu que l'aeroport del Prat va viure una jornada tremendament complicada amb aquesta incidència a la torre de control, que va fer que s'acumulessin retards durant bona part del dia. Avui continuen havent-hi retards, aquests casos més extrems que deia la Marisa, més enllà d'alguns vols que també van amb 10, 20 o 20 minuts, 30 de retard aquest matí. En fi, actualitzem la situació també a les carreteres. Mariluz García, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs ara mateix, com sol passar aquests dies, aquestes hores molt tranquil·les. Només trobem lentitud a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat, i a l'altura de Vallcarca, en sentit Besòs, per les obres de cobertura que tallen un carril a banda i banda.
1: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
3: Fins ara.
1: Per cert, que tenim una notícia d'ara mateix, que és que s'ha estabilitzat l'incendi de Castellví de la Mar, que ho dèiem abans, si estava treballant des d'ahir, i la bona notícia d'aquestes últimes hores és que aquest incendi ja està estabilitzat. 5 minuts ara mateix passen de 7:45. Fem un cop d'ull als diaris. I comencem amb les portades i les opinions destacades amb el Pau Bertrulí i el Marc Presseguer. Bon dia.
4: Bon dia.
1: L'eclipsi, sense cap mena de dubte, marca totes les portades.
4: Un eclipsi per la història, titula l'Ara. El diari diu que l'experiència quedarà gravada en la memòria col·lectiva. En el seu editorial destaca que, tot i que hi hagi gent que opini que se n'ha fet un gran massa, no deixa de ser positiu viure una experiència com aquesta en comunitat.
5: Embruixats és l'expressió que utilitza el periòdico. El diari diu que l'AP7 esquiva els problemes de trànsit mentre Rodalies es desborda per arribar i sortir de Tarragona. També destaca les llàgrimes dels astronautes Sara García i Pablo Álvarez de Guadalajara, que asseguren que l'eclipsi ha estat el més bonic que han vist mai.
4: En la mateixa línia s'expressen la resta de diaris. Espectacle total, titula El Punt Avui, l'eclipsi hipnotitza Espanya, el país, o hipnòtica foscor, el mundo.
5: La Vanguardia, per la seva banda, titula Un regal de la lluna. A les pàgines interiors, el columnista Antoni Puigvert es fixa en com ha anat canviant la percepció de l'eclipsi al llarg de la història. En el passat desorientava i fins i tot espantava, i actualment genera ganes d'ajuntar-se i viure-la en grup.
4: La tensió política derivada de la no compareixença de Robles i Marlaska per la crisi de Ceuta també és present als diaris.
5: El País diu al seu editorial que el PP busca un xoc institucional al Senat mentre el govern endarrereix unes explicacions que qualifica de necessàries i urgents.
4: I un pas més enllà va l'article de Raül Conde al Mundo. El periodista diu que a Espanya li manca una elit que superi la divisió entre la gestió pública i la privada. L'autor opina que els ciutadans no se senten representats perquè el govern no els protegeix.
5: I acabem amb una opinió sobre el Rin a la Vanguardia. L'article de Ramon Aymerich es considera que el riu és la infraestructura més important d'Alemanya i lamenta el seu estat actual. Assegura que si no hi ha un miracle amb dies de pluges intenses, el nivell baix pot trencar el riu en dos.
1: Continuem repassant els diaris, ara amb altres notícies que hem trobat a la premsa digital, com sempre amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
6: Bon dia.
1: Atenció amb això, perquè a partir d'ara caldrà sortir a passejar el gos amb el cronòmetre i l'Excel.
6: Sí, i és que el passeig ideal per un gos hauria de durar 67 minuts i hauria d'incloure 16 parades per ensumar, una activitat que l'humà tendeix a interrompre per continuar el recorregut. Ho estableix un estudi fet per una asseguradora veterinària que diu que la passejada ha de servir per estimular-se i enfortir vincles entre animal i humà. Ah, i cal anar canviant els recorreguts per aportar nous estímuls estímuls sensorials al gos. Gairebé el 80% dels passejadors reconeix que se senten culpables per fer sempre el mateix camí. Ho llegim a El Periódico.
1: I la tomba d'un ésser imaginari destarota un projecte de 500 milions d'euros.
6: Sort que ho has dit tu, Freddy, això de l'ésser imaginari, i no caurà sobre mi la ira del

0: fans de Harry Potter. Resulta que hi havia un projecte de desplegar un cable submarí entre Irlanda i el Regne Unit, una infraestructura vital per abastir unes 380.000 llars. Però els fans es van adonar que el punt d'entrada al Regne Unit era a la platja de Freshwater West, on els llibres de J.K. Rowling diuen que hi ha la tomba de l'elf Dobby, que els fans han convertit en un lloc d'homenatge i pelegrinatge. La campanya de queixes i amenaces va aconseguir que es modifiqués el projecte i ara el cable passa molt a prop de restes reals de l'edat de bronze. Ho recull Shataka.
1: I un altre personatge de ficció, en aquest cas és culpable del col·lapse turístic al sud-oest de Londres.
0: Concretament al districte de Richmond-upon-Thames, on està ambientada la meravellosa sèrie Ted Lasso. Ja era un lloc turístic, però des de l'estrena fa 6 anys hi ha una autèntica allau, sobretot de nord-americans, que xalen passejant pels carrers, visitant el pub de la Mae, l'apartament on viu en Ted, el parc de Richmond Green o l'estadi del Richmond, que en realitat és el del Crystal Palace, i deixant-se els quartos a la botiga oficial on es poden trobar productes de tota mena de l'equip de futbol fictici amb lemes com el ja mític Believe, creu. Ho explica el Huffington Post.
1: 8:15, repassem la premsa encara una mica més, repassant i recordant els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Francesc Soler.
2: Eclipsi a banda, que ocupa també bona part de les portades de la premsa internacional. Avui, que tornem a tenir altes temperatures, a França, Le Figaro dedica un reportatge a les pèrdues econòmiques per culpa dels incendis que han devorat aquest estiu el país. Segons la ministra francesa de Transició Ecològica, s'estima que els costos, tant directes com indirectes, podrien ser d'entre 10 i 15.000 milions d'euros. Al Washington Post es fixen les últimes declaracions de Trump sobre la delinqüència a Washington. El president ha dit que ha baixat més d'un 92% i que ha passat de ser la capital més insegura de qualsevol país del món a ser ara un dels llocs més segurs, diu, dels Estats Units. I diu que això és gràcies al desplegament d'agents federals a la ciutat que va anunciar fa un any. El diari ha analitzat milers de registres de detencions des de l'agost del 2025, quan es va implementar, i ha parlat amb diversos experts que mostren que els comentaris del president simplifiquen, diu el diari, i exageren l'impacte de la intervenció federal. La premsa nord-americana també es fa ressò del nou pla de govern de Trump, que vol comprar guants als agents anti-immigració dels Estats Units que poden fer descàrregues elèctriques. Està previst gastar-se fins a 20 milions de dòlars i això, doncs, ja ha despertat crítiques de les tàctiques agressives de l'administració Donald Trump.
3: I pel que fa a la premsa econòmica, llegim al Financial Times que els inversors d'Anthropic preveuen que l'empresa DIA surti a la borsa l'octubre amb una valoració de 2 bilions de dòlars o més, una xifra vertiginosa que convertiria aquesta empresa en l'oferta pública inicial més gran de la història. A Expansión hi llegim que l'engreixat endeutament i l'encariment del finançament catapultaran en els pròxims anys la despesa en interessos de les comunitats autònomes. Catalunya, el País Valencià, Madrid i Andalusia assumiran les factures més grans, segons un informe de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada. I una economia explica que la banca s'enfronta a un problema que no apareix en els seus comptes de resultats, l'edat de les seves plantilles. CaixaBank, el BBVA i Unicaja situen la mitjana d'edat entre els 48 i els 50 anys, mentre que el Santander i el Sabadell acumulen la majoria dels empleats en els trams més alts d'edat. Banc Inter és l'excepció amb una plantilla mitjana d'entre 42 i 45 anys.
1: Anem a la premsa esportiva. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
4: Bon dia.

0: Sona molt bé el PSG de Luis Enrique. Segona Supercopa d'Europa consecutiva per als francesos després de superar l'Aston Villa anglès. És el rei d'Europa, escriu Santinolla al Mundo Deportivo. Un equip ben treballat, amb solidaritat coral per damunt de les individualitats. I no és el tècnic de so de la Ludwig van, però també es diu Xavi. Nou repte per a l'agarenc, que dirigirà la selecció dels Països Baixos. La premsa esportiva destaca que Hernández preferia dirigir una selecció abans que un club per tenir més temps amb la família i poder viure a Barcelona. I també sona molt bé el Barça femení, després de la seva estrena ahir contra el Montpellier, tot i que amb molts canvis, després que aquest estiu hagin marxat Alexia, Mapi León, Ona Batlle i Sanma Parayuelo, el relleu generacional és esperançador. Maisa Baja, de només 15 anys, va marcar el seu primer gol amb el primer equip. I qui no sona també és Julián. Ahir se trobava amb Simeone i el Xolo, manté la seva posició, igual que el club, de no deixar-lo marxar. Sembla que Julián haurà de tensar encara més la corda si vol que la sortida tiri endavant. I acabem amb dos noms que també sonen als diaris. Jael Bestué, que avui disputarà la final dels 200 metres lliures a l'Europeu d'Atletisme, i Luca Huck, que ahir a la final dels 100 lliures a l'Europeu de Natació va ser quart.
1: I després de la premsa esportiva, la del cor, amb el Carlos Sant Andrés. Carlos, bon dia.
2: Bon dia. Doncs l'eclipsi també ha marcat l'agenda dels famosos i ha deixat un gran misteri entre els VIPs. Intentarem posar llum a la foscor. A veure, la tarda per eclipsi començava amb un missatge apocalíptic a les xarxes. I si s'ocorre mirar-lo, mal rotllo, males conseqüències. L'autor, Nostradamus? No. Miguel Bosé. Tot i l'auguri de mala estrogança, van ser molt els famosos que no van fer cas al cantant barra futuròleg i van viure el fenomen en primera persona. Laura Escanes amb les ulleres homologades, Elon Musk llogant un parador sencer per ell mateix a Castella i Lleó, el bateria de Queen, Brian May, camuflat des del Tarol, en definitiva, infinitat de celebrities embogides amb la desaparició del sol. Però per a desaparició, la dels rotllos espanyols, el gran misteri del vespre. Després de ser fotografiat sense samarreta i amb un banyador de camal ample i cintura alta, el rei Felip VI va veure el fenomen a Mallorca acompanyat únicament de la seva mare. Però i Letícia i les infantes, on estaven? Ningú sap on van veure l'eclipsi, i és que elles, segons Lola, ja han iniciat les seves vacances privades. Sembla que per molt moment històric que hagin viscut, a l'estiu també és necessari desconnectar de la família. Catalunya
3: Ràdio. A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, no t'hi fiquis. I fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/bany segur.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Un minut i arribarem a 3:15. Tals aniversaris. Marta Viana, bon dia de nou.
6: Bon dia, bon dia.
1: Qui fa anys avui?
6: Va, comencem amb un actor que segur que també coneixes i t'agrada, que és John Slattery.
1: Ui, aquest és dels que costa, eh? John Slattery, 44?
6: Una mica més.
1: Sí, 52?
6: Una mica més.
1: 64?
6: Sí, clavadíssim,
1: és
6: perfecte.
1: És que és d'ell aquests que sembla més jove del que és.
6: Sí, sí. Estic molt d'acord. Sí. Seguim ara amb un actor espanyol d'élite, Álvaro Rico, que en fa quants?
1: Aquest sí que no ho sé. 32, per dir alguna cosa.
6: 30?
1: Mira,
6: molt bé, sí. Anem bé. Seguim amb Manuel Valls.
1: Manuel Valls, 70.
6: 64,
1: mira,
6: com l'actor. I acabem amb l'escriptora Amélie Nothomb.
1: Oi, aquesta també costa veure-la. 54.
6: 59.
1: 59, l'Amélie Nothomb. I el Sant Oral, Marta?
6: Doncs avui és Sant Hipòlit, és Sant Poncià, Santa Radegunda, Sant Cassià i Sant Benil.
1: I a aquesta hora, com cada matí, una recomanació literària des d'una llibreria.
7: Soc l'Anna Eres, llibretera de l'Espai Llavors de l'Hospitalet de Llobregat, i aquest estiu vull recomanar Punt d'Aranya, de Nerea Pallarès. És una novel·la ubicada a Camariñas, un poble de Galícia, que està molt marcat per les tradicions. La novel·la dona veu a les diferents generacions de dones que viuen al poble, entre elles a les palilleires, que cusen, arreglen xarxes, cuien marisc, que es fan càrrec de totes les tasques domèstiques, és a dir, sostenen el poble i es sostenen també entre elles. Després d'un aconteixement que passa al poble, diuen prou i s'uneixen per decidir què fer perquè tot no segueixi igual. Per mi és una novel·la molt bonica on es reflexiona sobre el llenguatge a través del teixir i on la transmissió oral de les tradicions té molta importància.
1: I a la recomanació del dia, avui que fa 65 anys que es va començar a construir el mur de Berlín, la Sílvia Comet ens proposa la docusèrie Maestros del Espionaje.
8: Ens endinsa en el món dels serveis d'intel·ligència, posant el focus en grans autors de novel·les d'espionatge i els espies més cèlebres. Ens porta als temps de glòria de James Bond, passa pel realisme de Joan Le Carré i fins a l'actualitat amb Mick Herron, el creador de les novel·les en què es basa la sèrie Slow Horses. Connecta la ficció amb el context polític de cada època i analitza analitza per què van sorgir les obres d'espionatge, centrant-se sobretot en l'etapa daurada de la literatura i el cinema del gènere, que no és cap altra que la Guerra Freda. Té 4 capítols i és a Filmin.
1: 3 quarts i 2 minuts de 8, aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: Veiem un puntet i ara mateix ja no veiem el sol. A Lleida és fosc.
1: A Tarragona, aquí. Ara mateix.
9: Ara.
1: El sol, ara mateix.
9: Ara mateix s'ha apagat.
1: Desapareix.
9: Ara mateix s'ha fet de nit a Mallorca.
10: Volem anar a Barcelona i a lo millor farà com una hora 40 minuts que estem esperant.
11: Clar, estaven les portes tancades i no sabíem. Hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
12: Això ha sigut un problema de previsió, de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent.
13: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
14: L'exjugador i exentrenador del Barça, Xavi Hernández, és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Pau Bartrolí. Fascinació.
15: Captivar irresistiblement amb la mirada, amb algun atractiu poderós, amb el seu prestigi. L'eclipsi solar va reunir ahir milers de mirades, milions de mirades que es van alçar al cel fascinades per experimentar el fenomen de la foscor total. Un eclipsi de sol total que va despertar molta fascinació i que no es repetirà a casa nostra fins l'any 2180.
1: Col·lapsada.
15: Arribar al límit de la capacitat o tenir una aturada, obstrucció o blocatge total d'un servei. L'estació de Tarragona va quedar completament col·lapsada després de l'eclipsi. S'hi van acumular fins a 2.000 persones i va caldre tancar-ne l'accés per motius de seguretat. El responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Molas, va admetre una mala planificació.
1: Norma.
15: Regla per seguir, per fer alguna cosa que hom ha de subjectar al seu capteniment. Eurovisió canvia les seves normes i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del festival. Segons ha anunciat l'organització, en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió en cas de conflicte bèl·lic o de tensió geopolítica dins del país.
1: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 15.000.
16: Són els euros de sanció que la Comissió Nacional del Mercat de Valors va imposar al periodista i adjunt al director del Confidencial, Agustín Marco, per l'ús d'informació privilegiada en la compra d'accions d'OHL. Una sanció que l'Audiència Nacional ha ratificat en constatar que va adquirir els títols de la constructora dies abans de publicar una exclusiva sobre la companyia. És la primera sanció de la comissió a un periodista per cometre una infracció molt greu d'abús de mercat.
1: 11.
16: És el nombre de malalties contra les quals el govern federal dels Estats Units recomana vacunar tots els nens i nenes. Fins ara eren 18. Donald Trump ha firmat una ordre executiva que deixa les vacunes contra la grip, la Covid-19, hepatitis A i B, i el rotavirus i la meningitis subjectes a criteris de risc o a la decisió compartida entre progenitors i metges. L'Acadèmia Americana de Pediatria manté la recomanació de vacunar contra les 18 malalties en un moment en què el xarampió està en expansió als Estats Units. Ja ha afectat més de 2.300 persones el 2026 després que la malaltia es donés per erradicada al país l'any 2000.
1: 12.000.
16: Els milions de dòlars que dos poderosos empresaris dels Estats Units, l'inversor Josh Kushner i l'executiu Bob Iger, pagaran per comprar l'equip de l'NBA dels Lakers de Los Angeles, una xifra rècord en la història de la Lliga Nord-Americana de Bàsquet. Es dona el cas que fa només un any Mark Walker, fins ara propietari, comprava els Lakers per 10.000 milions de dòlars a la família Basken, eren els amos des de l'any 79, o sigui que en només un any ha guanyat 2.000 milions.
1: Les 3 imatges del dia amb el Carlos San Andrés. A la primera imatge hi veiem un camp a Padres amb milers de persones assegudes que miren el sol durant la seva ocultació total. Hi ha fins i tot qui intenta, subratllem intenta, fotografiar el fenomen.
2: És una imatge representativa de l'interès que hi va generar el fenomen astronòmic. Prop de 4.000 persones es van apropar a aquesta zona habilitada per l'Ajuntament. L'expectació ha sigut màxima per tota la zona on s'ha pogut veure l'eclipsi al 100%. Segons dades dels ajuntaments, unes 12.000 persones l'han seguit en viu des de la ciutat de Lleida, 22.000 a Tarragona i 60.000 a Palma.
1: A la segona imatge hi veiem una andana plena, molt plena. És l'estació de Tarragona. Comença a fer-se fosc i hi ha desenes de persones esperant el tren just després de l'eclipsi.
2: Tot i que el govern va recomanar el transport públic, la mobilitat amb Renfe ha estat marcada pels entrebancs. Després d'un dia ple d'endarreriments, les autoritats van haver de tancar preventivament l'estació de Tarragona, que després de l'eclipsi va acumular fins a 2.000 persones a les andanes. Els combois previstos no van ser suficients per portar a casa totes les persones i Renfe va haver de reforçar el servei amb un tren de la línia R16 passada la mitjanit.
1: A la Tercera hi veiem la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la tercera imatge. Camina pels carrers de Ceuta, la ministra, mentre parla amb una veïna a la qual veu força amoïnada.
2: És una de les imatges que ens ha deixat la visita de la ministra a la ciutat autònoma. Entre llàgrimes, la veïna reclama que no s'oblidin de la ciutat després que el Marroc qüestionés la sobirania de Ceuta i Melilla. Robles ha minimitzat les reivindicacions de Rabat. Amb el passeig pels carrers de Ceuta, la ministra s'ha desmarcat dels seus companys de govern i ha sigut la primera de l'executiu a escoltar els veïns.
17: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
19: Posa combustible a les vacances acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Vàlid fins al 16 d'agost.
4: L'esport no fa vacances a l'estiu.
8: Tampoc a Catalunya Ràdio.
4: Continuem pendents dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
8: També del Girona i del Sabadell.
4: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
8: A més del mercat de fitxatges.
4: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
8: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
4: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
20: Les tasques d'extinció van bé.
8: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
4: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
8: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
4: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
8: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
21: Catalunya Ràdio.
8: Som 3Cat.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 7 minuts i arribarem a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Marta Viana i el Pau Bartolí. L'endemà de l'eclipsi, que milers de persones van contemplar, sobretot al sud del país, on l'ocultació va ser total.
22: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
23: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
24: con la perla ha sido una locura.
23: Precioso.
15: La meteorologia va acompanyar i el fenomen astronòmic es va poder veure en unes condicions òptimes.
1: L'elevada mobilitat va provocar retencions, avui en parlarem, eh? Sobretot aglomeracions molt, molt importants a Rodalies.
25: La demanda mitjana a l'R16 es va duplicar respecte a un dia normal. També a l'R15 va augmentar un 60%. L'estació de Tarragona, totalment col·lapsada, es va haver de tancar per seguretat. En declaracions a aquesta casa, Benjamín Mola, responsable d'Adif a Tarragona, admetia.
12: Això ha sigut un problema de previsió, de que a partir de les 9 del vespre així, ha començat a baixar moltíssima gent.
1: I mentrestant, no tenia res a veure amb l'eclipsi, però ahir l'aeroport del Prat va tenir una tarda molt complicada.
15: Un problema elèctric va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts, però els retards es van acumular durant la resta del dia.
1: De fet, avui encara n'hi ha de retards a l'aeroport del Prat, la immensa majoria no especialment grans, de 20 minuts, mitja hora, però alguns d'ells, alguns vols, avui, ara ho repassarem, surten o tenen la sortida anunciada amb molt de retard. En fi, una altra de les previsions destacades per avui. El govern espanyol i les autonomies es reuneixen per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península.
25: Després de l'intercanvi de declaracions entre el Marroc i Espanya sobre la sobirania de les dues ciutats autònomes, Margarita Robles, ministra de Defensa.
13: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
1: I hi ha problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu.
15: Per la sequera del riu Noguera-Ribagorçana i l'increment del consum pel turisme, les Bordes i Sarroqueta reben aigua amb cisternes i a la Vallavuí detecten una baixada de pressió i cabal.
1: I una dada, el canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per resoldre problemes de connectivitat ha registrat pràcticament 500 incidències només en els primers 9 mesos de funcionament.
25: Albert Tot, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat de les incidències són per la falta de cobertura mòbil.
26: En un determinat moment en el que la cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar.
27: Bon dia, doncs comencem aquesta jornada d'avui, dijous, amb unes temperatures tòrrides, aquests valors de més de 25-26 graus, amb aquesta xafogó es manté a la costa, poques variacions en aquest sentit, i avui fins i tot la calor s'intensifica més. Els termòmetres podran arribar als 40 graus. Tornen aquestes xifres, sobretot cap a la zona del Pla de Lleida, i temperatures per sobre dels 35, de manera gairebé general, a l'interior del territori, amb aquesta notable xafor a la façana litoral. El termòmetre, doncs, que apunta a tocar sostre entre avui i demà, un altre cop, i sí que sembla que ja a partir del cap de setmana el termòmetre començarà a recular per anar a ubicar-se allà on tocaria per l'època, sobretot ja a l'inici de la setmana que ve, amb un temps més insegur, perquè entre avui i demà només les nuvolades afectaran la meitat nord del país, però al llarg del cap de setmana es poden estendre més. Aquesta tarda, per tant, s'espera que els núvols vagin agafant protagonisme en el Pirineu, Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona, també interior de Girona o a l'àrea dels ports. En aquest sector es poden haver-hi agruixats o fins i tot alguna tempesta de caràcter moderat i acompanyada de calamarsa.
1: Actualitzem com tenim ara mateix el trànsit. Mariluz, bon dia de nou.
0: Hola, bon dia. Doncs encara tranquil, només amb retencions provocades per obres a l'autovia 2 a Caldes de Malavella, direcció Girona, i a Barcelona la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a Vallcarca, sentit Besòs.
1: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
0: Fins ara.
1: I el transport públic com el tenim a aquesta hora? Marisa Gil, bon dia de nou.
3: Bon dia. A Rodalies, més de 20 minuts de demora en els trens de la línia R14 en tots dos sentits, i retards de més de 10 minuts a la línia R15, també en tots dos sentits, mentre que la línia R11, que va de Figueres a Barcelona, hi ha una demora de gairebé 15 minuts. Recordar que la línia R3, entre l'Hospitalet de Llobregat i Puigcerdà, el tram entre Fabra i Puig i la Garriga es fa en autobús. I també hi ha servei alternatiu d'autobusos a la línia Barcelona-Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Gràcia i Sarrià. Pel que fa a l'aeroport del Prat, també hi ha retards i cancel·lacions. S'han suprimit 4 vols amb destinació Gènova. Són els de Vueling, Level, Iberia i Qatar Airways. També que el vol de Vueling, que havia de sortir cap a Amsterdam a les 5:10 del matí, ho farà 3 hores més tard, a 8:45. I el vol de Swissair, que sortia a les 6 amb destinació Zurich, no ho farà fins 9:45 del matí.
1: Important, aquests retards que encara tenim a l'aeroport del Prat. Recordeu que ahir va haver-hi aquesta incidència a la torre de control, ja està resolta, però el restabliment i la recuperació de la normalitat, doncs, està sent una mica complicada, sobretot també els que van cap a Itàlia, perquè allà hi ha més problemes a Sicília, bàsicament per l'erupció del volcà de l'Etna. Com sempre, a aquesta hora dediquem una cançó. Aquí ens digueu, amb una nota de veu curta, al 636-360609, 636-360609, digueu a qui li voleu dedicar una cançó, quina i per què. És el que ha fet la Núria, per exemple.
5: Hola, sóc la Núria i vull dedicar la cançó Superestrella a Ari, des de Code 4, que l'estimo.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit, Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Circulació encara tranquil·la, només amb retencions provocades per obres a l'autovia 2 a Caldes de Malavella, direcció Girona, i a Barcelona, la ronda a dalt amb lentitud entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a Vallcarca, sentit Besòs.
1: Catalunya gaudeix d'un eclipsi de sol espectacular que deixa per al record imatges històriques i inesborrables. La meteorologia va acompanyar gairebé tot el país i milers de persones van poder observar el fenomen als punts habilitats a la franja d'ocultació total o parcialment des de la resta del territori. Tot i l'alta mobilitat, les carreteres no van registrar cap accident destacable. Les vies que van acumular més retencions van ser les previstes, l'AP7 i les alternatives, com l'N340 i la C32. L'allau de viatgers a l'estació de trens de Tarragona va obligar Renfe a programar un tren extra passada la mitjanit en direcció a la capital catalana. Reunió telemàtica avui del govern espanyol i les comunitats per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta. El PP hi participarà, tot i que l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, on Vox té les competències en drets socials, no s'hi connectaran. Colòmbia s'afanya a buscar supervivents del terratrèmol de dilluns. Els equips de rescat són conscients que 4 dies després de la tragèdia cada vegada és més difícil trobar persones en vida. L'executiu eleva a 265 la xifra de morts, ja 500 la de desapareguts. El president Abelardo de l'Espriella ha declarat l'emergència econòmica per afrontar la reconstrucció i l'ajuda als damnificats. Els problemes derivats de la falta de cobertura mòbil representen el 60% de les queixes dels municipis catalans cap a les operadores telefòniques. Des de fa 9 mesos, els ajuntaments poden comunicar directament les incidències a les companyies sense intermediaris i fer el seguiment dels treballs per solucionar-los. L'incendi declarat ahir la tarda a Castellví de la Marca a l'Alt Penedès ja està estabilitzat i continuen treballant 10 dotacions terrestres per remullar el terreny i evitar revifades. El foc ha afectat 8 hectàrees. Les últimes excavacions a la ciutat romana d'Aeso, a Isona, deixen al descobert una estructura circular vinculada a la gestió de l'aigua. La troballa porta nova informació sobre l'evolució d'aquesta antiga domus. Joan Daus obre avui el Summerfest Cerdany. El festival es consolida en la seva 5a edició amb noms com la Ludwig Bank, Rosario o l'Exambusto. Els concerts s'allargaran fins al dia 22.
3: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia. Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins al proper Mundial de Futbol el 2030. El substitueix Ronald Koeman, el càrrec que feia 2 anys que no dirigia cap equip des que va deixar el Barça. El Paris Saint-Germain guanya de nou la Supercopa d'Europa. Els de Luis Enrique van superar ahir l'Aston Villa anglès per 2-1. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham avui, Gel Sakura Bestué disputarà la final de 200 metres, Marta Mitjans les semis de 800 i a l'europeu de natació de París, Luca Huck no va aconseguir medalla i els 100 lliures en acabar quart.
1: Matí de calor intensa amb domini del sol. Avui les temperatures podran arribar als 40 graus al Pla de Lleida i la xafegós mantindrà la costa. Tarda amb nuvolades en zones de muntanya, localment amb tempesta, al nord de les comarques de Barcelona i Girona.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, avui és dijous 13 d'agost. Comencem el dia repassant l'actualitat de la ciutat amb el butlletí Castelldefels avui. Castelldefels es volca amb l'eclipse solar. Els punts més alts de la ciutat i tota la franja litoral es van omplir ahir de persones per contemplar un fenomen astronòmic excepcional, que no es produïa amb aquestes característiques des de 1905. A Castelldefels, l'eclipse es va arribar a ocultar el 99,95% del sol. Avui arrenca oficialment la Festa Major de Castelldefels. La Festa Major començarà oficialment aquesta nit amb el tradicional pregó a les 9 del vespre des del balcó de l'Ajuntament a càrrec de Piqueres i la Coral Marinada. Abans es farà la recepció oficial de les noves penyes de la Festa Major al Saló de Plens. I a l'agenda del dia, avui arrenca oficialment aquesta Festa Major i en tenim Fira d'Atraccions des d'avui fins a diumenge 16 d'agost a la plaça Teresa Claramunt. A les 7 de la tarda, la Biblioplatja Carme Romaní acull el Pop Gerard, la Tortuga Beluga i altres amics marins visiten Castelldefels a càrrec d'un pessic de contes. També a les 7 de la tarda, els tabalers de Castelldefels iniciaran la tradicional tabalada amb un recorregut per diferents establiments del centre. El punt de sortida serà la Festa Jove Alternativa. A les 9 del vespre, des del balcó de l'Ajuntament, Piqueres i la Coral Marinada seran els encarregats de donar el tret de sortida oficial a la Festa Major. I a 9:45 del vespre, a la plaça de les Palmeres tindrà cinema a la fresca amb Lilo i Stitch en una versió en català. I la música continuarà amb Ginestar a les 10 del vespre i Los Toreros Muertos a mitjanit. I recordeu que la Festa Major continua durant tot el cap de setmana. Per consultar tots els actes, horaris i ubicacions, podeu consultar el programa complet a la web de l'Ajuntament de Castelldefels i els seus canals oficials. Fins aquí el Castelldefels avui. Més informació als pròxims espais informatius a Ràdio Castelldefels i als canals municipals. Molt bon dia!
0: Castelldefels avui.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
8: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
9: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
10: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
9: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
10: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
2: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Què tal? Bon dia. Comencem, Castelldefels Desperta. Us acompanyarem des de Ràdio Castelldefels fins les 10 del matí en aquest 13 d'agost. I avui, justament, ara sí, Castelldefels entra de ple a la Festa Major. Ja sabeu, és un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local, però avui, justament, doncs, tindrem el que és la informació del que se'n ve aquest cap de setmana, que és justament la Festa Major. Com sabeu, al control sempre tenim a Gerard Carreras i us parla la Zeneida Martín. Doncs, com ja sabeu, tenim per davant dues hores de ràdio que ens posarem al dia de tot el que passa justament a la Festa Major. I si teniu ganes de saber de tot el que trobareu, doncs quedeu-vos amb nosaltres. Així que comencem.
1: Castelldefels Desperta.

0: Doncs després de totes les activitats prèvies que hem anat vivint aquests últims dies, després de la llegenda del Garigot, dels castells, de les sardanes que vam tenir tots aquests dies i de totes aquestes propostes que ens han anat preparant al terreny, avui comencem oficialment aquests 4 dies de festa major. Aquests 4 dies en què carrers, places i diferents espais de la ciutat s'ompliran de música, cultura popular, activitats familiars, tradició i també moltes propostes pensades especialment per joves. I ho farem avui durant gairebé tot el Desperta perquè volem dedicar aquest monogràfic precisament a això, a explicar-vos doncs, què passarà durant aquests dies. Però també posar veu als protagonistes de la festa perquè darrere d'un concert, d'un pregó, d'una penya, d'una activitat sempre hi ha persones, entitats, artistes i molta feina que sovint doncs, no es veu. I començarem pel principi, perquè avui la Festa Major arrenca ben aviat. Un dels primers grans espais que obrirà les portes serà la FAC, la Festa Jove Alternativa de Castelldefels, que començarà a les 5 de la tarda, a l'espai situat davant de l'Institut Josep Lluís Sert, i s'allargarà fins les 2 de la matinada. I aquesta FAC arriba amb una programació molt àmplia. Tallers, mercats, dinamització de Viva, que és una de les associacions juvenils d'aquí, de Castelldefels, música, concerts i sessions de DJ. I tindran artistes com la Natlin, que és justament d'aquí, de Castelldefels. I també en tindran doncs, Estoparte, que faran justament doncs, un tribut a Estopa. També tindran Ouineta, també tindran com a DJ a la Calva Tatuada. I, entre d'altres, tindran a Piqueras. I justament aquí trobem una de les curiositats del programa d'avui, perquè Piqueras serà un dels artistes que actuarà aquesta tarda a la FAC. Però abans d'actuar, haurà d'estar al balcó de l'Ajuntament fent el pregó de la Festa Major. És a dir, que tindrà una jornada especialment intensa. Primer de tot, doncs, pujarà al balcó de l'Ajuntament com a pregoner i una vegada acabat el pregó, tornarà corrents a la FAC per actuar. I això no ho diem nosaltres, ens ho explicava la regidora de festes, Cristina Corona, quan parlàvem amb ella sobre l'elecció dels pregoners d'aquest any.
1: Bueno, Piqueras, tothom que ens escolta, sobretot aquí a Castelldefels i sobretot la gent més jove, sap qui és. És un cantant emergent que està tenint un èxit tremendo i van voler donar una mica de contrast entre Piqueras, que és això, superjove, superfresco i amb un futurazo brutal per davant, amb la Coral Marinada, que aquest any han fet 100 anys, i compartir una mica aquest pregó, i jo crec que quedarà molt xulo, perquè a més a tots els hi ha fet molta il·lusió aquesta mena de contrast. I el Piqueras, bueno, quan acabi el pregó, marxarà corrents a la Festa Jove perquè actua allà.
0: I és que aquest pregó té precisament aquesta particularitat. El comparteixen dues realitats molt diferents, però molt representatives de Castelldefels, perquè d'una banda, Piqueras és un artista jove, emergent, molt vinculat a la ciutat, i de l'altra, la Coral Marinada és una entitat amb història molt, molt més llarga i que, a més, ha celebrat recentment el seu centenari. Doncs, per tant, tenim en un mateix balcó la joventut i l'experiència, la música urbana i la tradició coral. És a dir, que tindrem dues generacions de dues maneres d'entendre la música que aquesta nit es trobaran, doncs, per donar aquest tret de sortida oficial a la Festa Major. I si parlem de la Coral Marinada, val la pena recordar una mica doncs, aquesta història, perquè estem parlant d'una entitat molt vinculada a la vida cultural de Castelldefels i amb una trajectòria que remunta a moltes dècades. Una coral que ha viscut diferents etapes i que ha estat present en moments importants de la vida de la ciutat. El seu president va estar aquí als estudis de Ràdio Castelldefels, justament va parlar amb la nostra companya Ana López i ens explicava aquesta trajectòria i recordava també com eren aquelles cantades d'anys enrere quan la coral recorria diferents barris de Castelldefels. L'escoltem.
2: Abans cantàvem dissabte de glòria per la tarda fins quasi bé les 12 del vespre i diumenge del matí fins a les 4 de la tarda o així. I el dilluns de Pasqua també es cantava igual, del matí de les 10 del matí fins a quasi bé a les 4 de la tarda. I acabàvem que quasi bé no teníem ni veu, perquè cantàvem per tot el poble, per tots els barris, per Montemar, Vellamar, Platja, tot, i tot el poble. I, bueno, clar, llavors la gent, això era una cosa molt tradicional, que es feia de sempre, de tota la vida. Aquest any nosaltres ja, aquest any 2025, ja havíem fet el centenari de la coral, que no era precisament, llavors era la coral del Centre Cultural Recreatiu. Però l'any 80-81 va deixar d'existir el Centre Cultural i nosaltres ens vam federar la coral que quedava a Cors de Claver i de llavors ja vam adoptar el nom de Coral Marinada. I de llavors anem cantant des de l'any 82 que ens vam federar.
0: I avui, després d'aquesta història, la Coral Marinada serà una de les veus que sentirem des del balcó de l'Ajuntament. Una imatge doncs, que serà especialment simbòlica. Una entitat que representa bona part de la memòria cultural de Castelldefels. Compartim pregó amb un artista que ara us desvelarem, però abans de res farem una aturada.
3: Castelldefels desperta.

0: Doncs, com dèiem, fèiem aquesta aturada perquè és el moment de mirar com tenim les carreteres. Connectem amb el Servei Català del Trànsit per conèixer doncs, l'estat de la mobilitat ara mateix a Castelldefels i els principals accessos cap a Barcelona. Molt bon dia, Eduard Sánchez.
1: Hola, molt bon dia. Doncs, a veure, de moment a aquesta hora tenim força tranquil·litat. Tornem doncs, a la tranquil·litat dels matins d'agost ja normals i ara mateix sense volum de trànsit o aturades significatives que haguem de comentar, sobretot el que és els accessos des de Castelldefels cap a Barcelona, és a dir, autopista C32, de moment amb circulació fluida, i també autovia C31, el tram també a partir de Castelldefels cap a Barcelona i, de fet, també en sentit contrari. Pel que fa a les dues rondes de Barcelona, hi heu d'entrar doncs, pràcticament també la circulació fluida, igual de fluida, en sentit Llobregat, únicament la ronda de dalt en sentit contrari, en sentit Trinitat, registra aturades puntuals al tram afectat per obres a la zona d'Horta. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Doncs molt bon dia, Eduard Sánchez. Ens veiem ja dilluns.
1: Perfecte, bon cap de setmana.
0: Igualment, bon cap de setmana.

0: Doncs justament ara és moment de saber com tindrem el temps per avui, que així doncs connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Després de la jornada de l'eclipse d'ahir, que es va poder observar més nítidament a les comarques del sud i de Ponent, i no tant per algun ruixat i alguna tempesta que va haver-hi a les comarques del nord, doncs aquesta jornada de dijous es presenta més tranquil·la. Ens llevem amb un ambient en general força assolellat, amb el pas d'algunes bandes de núvols alts i mitjans, que aniran minvant al llarg del matí, també amb alguns estrats baixos, algunes boires a punts del nord de la Costa Brava, pràcticament al nord del Cap de Creus, i també d'altres cap al delta de l'Ebre, que també aniran minvant al llarg del matí. A partir de migdia, però, creixeran nuvolades a punts del Pirineu i Prepirineu, on durant aquesta tarda no es descarta la possibilitat d'alguns ruixats. De fet, són bastant probables en l'àrea del Pirineu, però sobretot Prepirineu, interior de les comarques de Girona i nord de les de Barcelona. Tampoc creiem que descartar algun ruixat cap a la zona del port al llarg d'aquesta propera tarda. Avui, això sí, marcat per un ambient més càlid encara que no pas la jornada d'ahir, amb valors màxims de temperatura entre 35 i 39 graus a pràcticament tot l'interior i fregant els 40 a punts de Ponent i interior de la Vall de l'Ebre. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.

I mentre la FAC, que és la Festa Jove de Castelldefels, estarà en marxa, justament a les 7 de la tarda en tindrem un altre dels clàssics de la festa.

Festa Major. Serà la tabalada i els correbars a càrrec dels tabalers de Castelldefels. El punt de sortida serà precisament la Festa Jove Alternativa i a partir d'aquí el recorregut farà diferents parades pels establiments del centre. Per tant, tenim una tarda en el que els diferents espais de Castelldefels començaran a activar-se gairebé al mateix temps. La FAC, al costat de l'Institut Josep Lluís Sert, els tabalers sortint d'aquest mateix punt, i a la plaça Neus Català, també a les 7 de la tarda, hi ha una proposta especialment pensada per al públic familiar. I tindrem un musical de circ per nens i per famílies que es deia Havia una vez. I mentre uns estiguin amb la música, els tallers, els correbars, a la plaça de l'Església, a 7:45, tindrem un altre moment important pels amants de la cultura popular. Aquí tindrem l'assaig general del seguici de Festa Major. Aquest serà un assaig que comptarà amb la participació de diferents entitats de cultura popular de la ciutat i que servirà també per preparar tot el que veurem durant els dies forts de Festa Major. I així arribarem a les 9 del vespre, el moment que oficialment farà començar la Festa Major de Castelldefels. Primer es farà la recepció de les noves penyes de Festa Major i després el pregó des del balcó de l'Ajuntament, que, com hem estat parlant, ja anirà a càrrec de la Coral Marinada i també de l'altra representació, que en aquest cas serà de Piqueres. I escoltem una mica una de les seves cançons més conegudes.

0: cena, coño.
1: Castelldefels desperta.

0: Doncs justament aquest és a Piqueres, que com hem estat comentant estarà doncs, al balcó de l'Ajuntament amb la Coral Marinada fent doncs, aquest pregó que donarà doncs, el tret de sortida de la Festa Major. Però després també hi haurà una novetat perquè aquest moment en el que justament es farà aquest tret de sortida, primer hi haurà una recepció de les noves penyes de Festa Major, que serà justament una mica abans d'aquest pregó. Aquesta és una de les grans novetats d'aquest any perquè s'estrenen les penyes de Festa Major i l'acollida ha estat molt més gran del que probablement ningú s'esperava. Parlem de 49 penyes i de 1.009 persones inscrites, més d'un miler de penyistes en aquesta primera edició. I això dona una idea de les ganes que hi havia de participar d'una manera molt més activa a la Festa Major. La regidora de Festes, Cristina Corona, també amb una entrevista a Ràdio Castelldefels que li va fer la nostra companya Ana López, ens explicava doncs, la sorpresa que va generar aquesta xifra quan es va tancar el període d'inscripcions. L'escoltem.
1: La veritat és que això ho van engegar amb molta il·lusió, però bueno, jo pensant un número bastant... No vull dir el que vaig pensar, perquè diran, vaya poca previsió. Però quan hem tancat i hem vist que hi ha 49 penyes i 1.009 penyistes, clar, ha estat com una mica, uau, per una part, que xulo, que bé, perquè era, bueno, és molt més del que mai havíem pogut pensar, però per una altra part sí que és veritat que de la previsió que teníem pels actes de penyes, pregó, que volíem, que farem un dinar i tot, és allò de dir, apreta, corre, i aviam com ho modifiquem tot. Però la veritat és que estem contentíssims, eh? És, ja et dic, molt superior a l'esperat, però molt contents perquè, a més, ja el que he anat parlant amb gent de diferents penyes i tal, al final són grups d'amics molt orgullosos de ser de Castelldefels, de tindre la seva penya, de participar a totes les activitats, de donar recolzament també a tot el que fa l'agrupació, amb la qual estem desbordats, però molt contents.
0: I aquestes penyes no seran simplement un nom o un grup que apareixerà al programa. La idea és que tinguin presència durant tota la Festa Major i que participin en les activitats que ajudin a omplir doncs, els carrers d'ambient festiu. Així, escoltem com ens ho comentava doncs, la regidora de Festes, Cristina Corona. L'escoltem.
1: Al final, les penyes aquí i a tot arreu és un sentiment de pertinença, d'orgull, de participar, de donar recolzament a tot el que es fa i sobretot això d'orgull i de pertinença és el més important. I jo amb la gent que he anat parlant, no he parlat amb tots, perquè ja et dic que hi ha 49, però amb els que he anat parlant és això el principal. I al final la gent el que tenim tots ganes és de passar-ho bé, d'estar amb els nostres amics, de que la festa sigui bueno, divertida però controlada i tothom està molt content. La idea era que el dia del pregó tinguessin un paper important després del pregó. Això no et puc dir perquè encara ho estem manegant, aviam com donem cabuda a un representant de cada penya, però sí que és veritat que tindran un paper important el dia del pregó. D'alguna manera, no em preguntis com perquè encara no ho sabem, sortiran al balcó i saludaran a tots els penyistes que estaran a baix a la plaça. I després un altre dia es farà un dinar, possiblement a Arcadi Balaguer, entre l'Ajuntament i l'Edifici de la República, només per penyistes, vull dir, tot el que vagi amb la seva samarreta de la seva penya podrà accedir, el que no, no. Això són dues coses superexclusives de les penyes.
0: Doncs cada penya, a més, ha creat la seva pròpia samarreta, com hem estat escoltant, amb el seu nom, el seu logo, i també tindran doncs, un element que els identificarà durant aquests dies, que és el mocador de Festa Major. La Cristina Corona ens explicava a Ràdio Castelldefels doncs, com es farà aquesta identificació i com podran recollir els mocadors. L'escoltem.
1: Cada penya s'ha fet una samarreta amb el seu logo i el seu nom i és molt distintiu. A més, tots els de les penyes tindran assegurat, perquè la setmana que ve fem la reunió amb un representant de Codun, del mocador i d'una altra cosita, de Festa Major, amb la qual tots aniran superidentificats, però bàsicament per la samarreta. Dia del pregó, tota la tarda hi haurà instal·lades una carpa o dos a la plaça de l'Església perquè tothom que vulgui el seu mocador es pugui apropar i ho pugui recollir i se'l pugui posar en el moment del pregó i, bueno, i tota la festa major. Però sí que és veritat que ells, els de les penyes, ja ho tindran reservat i ja ho tindran a casa seva.
0: I, per tant, aquesta nit, quan mirem cap a la plaça de l'Església o cap a qualsevol dels espais de la Festa Major, és possible que comencem a veure doncs, aquesta nova imatge. Grup de persones amb les seves samarretes, els seus logos i els seus mocadors identificant-se com aquests membres d'una de les 49 penyes que s'han creat. I això també ens ha donat doncs, una altra manera de viure la festa, no només com a espectadors, sinó també com a participants. Tal com hem estat comentant, doncs, després d'aquesta recepció tindrà lloc el Piqueres i la Coral Marinada al balcó de l'Ajuntament i aquí doncs, tindrem aquesta imatge de la veu d'una coral centenària i la veu d'un artista jove. Però la Festa Major no s'acaba ni molt menys amb el pregó. De fet, doncs, a partir de les 9 començaran la part més musical de la nit. Perquè a les 10 a la plaça de l'Església serà l'escenari del concert de Ginestar. I aquí doncs, ens volem aturar perquè Ginestar és un grup que ens permet parlar doncs, també de música catalana actual, de pop, d'electrònica i d'una manera molt personal doncs, d'explicar històries a través de les cançons. El grup està format pels germans de Júlia i Pau Serrasolses i la seva història musical també comença molt abans que arribessin als grans escenaris. Júlia ens explicava en una entrevista que li va concedir doncs, a la nostra companya Ana López doncs, com tots dos van començar a estudiar música des de ben petits.
2: Sí, des de petits vam començar a l'escola de música del barri, després cadascú doncs, va començar a fer una mica la seva amb els seus instruments i quan el Pau va acabar a la universitat ens vam trobar una altra vegada al nostre barri, que és Sant Andreu, i vam començar a fer cançons i de seguida ja ens vam començar a motivar, començàvem a fer així concerts com més a prop, així algun per Festa Major, i a poc a poc van creixent fins ara, que mira, que hem a festes majors, i hi ha festivals molt xulos també. I això, doncs sí, una mica de... A casa ningú feia música, és una mica que ens van impulsar els nostres pares a intentar-ho.
0: I d'aquells primers passos a l'escola de música del barri van anar arribant els primers concerts, els espais petits, festes majors i a poc a poc doncs, aquests festivals i escenari. I avui els tindrem doncs, aquí a Castelldefels en plena Festa Major. Però abans d'entrar en la música de Ginestar doncs, també és interessant saber d'on surt el nom del grup i si té alguna història molt concreta. L'escoltem a Júlia Serra.
2: Doncs mira, el nom prové de... És un homenatge a una dona que es deia Marina Ginestar, que era periodista i miliciana durant la Guerra Civil Espanyola del bàndol antifeixista. I és una manera de fer homenatge a totes aquestes dones que van estar lluitant i també les que no van estar lluitant com a tal, però que també feien altres coses, no? Com per exemple informar, que és el cas de Marina també.
0: I aquesta referència a Marina Ginestar doncs, explica que també una part de la sensibilitat que trobem en aquest projecte que té el grup. Musicalment, Ginestar parteix del pop, però també amb una sonoritat que incorpora també elements electrònics. Júlia ens explicava doncs, quines són aquestes referències musicals.
2: Doncs escoltem bastant la música bastant música pop. És veritat que potser jo escolto més, a vegades, música pop espanyol, escolto molt pop madrileny, però sempre hem escoltat pop. Jo crec que també els nostres referents al final aquí a Catalunya eren els Pets, també, i al final tampoc és una música que sigui molt diferent a nivell d'estil de la nostra. Potser ells treuen més cap al rock i nosaltres anem cap a una cosa més electrònica, però trobem també moltes semblances també a nivell d'estil i a nivell de la manera de relatar.
0: I un dels elements interessants de Ginestar és precisament aquesta capacitat de combinar cançons que conviden a ballar en moments més íntims i emocionals. Això, segons ens explica Júlia, també és el que trobarem aquesta nit a la plaça de l'Església. A les 10, per tant, prepareu-vos per saltar, ballar, però també per escoltar i deixar-vos portar doncs, per les cançons de Ginestar. Escoltem com ens relatava el que ens espera aquesta nit.
2: Doncs és una actuació que jo recomano que la gent vingui ben preparada per saltar, per ballar i també ben disposada a sentir i a emocionar-se. És un directe que té molta dinàmica, que et porta per diferents racons, no? Com deia, des d'aquest pop i aquesta part més electrònica que ens convida a nosaltres a saltar i a ballar i al públic també, i aquesta part que sempre intentem tocar una mica, que és la part més emocional, que també ens defineix molt a nosaltres com a grup. Llavors hi ha un moment més tranquil on cantem cançons una mica més íntimes i més profundes. Llavors la gent, sempre ens diuen que és una mica com una muntanya russa, no? Com que vas passant per tot, empatitzes amb l'amor, empatitzes amb una ruptura que hagis tingut, empatitzes amb una cançó que vagi més de l'amistat, no? I una mica juguem això, a trasbalsar a la gent i que sobretot s'enduïn un molt bon sabor de boca. I això ho aconseguim també gràcies a aquesta meravellosa banda que portem, que ofereixen una qualitat musical que sempre havíem desitjat.
0: I justament, doncs, perquè tinguem una miqueta de so sobre de què va el projecte de Ginestar, escoltarem una de les seves cançons meravelloses, que és Tot el que ens queda. L'escoltem.

0: ganz gerne.
1: Castelldefels desperta.

Doncs estem a punt d'arribar a les 9 del matí i hi farem una petita pausa dins d'aquest monogràfic especial del Desperta de la Festa Major. Fins ara hem fet un repàs sobretot del que ens espera avui i que oficialment és quan comença la Festa Major. Hem parlat de la Festa Jove, de la FAC, que començarà a les 5 de la tarda. També hem estat parlant d'aquests artistes que es presentaran en aquesta jove, com la Natlin, el Piqueras. També hem parlat del pregó de la Coral Marinada juntament amb el Piqueras, que obriran aquesta Festa Major. I també hem parlat de les penyes de la Festa Major, que és una de les grans novetats d'aquesta edició, amb 49 penyes i més de 1.000 participants. També hem estat repassant algunes de les activitats que complementaran aquesta jornada i també recordem que tenim la Fira d'Atraccions, que justament hem comentat al butlletí de les 8, que començarà avui i estarà fins al dia 16. Encara ens queda molta cosa per descobrir, fins i tot alguna cosa més d'aquesta nit, perquè després del pregó, com hem parlat, tindrem a les 10 a Ginestar i no hem parlat encara dels Toreros Muertos, que serà un d'aquests concerts que a mitjanit que tindrà lloc i tancarà el que serà el primer dia de Festa Major. Així amb aquest repàs que hem estat fent d'aquest primer dia de festa, que començarà avui mateix, aquesta tarda ja comença a les 5, arribem ja a les 9 del matí. Així fem aquesta pausa, arribem a les 9 i escoltem els informatius. Després continuem amb aquest especial que estem fent de Festa Major al Desperta.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 9 en punt del matí, us informa Òscar Callau. El govern espanyol ampliarà el descompte al gasoil. Serà de 20 cèntims per litre al setembre. El de la gasolina serà de 5 cèntims, com estava previst. Això, després de l'increment de la inflació al juliol, s'ha situat al 3,6% per la pujada, precisament, dels carburants i l'electricitat. Catalunya gaudeix d'un eclipsi de sol espectacular que deixa per al record imatges històriques i inesborrables. La meteorologia va acompanyar gairebé tot el país i desenes de milers de persones van poder observar el fenomen als punts habilitats a la franja d'ocultació total o parcialment des de la resta del territori. Tot i l'alta mobilitat, les carreteres no van registrar cap accident destacable. Les vies que van acumular més retencions van ser les previstes, l'AP7 i les alternatives com la Nacional 340 o la C32. L'allau de viatgers a l'estació de trens de Tarragona va obligar Renfe a programar un tren extra passada la mitjanit amb direcció a Barcelona. Reunió telemàtica avui del govern espanyol i les comunitats autònomes per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta. El PP hi participarà, tot i que l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, on Vox té les competències en drets socials, no es connectaran. Colòmbia s'afanya a buscar supervivents del terratrèmol de dilluns. Els equips de rescat són conscients que 4 dies després de la tragèdia cada vegada és més difícil trobar persones amb vida. L'executiu eleva a 265 la xifra de morts i a 500 la de desapareguts. El president Abelardo de la Esprilla ha declarat l'emergència econòmica per afrontar la reconstrucció i l'ajuda als damnificats. Zelensky reclama als Estats Units que venguin a Ucraïna més míssils interceptors Patriot per respondre a l'augment dels atacs russos amb míssils balístics que han afectat sobretot la capital Kiev. El president ucraïnès calcula que té un 10% del que necessita per parar els bombardejos de Moscou. L'incendi declarat ahir a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, ja està estabilitzat i continuen treballant 10 dotacions terrestres per remullar el terreny i evitar revifades. El foc ha afectat 8 hectàrees. Joan Dausà obre avui el Summerfest Cerdanya. El festival es consolida en la seva 5a edició amb noms com la Ludwig Band, Rosario o l'Examusto. Els concerts s'allargaran fins al dia 22.
2: 3CAT Info.
1: Titulars d'esports.
3: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins al pròxim Mundial de Futbol el 2030. Substitueix Ronald Koeman al càrrec i feia 2 anys que Xavi no dirigia cap equip des que va deixar el Barça. A Paris Saint-Germain torna a guanyar la Supercopa d'Europa. Els de Luis Enrique van superar ahir l'Aston Villa anglès per 2-1. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham avui, Gael Sakura-Bestué disputarà la final dels 200 metres i Marta Mitjans les semis dels 800. I a l'Europeu de Natació de París, Luca Huck no va aconseguir medalla ahir als 100 lliures en acabar quart.
1: I un titular també per la informació del trànsit. Endavant, equip viari.
4: Només en petites retencions provocades per obres. A l'autovia 2 a Caldes de Malavella, direcció Girona, a Jorba, direcció Lleida i a Barcelona, la ronda de l'Entreort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat.
1: I al temps tindrem un matí de calor intensa amb domini del sol. Avui les temperatures podran arribar als 40 graus al Pla de Lleida i l'aixa fugós mantindrà la costa. Tarda amb nuvolades en zones de muntanya, localment amb tempesta, al nord de les comarques de Barcelona i Girona.
5: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

0: Castelldefels Desperta. Un programa d'actualitat comentada.
1: Doncs continuem amb aquesta segona hora del Desperta, que avui estem dedicant íntegrament doncs, a aquesta festa major de Castelldefels. Ja hem repassat una bona part del que ens espera avui. Hem parlat de la FAC, de les Penyes Noves, del Pregó, dels seus protagonistes i també doncs, del que serà aquesta nit musical que tindrà lloc doncs, a la plaça de l'Església amb Ginestà. I encara ens queda una cosa més doncs, de parlar d'avui. Però també posarem el focus doncs, a què passarà divendres, dissabte i diumenge amb aquestes activitats familiars, cultura popular, concerts i tradició. Així que continuem fent aquest recorregut de la Festa Major de Castelldefels en aquesta segona hora del Desperta.
0: Castelldefels Desperta.

Doncs justament quan acabi Gina està a la plaça de l'Església, encara tindrà molta nit per davant perquè a les 12 de la nit arribarà una proposta completament diferent però també molt reconeixible, que són els Toreros Muertos. Justament estem escoltant de fons aquesta cançó d'ells. I aquí doncs farem un petit viatge generacional perquè probablement hi haurà persones que avui tenen 20 anys i coneixen el grup de referència, però també hi hauran molts oients que recordaran perfectament les seves cançons perquè Los Toreros Muertos formen part de la història del pop-rock espanyol dels anys 80 i 90.

El grup liderat per Pablo Carbonell arriba a Castelldefels per recuperar molts dels seus grans èxits i aquí hi ha cançons que segurament molts de vosaltres doncs, podreu cantar pràcticament de memòria, que és Mi Agüita Amarilla, Jo No Me Llamo Javier i molts altres temes que han anat passant de generació en generació. Per tant, si Ginestar ens porta una mirada molt més actual de la música, Los Toreros Muertos ens permeten doncs, mirar enrere i recuperar aquella música que forma part de la memòria de tota una generació. I és això doncs, una de les gràcies d'una festa major, no? Que en una mateixa nit puguis passar d'un grup pop català actual a una banda que porta dècades sobre els escenaris.

Però encara ens queda una altra proposta per aquesta nit. A 9:45, a la plaça de les Palmeres, encara continua doncs, el que és el Palm Market, perquè continua justament amb la seva programació i hi haurà Cinema a la Fresca amb Lilo i Stitch. I en aquesta vegada doncs, serà una versió catalana. Així que fins i tot mentre la música omple el centre també hi haurà aquesta alternativa per qui vulgui acabar el dia d'una manera doncs, més tranquil·la. I abans d'acabar el repàs del dijous, doncs recordem que la Fira d'Atraccions també obre avui i estarà instal·lada fins diumenge amb un horari de tarda. I avui, a més, hi ha una franja de baixos estímuls sensorials que està pensada doncs, per a aquelles persones amb alta sensibilitat. I serà doncs, des de les 6 de la tarda fins les 9 del vespre. Per tant, avui Castelldefels té molts punts de festa, molts tipus de públic, joves a la FAC, famílies a la plaça Neus Català, cultura popular a la plaça de l'Església, les noves penyes al pregó, la música amb ginestà, rock i nostàlgia amb Los Toreros Muertos, cinema a la fresca i la fira. I això només és dijous. Perquè demà divendres la Festa Major continua des de primera hora amb activitats familiars, gegants, festa, aigua, el seguici, la paella popular, el bingo musical. Ara anirem desvetllant el que queda.

0: Castelldefels Desperta.
1: Doncs com us hem explicat, també en aquests dies doncs, tindrà lloc doncs, la paella popular divendres, que és d'aquestes activitats doncs, que expliquen molt bé què vol dir viure una festa major més enllà dels grans concerts. Demà divendres 14 d'agost a les 9 del vespre al Parc de la Muntanyeta doncs, torna aquesta cita que ja enrere any és una molt bona excusa per sortir de casa, seure a taula i compartir una estona amb els veïns i les veïnes. I enguany hi ha una novetat important i és que les entrades s'han pogut adquirir per internet a través de la plataforma Antràpolis. Així es facilita doncs, que la gent pugui reservar la seva plaça amb antelació. Recordem que l'aforament és limitat a 1.000 persones, així que també parlem d'una activitat que necessita certa organització. Però més enllà de la paella pròpiament dita, el que ens interessa és el que passa al voltant d'una activitat com aquesta, perquè una festa major no són només els escenaris i els artistes i els grans concerts, també són les taules compartides, els grups d'amics, les famílies, els veïns que es troben, les converses mentre sopa, i aquella sensació doncs, que durant uns dies la ciutat té un ritme diferent. I la Muntanyeta serà precisament un d'aquests punts de trobades de divendres. I a més, aquí no caldrà mirar el rellotge perquè després de sopar i pensar que no s'ha acabat la festa, al contrari, a les 11:15 començarà el bingo musical i quan acabi arribarà el concert de l'Homes Pop, amb versions fins a les 2 de la matinada. Per tant, qui vagi a la paella popular podrà convertir el sopar en tota una nit de festa major. Primer convertir taula, després jugar amb el bingo musical i finalment acabar ballant i cantant amb les versions de l'Homes Pop. Una d'aquelles nits doncs, que la proposta no és només anar a veure un concert, sinó quedar amb gent, trobar-se amb els veïns i fer vida de carrer. I és que aquesta és una de les millors maneres d'entendre la festa major, que és compartir-la.

I després, doncs, aquest justament continuarem la festa a les 10 del matí, justament demà divendres, al carrer Arcadi Balaguer, arriba la senyora Bombolles amb un espectacle de contes, un taller de bombolles de sabó, una activitat per començar el dia d'una manera tranquil·la i familiar. Això serà divendres, però no només serà el principi d'un matí de propostes, i és que a 10:45, davant de l'Agrupació de Cultura Popular a l'Avinguda Lluís Companys, tindrem la plantada de gegants. I aquí hi ha una proposta molt especial pels nens i nenes. Podran entregar el seu xumet al gegant que prefereixin. Una manera divertida i simbòlica de dir-li adeu al xumet i, al mateix temps, doncs, apropar-se a aquests personatges que formen part de la cultura popular de la nostra ciutat. I després d'aquesta plantada, doncs, arribarà un dels moments que més il·lusió acostuma a fer els petits, i és la baixada dels gegants. A 11:45 sortiran des de la seu de l'Agrupació Cultural i baixaran fins la plaça de l'Església. I a les 12 tindrem l'entrada dels gegants de Castelldefels amb el Jaume i la Constança, els barons de l'Emprunyà, acompanyats de Dragut i Otxalí. Però si els gegants seran protagonistes, l'aigua també tindrà molt de pes aquest divendres. Des de les 11 del matí a les 2 del migdia, la plaça de l'Església acollirà l'espai de l'aigua sostenible. Una proposta, doncs, pensada per nens i nenes d'entre 3 i 12 anys perquè puguin descobrir el cicle de l'aigua a través, doncs, de 5 activitats interactives relacionades amb la sostenibilitat. I al mateix temps, a les 11 tindrem la Festa de l'Aigua, una gran aquafesta amb música i animació. Així, doncs, que si teniu canalla a casa i busqueu una manera, doncs, de començar el divendres de Festa Major, teniu moltes opcions concentrades en poques hores, que són bombolles, gegants, aigua, música i activitats participatives. I aquí, doncs, Castelldefels començarà a preparar-se per una tarda amb una nit molt diferent, perquè divendres també serà un dia important per la cultura popular. A 8:15 del vespre arriben els grallers a la plaça de l'Església amb la participació de la colla dels grallers Maricels de Sitges, l'escola de grallers de Sitges i la colla Toc de Vent de Castelldefels. I a les 8, els carrers del centre acolliran els passacarrers del seguici de Festa Major amb una gran participació d'entitats de cultura popular de la ciutat. Així que els divendres, doncs, tornarà a demostrar que la Festa Major no és només una successió de concerts. Hi ha gegants, grallers, bastoners, focs, activitats infantils, aigua i tradició. I justament tot això, passa'ns pels carrers i les places perquè la gent pugui sortir i trobar-s'hi. I ara sí, a les 8 del vespre arriba a la plaça Neus Català, acollirà el tribut a Camela, una proposta que recupera, doncs, alguns dels grans èxits del grup pioner de la tecnorumba. I com hem estat comentant, doncs, al Parc de la Muntanyeta tindrem aquesta paella popular. I mentre a la Muntanyeta, doncs, la festa continua amb aquest bingo i amb aquestes versions, a la plaça de l'Església, a 11:15 de la nit, tindrem una proposta pels amants del rock i, sobretot, pels fans d'una d'aquelles bandes més importants de la història de la música. Queen. Arribarà a Bolsara amb un tribut que porta a l'escenari les cançons de Queen, però que també intenta reproduir aquella estètica i aquella manera de fer dels concerts que caracteritzaven la banda de Freddie Mercury.

0: Doncs justament aquests que estem escoltant ara és Bulsara, un grup de tribut a Queen que realment s'escolta molt, molt fidel al que era la banda de Queen. I aquí ens hem volgut aturar una mica perquè és interessant saber doncs, què hi ha darrere d'aquest grup tribut, perquè no simplement aprendre les cançons i tocar-les, hi ha molta feina al darrere, molta preparació i també molta admiració per l'artista que estàs interpretant. Francesc, el cantant de Bulsara, ens explicava a Ràdio Castelldefels en una entrevista que li va concedir a la nostra companya Anna López doncs, com va començar aquest projecte. L'escoltem.
1: Bueno, nosotros empezamos hace unos años trabajando para un tercero en hoteles y campings y entonces como veíamos que tenía mucha salida y eso, pues al cabo de unos 2 o 3 años, como el que nos llevaba no quería salir del tema de campings y hoteles, decidimos pues intentarlo por nuestra cuenta y bueno, ya hasta ahora nos ha ido creo bastante bien. ¿Por qué a Queen?
0: Sí.
1: Bueno, primero porque yo soy fan de Queen, soy muy fan, o sea, para mí es uno de mis grupos favoritos y luego porque ya estábamos trabajando en ello, realmente se dio todo, ¿sabes?, sin pensarlo. Tienes que tener muy al dedillo todo lo que es la estética, el sonido, te tienen que gustar las canciones porque si no, de tantas veces que las tocas acabas harto, ¿sabes? Y no es el caso, realmente es un grupo que a todos los de la banda nos gusta mucho tocar sus canciones.
0: I la veritat és que escoltant-lo queda clar que Queen no va ser una elecció casual. Francesc és fan del grup i a més explica que interpretar aquestes cançons durant tants anys doncs només és possible si realment t'agrada a aquest grup musical, perquè hi ha una cosa que va caracteritzar el Freddie Mercury i va ser precisament doncs, aquesta capacitat doncs, de convertir un concert en un espectacle i reproduir-lo és tot un repte. Així ens explicava Francesc doncs, com treballava en aquesta semblança vocal amb Freddie Mercury i sobretot com intenten aconseguir que tinguin doncs, un concert doncs, més fidel possible als directes de Queen. L'escoltem.
1: O sea, yo empecé, por ejemplo, que sí que llegaba a todas las tonalidades, porque mi voz se parece bastante a la de Freddie, pero luego pequeñas cosas, esos dejes que tenía en la voz, lo vas aprendiendo sobre la marcha y cada vez vas mejorando más. Realmente nosotros estamos siempre en constante crecimiento. Vamos, es increíble lo que pudo llegar a hacer este hombre, incluso en los últimos momentos de su carrera, antes de morir, que grabó un disco como fue el de Innuendo con unos agudos increíbles, ¿no? Y estaba en un momento de salud bastante, bastante floja ya. Cuando hacemos un show lo salimos igual, vestidos igual que ellos, o sea, la misma ropa, intentamos hacer los mismos movimientos, intentamos conectar con el público como lo hacían ellos, o sea, nuestros conciertos, lo que queremos realmente es que sean lo más fieles posibles a un directo genuino de Queen.
0: I per tant, demà a 11:15, Bulsara a la plaça de l'Església, una proposta que, com passa sovint amb Queen, doncs pot reunir generacions molt diferents, persones que van viure l'època de la banda i persones que han descobert la seva música anys després i joves que continuen escoltant cançons doncs, que, malgrat haver estat escrites fa dècades, continuen absolutament vigents. I aquesta barreja de generacions és precisament una de les coses interessants d'aquesta festa major, perquè mentre a la plaça de l'Església sonarà Queen, doncs a la plaça Neus Català haurem tingut a Camela. I a la plaça de la Muntanyeta, gent sopant i jugant al bingo musical i després ballant amb l'Homes Pop. I per aquí em sembla que hem fet un repàs doncs justament al que és el divendres.
2: Castelldefels Desperta.

Doncs ja arribem a dissabte 15 d'agost. Serà el gran dia de festa major de Castelldefels, un dissabte que concentra bona part de la tradició i la cultura de la festa, però que també ens deixa una nit musical amb propostes molt diferents entre elles, amb noms importants de l'escena catalana i estatal. Per tant, si us sembla, fem un recorregut per aquest dissabte, perquè us pugueu organitzar i perquè hi haurà activitats pràcticament durant tot el dia i sobretot perquè hi ha diferents escenaris i espais on passen coses al mateix temps. Comencem ben d'hora. A les 8 del matí, a la plaça de l'Església, serà el punt de sortida de les matinades a càrrec de l'agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, amb participació de la colla de grallers de Maricel de Sitges, l'escola de Sitges i també la colla de Toc de Vent de Castelldefels. A partir de les 11 del matí tenim diferents opcions. Al carrer Arcadi Balaguer hi haurà la Festa de l'Escuma, una proposta especialment pensada per famílies, amb música i amb una bona muntanya d'escuma. I al mateix temps, al carrer Doctor Trueta, entre l'avinguda Lluís Companys i la Rambla Josep Tarradellas, hi haurà el Splash Slide. Aquest Splash Slide és el gran tobogan d'aigua que funcionarà des de les 11 del matí fins les 2 del migdia. Per tant, si teniu criatures a casa, doncs dissabte al matí teniu feina. I també a les 11 a l'Església de Santa Maria se celebrarà la missa solemne de Festa Major, durant la qual el ball de picarolls, farcells i contes doncs, farà l'ofrena a la Mare de Déu de la Salut amb el motiu del seu 30è aniversari. Però si hi ha un moment especialment important dins de la programació de dissabte serà quan a les 12 del migdia aquesta processó de Festa Major passi pels carrers del centre de Castelldefels. Aquesta processó està organitzada per l'Agrupació Cultural Popular amb el suport de la parròquia de Santa Maria de la Salut. Aquesta vegada tindrà la participació de la colla de bastoners de Castelldefels i com a convidats especials doncs, els gegants i... los gigantes i cabezudos de Torrejón de Ardoz. Una cita que tornarà a portar doncs, la cultura al carrer. Doncs mentre el matí dona pas al migdia, doncs també tenim una de les grans novetats de la Festa Major, que són les penyes. Dissabte, de les 2 a les 6 de la tarda, tindrà lloc el bateig de les penyes. Una activitat que, amb la que es donarà la benvinguda oficial doncs, a aquestes noves penyes de la Festa Major d'estiu de 2026. Recordeu doncs, que estem parlant d'una iniciativa que ha tingut una resposta espectacular amb 49 penyes inscrites i més de 1.000 penyistes. Per tant, dissabte serà també el moment perquè aquestes noves penyes visquin la festa des de dins i comencin a convertir-se en un dels elements característics de la Festa Major de Castelldefels. I a partir de la tarda doncs, tornem de ple en la cultura popular. A les 5:45 a la plaça de l'Església arriba doncs, l'entrada de colles castelleres amb els tradicionals pilars i només un quart d'hora després, a les 6, començarà la Diada Castellera doncs, de Festa Major. Aquesta vegada amb els xicots de Vilafranca i els castellers de Castelldefels. Recordeu que aquesta és una molt bona oportunitat doncs, per viure els castells a casa nostra i sobretot doncs, reivindicar una vegada més doncs, aquest paper de les entitats de cultura popular dins de la Festa Major. I dissabte també tindrem una altra proposta tradicional que a les 6 de la tarda tindrem la Missa Rociera amb la participació del coro rociero Blanca Paloma. Però ara sí, ens anem acostant a la nit perquè és aquí on la programació es multiplica i és molt important doncs, mirar bé els horaris perquè dissabte tenim diversos escenaris funcionant. I és justament pràcticament tots a l'hora. A les 8 del vespre a la plaça Neus Català tindrem el concert d'havaneres Americanus amb el tradicional repartiment de rom cremat, una proposta que ens apropa doncs, a una música molt vinculada a les nits d'estiu, a la mar i a la tradició.
I a la mateixa hora, però, en un altre punt de la ciutat, al Parc de la Muntanyeta, començarà una nit especialment potent per als amants de la música actual. Doncs sí, aquesta, el que serà el punt del Parc de la Muntanyeta, que començarà aquesta nit especial i serà a les 9 del vespre perquè serà el torn de Vesta. Otra noche más.

0: Doncs hi ha una proposta doncs, que combina cultura, música, dansa, gastronomia i es diu el Jardí de la Llum. Aquesta és una iniciativa que convertirà el castell durant aquests dies del 14 al 16 en un escenari molt especial. I per descobrir doncs, aquesta i altres propostes que ens esperen aquests dies, avui tornem a comptar amb el nostre company Alberto Fernández de la Torre, responsable de la secció del castell.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, no m'he quedat sec de veure l'eclipse.
0: Ah, l'has vist?
1: Sí.
0: Molt bé, molt maco. Sí,
1: molt
0: vas maco. Demanar desig?
1: Hòstia, no, s'havia de demanar desig.
0: No, però justament també hi havia les Llàgrimes de Lorenzo.
1: També.
0: Sí,
1: aquesta. Vaig veure una només.
0: Ah, doncs mira, veus que havies de demanar desig.
1: No me'n vaig recordar. Per la propera.
0: Doncs sí. Bueno, segurament que hi ha més pluja d'estrelles aquests dies. A l'agost sempre n'hi ha. Doncs explica'n, Alberto, què ens portes?
1: Bueno, doncs com sempre, no? Com que ens agrada tenir sempre la mateixa dinàmica, farem una miqueta el repàs del que vam fer la setmana passada, parlarem del que fem aquesta i si ens dona temps, doncs alguna curiositat, avui sí que molt petitona.
0: Perfecte, doncs comencem.
1: Mira, la setmana passada, de dimecres a diumenge, com sempre, visites el castell amb audioguia, com fem tot aquest estiu fins que acabi l'agost. El dissabte a la nit al castell vam acollir el tercer dels quatre concerts organitzats per Candlelight, als nostres jardins, que com a les anteriors ocasions, doncs, varen fer ple d'assistència. Sí que aprofito, perquè la setmana passada va informar que el grup que actuava era Tarraco Quartet i en realitat el grup que va actuar va ser Fantasia Quintet. M'equivoqué de uno. Però bueno.
0: Ens pot passar a
1: tothom. Nos puede pasar a todos.
0: Sí.
1: I ens van regalar obres del músic Hans Zimmer, juntament amb l'explicació de curiositats de peces i del castell. I diumenge també vam tindre visites guiades. En aquest cas, no amb audioguia.
0: Mhm.
1: I doncs, mira, si vols, comencem aquesta setmana, agafem alguna coseta.
0: Ah, sí? està molt bé saber. A veure, comença.
1: De dimecres a diumenge, visites a Madrugia, com sempre, de 11 a 7 i l'últim passi a les 6. Això sí, el 14 i el 15, coincidint amb les festes majors d'estiu, tenim jornada de portes obertes, d'acord? Que serà de 7 a 1 de la nit.
0: Perfecte. Això... Ui, a la una de la nit m'ha agradat això. Jo no ho sabia.
1: Sí, sí.
0: M'ha agradat.
1: Aleshores, es poden agafar les entrades per Antràpolis, que encara queden, i aprofitem per parlar que les visites al castell de nit tenen un altre component que els fa encara molt més apetitoses.
0: Doncs m'agrada molt.
1: Per què? Perquè, mira, per una banda, i ja ho hem mencionat algun cop en aquest espai, l'activitat dels fantasmes al castell és més activa per la nit. I aprofito, no? Tot just un dels concerts ja es m'explicava el dissabte passat que en una de les últimes nits que ell hi era tancant el castell va escoltar sorolls que no va poder identificar i que eren provinents d'una de les sales que es poden visitar al castell.
0: Mm.
1: Ahí lo dejo. I d'altra banda, i coincidint amb la festa major d'estiu, al Jardí dels Castells, tindrem una nova iniciativa cultural i gastronòmica, que ja ho deies tu molt bé abans, i per això deia abans ho de petitoses. I si vols, doncs comencem, no? Perquè el dia 14, aviso, alguna de la informació que diré l'he trobada a Mia o buscant per Google. Hem dit, vam aliar-nos la manta a la cabeza. A més de la informació que ens donen, com sempre, anem a buscar a veure què més trobem.
0: Perfecte,
1: no?
0: M'agrada aquesta
1: actitud. Aleshores, a 8:15, 8:30, 20:30, tenim l'actuació dels Alimochaos, que és un grup emergent de rumba de l'àrea metropolitana de Barcelona. Està liderat pels joves Xavi i Uri i barregen la rumba visceral amb tocs de flamenc, so cubà, soul i blues.
0: Ai, sona bé, això.
1: És que sí?
0: Sí.
1: I a més, a les 10, quan acabin en Xavi i l'Uri, tindrem l'actuació de Néstor Vinyes, que és un cantautor que s'obrirà en canal, dic s'obrirà en canal, no literal, sinó que davant nostre, com ell diria, ens explicarà les seves històries transformades en cançons.
0: M'agrada. Sí, he estat escoltant alguna cosa de Néstor Vinyes per saber doncs, què era el que venia i té molt bona pinta pel castell.
1: Sí, té. A més, normalment, no? Ja és un indicador quan els artistes tenen doncs, les seves cançons penjades a les diferents xarxes socials d'escolta de música, tant de pagament com de no pagament, i he pogut veure que té moltes escoltes i tal, i la veritat és que el convida a passar...
0: Sí, sona molt bé la música que en té el Néstor i segurament pel castell doncs, quedarà
1: preciós.
0: Ai, sí, a les 10 de la nit. Sí,
1: exacte.
0: Sí, quedarà preciós.
1: Passem doncs... a dissabte 15 d'agost.
0: Mira, perfecte.
1: A les 10 tenim Tribut Divas amb Carla Abermeyer.
0: Això Carla... serà?
1: Eh?
0: A quina hora serà?
1: A les 10.
0: Perfecte.
1: A les 22 hores.
0: Mhm.
1: Ella es va iniciar la música

0: Expliquem una miqueta, no? Perquè la gent sàpiga què es podrà trobar. Ella es va iniciar la música influïda pel seu pare, que era músic aficionat d'origen xilè, i des de ben petita es va formar en cant i expressió corporal. Va començar la seva trajectòria artística el 97 amb una banda de Sant Vicenç dels Sors, actuant en nombroses festes majors. Posteriorment, va ampliar la seva experiència a sales de música en directe i actuacions en restaurants, consolidant la seva presència als escenaris. I a partir del 2003 va aprofundir la seva formació vocal amb la cantant Ellen Gould i va impulsar la seva carrera en solitari. En aquest cas, doncs, en aquest moment de la seva carrera és quan una miqueta doncs, desenvolupa el seu estil marcat per la proximitat, naturalitat i qualitat interpretativa. I jo suposo que per aquest cap de setmana de festes doncs, compta amb un repertori molt ampli que inclou artistes de referència com Aretha Franklin, Celine Dion, Amy Winehouse, Lisa Stanfield, Bruno Mars, entre d'altres.
1: També m'agrada aquesta selecció de música justament pel castell a les 10 de la nit. M'agrada.
0: I acabem diumenge por todo lo alto. Això és com si, jo què sé, Messi ve aquí a fer una masterclass, no?, de lo seu. No? O Cristiano Ronaldo, o algun d'aquests. Faig referències una miqueta antigues, perquè aquests ja em sembla que juguen poc. Bueno, no me distraigo.
1: Ja tindrem una edat, eh?
0: I a 9:45, 21:30, 9:30, tenim l'espectacle de Tu Libertad, de Maria Gualpercín, que fusiona dansa flamenca i contemporània. Aleshores, hem de dir que Marina és una ballarina i coreògrafa especialitzada en dansa espanyola i flamenc. Està formada en centres de referència com l'Institut del Teatre de Barcelona, el Conservatori Superior de Dansa i el Centre Andalús de Dansa. Ha desenvolupat una destacada trajectòria artística participant en produccions de dansa, espectacles flamencs contemporani i muntatges lírics internacionals. Entre els seus treballs, que en té molts, el més rellevant destaca la seva participació a l'Òpera Carmen de l'Òpera Reial de Valònia. I esto es mío, ¿eh? És una d'aquestes persones que veus pel carrer, perquè també ha sigut veïna nostra, sí. I et somriu amb la seva ànima. Bueno, aleshores, imagina't ballant.
1: Sí, ja m'ho puc imaginar.
0: Els que l'hem pogut gaudir, és una passada.
1: De fet, Marina ha sigut la guanyadora en la secció de dansa, oi? De nous talents.
0: Has hecho los deberes. Oh, has hecho los deberes.
1: Sí, perquè vaig venir seguint tot el que era quan es van obrir els nous talents i bueno, com van acabar. Vesta és un dels cantants, la secció de música. I justament, no sé si ho saps, però ja que estem, doncs enllacem doncs, perquè Vesta és el grup que farà de tanoners als Detallets justament
0: correcte.
1: Dissabte.
0: Correcte.
1: I és molt interessant doncs, saber que diumenge també tindrem una altra guanyadora de, justament dels nous talents a 9:45 de Tu Libertad al Castell.
0: Pues sí. A més hem de dir que amb aquesta actuació Marina investiga mitjançant la dansa espanyola com ocupar un espai i tenir una veu pròpia com a dona i ballarina en el món actual.
1: Doncs m'agrada l'espai del castell per justament...
0: Per això, a més també aprofitem, perquè amb els nous talents i amb els nostres talents,
1: sí.
0: No? Afegim que actualment Marina combina la interpretació escènica amb la creació de projectes artístics propis.
1: Doncs m'agrada molt la Marina. Tindrem llavors un diumenge meravellós al castell.
0: Al castell. I por si esto no es poco todo lo anterior, a part de l'escenari de fora del castell, on fem moltes de les coses xules que acostumem a fer, tindrem un jardí de llum que comptarà amb una vessant gastronòmica i solidària, que és el que deies abans. Aleshores, els 3 dies de festes, 14, 15 i 16, es podrà tapejar al castell.
1: Oh.
0: Te vas ahí, te haces tu visita, sí, ves a los fantasmas... Ui, que m'ha entrat hambre. Te surts fora, als jardins, veus una actuació, menges alguna coseta, veus alguna coseta... I
1: cap a casa. Però m'agrada, Em sembla que és una proposta doncs, per tancar... Doncs, per aquelles persones que potser volen una cosa més relaxada...
0: Diferent.
1: Sí, i sempre hi ha... Aquesta festa major estem veient doncs, que hi ha justament per tothom.
0: Oferta per tothom, exacte.
1: I molt diferent. Llavors, el que vulgui doncs, una mica més de tranquil·litat, pot pujar al castell,
0: una altra
1: pot anar
0: oferta
1: a la
0: diferent,
1: platja...
0: Exacte.
1: O sigui, que tenim de tot. M'agrada molt les
0: exacte.
1: Ofertes que teniu al castell.
0: Pues sí.
1: I explica'm, hi ha alguna cosa més?
0: Doncs mira, això és molt important i crec que s'ha de dir, que és que tota la recaptació que es faci al castell per festa major es destinarà a la Creu Roja.
1: M'agrada també. Uau! Esteu on fire, al castell.
0: Sí, lo estamos trabajando en ello, ¿no?
1: M'agrada.
0: Y poca cosa más, que no es poco, hemos dicho
1: sí, sí,
0: mucha
1: eh?
0: Cosa ahí.
1: Sí, sí, es que tenim molta cosa a tot arreu, perquè justament nosaltres també estem fent un repàs de tot el programa i és que no arribem, hi ha tantes coses que no arribem.
0: Bueno, però millor, al final sempre, no, de cara a la gent, que puguem sí. tindre tots un gran ventall de possibilitats, la veritat és que has d'agrair.
1: Sí, és d'agrair i a més doncs, que tenim aquesta flexibilitat, no? De que no hem d'anar a veure un concert on que no ens agrada perquè segur que hi ha alguna cosa que t'agrada.
0: Sí, sí,
1: I això està molt bé pel jovent i pels no
0: I pels,
1: tants
0: I pel joves. Pel jovent 1 i pel jovent 2.
1: Doncs ens portes alguna curiositat més del castell
0: sí,
1: avui?
0: Sí, sempre tinc alguna a la butxaca.
1: Doncs vinga.
0: I aquesta és rapideta, no? Molts dels programes que fem en aquesta secció expliquem alguna curiositat referent a algun dels espais del castell o alguna sala en particular. I avui porto una de les estances que a mi més m'agrada, que és la Terrassa Mirador.
1: Uh-huh.
0: Aleshores, a la Terrassa Mirador, no?, que s'ubica a dalt de tot del castell i que es destaca doncs, que té una terrassa amb unes vistes panoràmiques brutals, dir que la coberta o que la terrassa ofereix una panoràmica de la línia de la costa del delta del Llobregat i del massís del Garraf.
1: Mm.
0: És a dir, no? Molta gent quan fa la visita no? té l'opció de pujar a dalt de tot. A més, tenim també no? tenim uns mapes que assenyalitzen i t'indiquen el nom de tot el que pots veure
1: uh-huh.
0: i tens tota Barcelona per tu.
1: M'agrada, també. Escolta'm, i va ser aquí on vas veure l'eclipse?
0: No.
1: Era un bon lloc
0: no,
1: per veure?
0: No, però per l'horari sí. Per l'horari sí, era un bon lloc per veure l'eclipse,
1: doncs,
0: jo crec.
1: Hem d'esperar més de 100 anys, més
0: proper...
1: de 100 anys doncs, pel proper. Però,
0: bueno, els de lluny acostumen a ser més,
1: hem de deixar,
0: més seguits.
1: El que farem és deixar-ho escrit perquè quedi en
0: constància,
1: el castell
0: no?
1: de que aquest és un bon punt per veure l'eclipse. Doncs moltíssimes gràcies, Alberto, per
0: Montes
1: haver
0: res.
1: Vingut. T'esperem dijous.
0: Que bé, segurament sí, no?
1: Sí,
0: com sempre.
1: Perfecte,
0: claro.
1: Perquè voldrem escoltar-te amb la valoració de tot el que s'ha anat fent al castell durant aquests
0: tota
1: dies
0: setmana de festa major.
1: De festa major, o sigui que també tindrem una estoneta per parlar.
0: I si no, tota la gent que es vulgui apropar a veure'ns, perquè molts estarem per aquí treballant, doncs estan convidadíssims.
1: Sí, i recordem, el dia que teniu portes obertes és justament...
0: Divendres i dissabte. De 7 de la tarda a 1 de la nit.
1: Això, de la una, m'agrada.
0: Aleshores, recordem, aprofitem, tenim en Tràpolis les entrades gratuïtes penjades.
1: Vale.
0: D'acord? O sigui, entres en un momentet, te la descarregues i ens vens a veure.
1: Perfecte. Doncs, si no tens res més a dir-nos...
0: Per la setmana que viene, ja.
1: Deixem fins aquí aquesta secció del castell i tornem dijous que ve.
0: Ens veiem dijous.
1: Perfecte.
2: El castell en agenda.

0: Castelldefels Desperta.
1: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res.
2: Doncs justament estem escoltant un dels caps de cartell de dissabte, que és The Tallets. Però no volem oblidar-nos de comentar de que justament el grup Vesta, que va ser el grup guanyador del concurs de nous talents, serà els taloners dels The Tallets. No importa, perquè vull que tornis i si no aquí t'espero. Així doncs, a les 9 del vespre, Vesta estarà justament doncs, al Parc de la Muntanyeta doncs, fent de taloners dels The Tallets i després arribarà doncs, aquest gran moment musical del dissabte a les 10 de la nit, també al Parc de la Muntanyeta, després dels Vesta. Tindrem els detalls, que són els que estem escoltant. M'agrada poder viure amb tu aquesta locura. Tinc ganes de... I són molt més que un altre concert al programa. Aquest duet, format per Oriol de Ramon i Xavier Coca, doncs, procedeixen de Mataró. Van començar el seu projecte l'any 2018 i es van adonar a conèixer amb Trapetón, una proposta que jugava amb la barreja del trap i el reggaeton. Posteriorment arribarien aquests treballs de Pipeig i Epic Solete i una de les cançons que el va convertir en un autèntic fenomen, que va ser Coti per Coti. I després, doncs, ja una de les coses que defineixerien doncs, els detalls és la capacitat de barrejar estils i fer-ho amb humor, amb referències a la cultura catalana i amb unes lletres que, doncs, que s'allunyen dels tòpics habituals del reggaeton o del trap. Ells mateixos han jugat amb aquesta etiqueta de trapeton, però la seva música ha anat evolucionant cap a una proposta doncs, més àmplia amb pop, ritmes llatins, música urbana i elements de la tradició catalana.

Doncs després d'escoltar els detalls continuem amb aquest dissabte de Festa Major, perquè mentre el Parc de la Muntanya està sonant aquesta música urbana catalana actual, a la plaça Neus Catalàs, a 2:15, tindrem una proposta molt diferent.

Doncs aquí en tenim els Brindis, una nova banda mallorquina que recupera doncs, l'esperit del pop i el rock and roll dels anys 60 i que converteix els seus concerts en un autèntic guateque. Per tant, si algú vol viatjar unes quantes dècades enrere i ballar amb els clàssics d'aquella època, aquesta és la seva nit.

I encara tindrem un tercer escenari. A dos quarts d'onze, a la plaça de l'Església, en tindrem a Càmera Bacacis, que presentarà Opus Nova, un espectacle que trenca precisament amb aquesta idea doncs, que la música clàssica ha de ser estàtica o solemne. Una orquestra que, d'acord amb un DJ i una veu en directe, es trobaran sobre l'escenari doncs, per barrejar música clàssica, pop, rock i electrònica. És a dir, tres propostes diferents pràcticament a la mateixa hora i a poca distància d'una de l'altra. I encara ens quedarà l'última proposta a la plaça de l'Església. A dos quarts d'una de la matinada arribarà El tributo a los mejores, un espectacle que per recuperar alguns dels grans èxits de les bandes pop-rock espanyol. Però abans d'arribar doncs, al final de la nit, ens falta parlar d'un dels altres grans noms de dissabte, perquè a les 10 de la nit al Parc de la Muntanyeta, Detallets doncs no estaran sols en aquesta nit de música. I és que el programa també ens reserva un dels concerts més esperats de la Festa Major.

ja de cara a diumenge 16 d'agost en tindrem, doncs, en aquest mateix lloc, en aquest mateix parc de la Muntanyeta, un nou concert que serà un dels concerts més esperats i el plat fort de diumenge, doncs ja per tancar el que és tota la reguera de concerts i festes que hem tingut durant aquests 4 dies. Serà el concert de la Chenoa.

0: I ja que estem parlant d'ella, doncs aprofitem aquest monogràfic per fer una mica de memòria. Txenó és d'aquelles artistes que formen part de la memòria musical de tota una generació. Laura Corradini, coneguda com Txenoa, va saltar la fama l'any 2001 amb la primera edició de Operación Triunfo, un programa que es va convertir en un autèntic fenomen televisiu i que va canviar la trajectòria de molts dels artistes doncs, que hi van participar. Txenoa va acabar en quarta posició després de sortir de l'acadèmia i va iniciar una carrera musical que ja acumula més de dues dècades. I és possible que parlar de Txenoa doncs, els primers anys sense recordar cançons com Cuando tú te vas, Atrévete, En tu cruz me clavaste. Són cançons que formen part d'una època molt concreta del pop espanyol i que més de 20 anys després continuen perfectament reconeixibles. De fet, el 2025 Txenoa va tornar a interpretar algun d'aquells primers èxits al Benidorm Fest, recuperant Atrévete, Cuando tú te vas i En tu cruz me clavaste. I aquest és precisament un dels atractius del concert de la Txenoa, la possibilitat de retrobar-se amb les cançons que han format part de la banda sonora de molta gent, però també amb un artista que ha continuat doncs, treballant tots aquests anys. I és que si hi ha una cosa que ha demostrat la Txenoa és que aquella primera edició d'Operación Triunfo no va ser només un moment televisiu, sinó que va ser el començament d'una carrera que, a més, ja porta més de 20 anys i que continua molt activa. Per tant, si fem números, doncs dissabte tenim festa major des de les 8 del matí, ben entrada la matinada, perquè tindrem festa de l'escuma, activitats d'aigua, misses, processions, bateig de penyes, castells, habaneres, tindrem música i talent local amb Vesta, tindrem els detalls, els brindis, camarabacassis i finalment doncs, aquest tribut al pop rock espanyol. Però després, diumenge, no ens hem d'oblidar que a part de la Txenoa, que estem justament escoltant aquí de fons, doncs tenim unes altres esdeveniments que hem de recordar, doncs que tindrem el Correfoc a les 20:45, també tindrem el Ball de Diables a les 8 del vespre i per aquells que són ben matiners, a 9:45 fins les 2 tindrem el torneig d'escacs de Festa Major i serà aquí a la Sala Margarida Xirgo. I després tindrem, per aquells que vulguin mantenir-se en forma, la classe oberta de Tai Chi, justament a càrrec de l'escola Tai Chi Yang, al Parc de la Muntanyeta. Tindrem un espectacle familiar al carrer Arcadi Balaguer a les 11. A les 12 tindrem la festa de confeti i a les 6 de la tarda tindrem la Holy Dolly Festival, un espectacle ple de colors. Actualment, una de les festes més desitjades i esperades serà, com sempre, al Parc de la Muntanyeta. Es recomana portar roba vella. I també recordem que, doncs, que l'inici de venda de les bosses d'aquestes pols de colors es farà a partir de les 12. Les primeres 500 persones doncs, que comprin aquestes bosses tindran també altre regal. I recordem la missa rociera a les 6 de la tarda, la ballada de sardanes a 7:15 i sobretot doncs, recordem que tindrem a les 10 de la nit a la Txenoa. A 10:45 l'Orquestra Centauro, que és una orquestra amb gran experiència sobre els escenaris, la trobarem a la plaça de l'Església i volem recordar doncs, que tenim focs artificials i aquests els tindrem a les 23:45. Recordeu que teniu el que són els autobusos gratuïts que ens portaran doncs, justament a la platja i d'anada i de tornada. I també hi ha altres activitats esportives, fires. Us recomanem que feu una ullada justament a la pàgina web de l'Ajuntament on tenim tot el que és la programació. I nosaltres, amb aquest repàs intensiu que hem fet de tota la Festa Major, arribem ja a les 10 i deixarem pas a la nostra companya Ana López amb el seu programa Així Som, on continuarà parlant de festa. Fins dilluns.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels. En punt les 10 del matí. El govern espanyol ampliarà el descompte al gasoil, serà de 20 cèntims per litre al setembre. El de la gasolina serà de 5 cèntims, com estava previst, això després de l'increment de la inflació al juliol. S'ha situat al 3,5% a Catalunya per la pujada, justament, dels carburants i l'electricitat. Catalunya gaudeix d'un eclipse de sol espectacular que deixa per al record imatges històriques i inesborrables. La meteorologia va acompanyar gairebé tot el país i milers de persones van poder observar el fenomen als punts habilitats a la franja d'ocultació total o parcialment des de la resta del territori. Rodalies i Adif discrepen sobre la planificació dels trens ahir per cobrir la demanda de passatgers que es desplaçaven a veure l'eclipsi. El gerent de Rodalies parla de capacitat limitada de trens, mentre que el responsable d'Adif a Tarragona apunta directament a una mala previsió. Pel que fa a les carreteres, tot i l'alta mobilitat, no es va registrar cap accident destacable. Reunió telemàtica avui del govern espanyol i les comunitats autònomes per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta. El PP hi participarà, tot i que l'Aragó, Extremadura i Castellà-Lleó, on Vox té les competències en drets socials, no s'hi connectaran. Zelensky reclama als Estats Units que vinguin a Ucraïna més míssils i interceptors Patriot per respondre a l'augment dels atacs russos amb míssils balístics que han afectat sobretot la capital, Kiev. El president ucraïnès apel·la a Washington a vendre-hi entre un 5% i un 10% dels seus estocs. Operació oberta al sud del Segrià ha pretès articular una xarxa de tràfic de persones vinculades a la campanya de la fruita. De moment, s'han detingut 33 persones, la majoria pakistanesos, que presumptament treballaven amb identitats suplantades. Detingut a Badalona, un fugitiu buscat en 31 països i reclamat per Bèlgica per tràfic de drogues i blanqueig de capitals. El situen al capdavant d'una organització dedicada al tràfic internacional de drogues. Ha ingressat a la presó i està pendent de ser entregat a Bèlgica. L'incendi declarat ahir a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, ja està estabilitzat i continuen treballant 10 dotacions terrestres per remullar el terreny i evitar revifades. I Joan Daus obre avui el Summerfest Cerdanya. El festival es consolida en la seva cinquena edició amb noms com la Ludwig Bank, Rosario o l'Exambusto. Els concerts s'allargaran fins al dia 22.
2: Esports.
1: Montserrat Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. Dos anys després, Xavi Hernández torna a dirigir un equip. L'ex-blaugrana és el nou seleccionador dels Països Baixos en substitució de Ronald Koeman, que va dimitir el passat Mundial. Segona Supercopa d'Europa de futbol per a París Saint-Germain, que supera l'Aston Villa anglès per 2-1. És la tercera Supercopa europea per al tècnic Luis Enrique, que va guanyar una amb el Barça. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham aquest vespre, Gael Sakura Bestuer disputarà la final dels 200 metres i aquest migdia Marta Mitjans les semis dels 800. I a l'Europeu de Natació de París, Luca Huck es queda a mig segon de la medalla de bronze després d'acabar quart a la final dels 100 lliures.
1: Torna la calor de 40 graus al Pla de Lleida i de més de 35 a l'interior del país. Es mantindrà l'ambient xafagós a la costa amb sol generalitzat. A partir de migdia, les nuvolades tornaran en zones de muntanya amb ruixats i alguna tempesta als ports i, sobretot, al nord de les comarques de Barcelona i Girona.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. La Festa Major de Castelldefels comença aquesta tarda. El gruix de les activitats tenen lloc entre avui, diumenge 16 d'agost, i arrenquen amb el tradicional pregó de la Festa Major, que anirà a càrrec de l'històrica Coral Marinada i el músic Piqueras, i que connectarà generacions des del balcó de l'Ajuntament. Per primera vegada realitzarà un acte de recepció i presentació de les penyes de Festa Major. La ciutat viurà 4 dies intensos de cultura popular, música, tradició, esport i propostes per a tots els públics del 7 al 20. El 9 d'agost van tenir lloc les activitats prèvies com la llegenda del Garigot, castells, sardanes, etc. Genoa i detalls encapçalen la programació musical de la Festa Major d'Estiu 2026. La ciutat viurà 4 dies de música amb propostes per a tots els públics, que inclouen també Ginestà, Los Toreros Muertos, Camerata Bacassis i la Festa Alternativa de Castelldefels, la FAC. El castell es converteix en el jardí de llum durant la Festa Major. L'element arquitectònic més emblemàtic de la ciutat acull des del 14 al 16 d'agost actuacions musicals i de dansa d'artistes locals en horari nocturn. Comptarà també amb un espai de tapeu solidari sota la llum de les espelmes. És tot un moment. Més informació d'aquí a una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: Castelldefels.

0: Bob. Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels, així som. I avui el nostre programa serà doncs, de caràcter monogràfic perquè ens farem ressò de les principals actuacions, de les principals activitats de la Festa Major d'enguany. Que ja sabeu que comença aquest vespre cap a les 9 de la nit amb el pregó des de l'Ajuntament de Castelldefels que faran el músic Piqueres i també un cantaire de la Coral Marinada, entitat que aquest any fa el seu centenari. Doncs tot això, recordant que la festa es vesteix de gala de Festa Major a partir d'avui fins diumenge, avui al Castelldefels. Així som, recordarem també els programes del dia musical i que arriba avui i també el divendres Castelldefels, el programa de música electrònica. Comencem, welcome.

0: Castelldefels, així som.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
7: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
8: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
7: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
8: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
9: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
0: Castelldefels, així som.

0: Doncs avui un dels plats forts de la Festa Major d'Estiu és l'actuació a les 10 de la nit a la plaça de l'Església del Ginestar. Doncs qui són els Ginestar? És un grup de música format pels germans Júlia Serrasolses i Pau Serrasolses al barri de Sant Andreu de Palomar de Barcelona. Les seves cançons barregen estils de música pop, sons experimentals i folk. La banda es completa amb la guitarrista Andrea Puig, el bateria Chico i el teclista Gerard Sala. L'abril del 2008... van presentar el seu primer disc autoeditat titulat Neix i el novembre del 2019 el seu segon àlbum Ginestar. Amb el disc homònim van obtenir el Premi Andar Rock 2020 per votació popular al millor disc de cançó d'autor del 2019. El 2022 van llançar el tercer disc, Suposo que l'amor és això, on inclouen la cançó L'Eva i la Jana, publicada l'any anterior i que va ser una de les cançons més escoltades de l'estiu. L'any 2022, en el programa musical de TV3 A Dos Veus, 20 cantants van concursar per cantar amb Ginestar, un dels seus grans èxits. Els participants van rebre formació vocal i també de ball i coreografia, fins que els dos millors van arribar fins a l'embarcador del riu Ebre Miravet, on els membres de Ginestar van escollir qui volien cantar, l'Eva i la Jana, com deien, una de les seves cançons més conegudes. El 9 de febrer del 2023 van publicar el seu quart àlbum, Vida meva, format per 13 cançons i publicat sota el segell discogràfic de Halley Records. Setmanes abans havien publicat 4 avançaments de l'àlbum de tot el món, amb Bategas, Mama i La meva sort. Les cançons de l'àlbum segueixen un ordre cronològic a la data de composició. En aquest treball s'endinsaven a ritmes del pop electrònic que ja es perfilaven a l'àlbum anterior. El 16 d'abril del 2026 van publicar el seu cinquè àlbum, Gira tot igual però diferent, presentat en directe l'1 de maig a les escales de la Catedral de Girona al Festival. Estena serà l'àlbum que també presentaran aquí, entre les seves cançons més conegudes, el Ginestar. Amb nosaltres una de les membres de la formació, Júlia Serrasolses. Què tal, Júlia?
1: Hola, què tal?
0: Molt bé,
1: molt contenta.
0: Escolta'm, primer de tot, d'on prové el nom Ginestar, el nom del grup?
1: Doncs mira, el nom prové de... És un homenatge a una dona que es deia Marina Ginestar, que era periodista i miliciana durant la Guerra Civil espanyola del bàndol antifeixista. I és una mena de... una manera de fer homenatge a totes aquestes dones que van estar lluitant i també les que no van estar lluitant com a tal, però que també feien altres coses, no? Com, per exemple, informar, que és el cas de Marina, també.
0: Mm. Aquest és l'origen, el significat de Ginestar, però per què dos germans decideixen muntar un grup? Sempre us havia agradat la música, Júlia?
1: Sí, des de petits vam començar a l'escola de música del barri, després cadascú doncs, va començar a fer una mica la seva amb els seus instruments i quan el Pau va acabar la universitat ens vam trobar una altra vegada al nostre barri, que és Sant Andreu, i vam començar a fer cançons i de seguida ja ens vam començar a motivar, començàvem a fer així concerts com més a prop, així algun per Festa Major, i a poc a poc van anar creixent fins ara, que mira, toquem a Festes Majors i a festivals molt xulos també. I això, doncs sí, una mica de... A casa ningú feia música, és una mica que ens van impulsar els nostres pares a intentar-ho.
0: Mm-hmm. Amb molt bons resultats, per cert, no?
1: Gràcies, sí, estem molt contents. És que és una gran alegria.
0: Júlia, i estàveu d'acord des del primer moment en el gènere que havíeu d'interpretar? O quan vosaltres escolteu música, escolteu una altra cosa, un altre gènere?
1: Doncs escoltem bastant la música, bastant música pop. És veritat que potser jo escolto més, a vegades, música pop espanyol, escolto molt pop madrileny, però sempre hem escoltat pop. Jo crec que també els nostres referents al final aquí a Catalunya eren els Pets, també, i al final tampoc és una música que sigui molt diferent a nivell d'estil de la nostra. Potser ells treuen més cap al rock i nosaltres anem cap a una cosa més electrònica, però trobem també moltes semblances també a nivell d'estil i a nivell de la manera de relatar.
0: Composeu els dos junts o hi ha qui s'encarrega de la part melòdica, la part musical i altra de ser lletrista?
1: No, el Pau és una mica l'escriptor i compositor de Ginestar. Llavors, després, totes les altres feines que no són només la de composició, que és molt important, i la de lletrista, ens ho repartim entre els dos. Que al final és Ginestar cada vegada fa més gran i hi ha moltes coses a fer més enllà de les cançons. Però sí, el Pau és la cabeza pensante de totes les lletres i cançons. Menys en aquest disc, que ja li he fet una cançó jo. És una cançó que es diu Pau, que és per ell.
0: Que bé. Després parlarem del darrer disc que podrem escoltar, com dèiem, aquesta nit a la plaça de l'Església, però també heu viscut experiències, crec, molt interessants. Com senta que una de les teves cançons sigui la cançó de l'estiu, sigui una de les cançons més escoltades durant l'estiu del 2022? M'estic referint a l'Eva Lejana.
1: Ai, doncs això va ser una sorpresa molt gran i molt agradable, i més una cançó que era una cançó d'amor, però que també volia visibilitzar les relacions entre dones, no? I que aquesta cançó traspassés com barreres i traspassés mirades, va ser molt important per nosaltres. I va haver, encara TikTok començava com a funcionar i va ser una mica viral, i llavors, no sé, va ser també una porta oberta que més gent ens començés a conèixer.
0: Jo parlava abans de, també, aquesta experiència particular que vau viure de la mà de TVTDs, som vosaltres, vos seleccionar la gent que podia cantar amb vosaltres. Suposo que això és molt difícil, no? Ser jurat i gent que suposo que va passar un càsting previ que tothom cantava molt bé.
1: Exacte, va ser una decisió molt difícil. De fet, van quedar finalistes dues persones que encara ens hem trobat més, que es diuen la Marta i el Quim, i va guanyar el Quim, però tot i així hem convidat més una vegada a la Marta a pujar a cantar amb nosaltres, i es va crear un ambient molt xulo i ens feia realment molta pena haver de triar, perquè és que els dos són, ara mateix encara, són uns artistes de cap a peus. Llavors, bueno, amb una mica de pena, perquè no ens agrada ser jurat, i més quan canten cançons teves, però bueno, al final s'ha de triar, que per això és un concurs. Però bé, va ser molt xulo, sí, molt, també molt emocionant que estiguin concursant per cantar una cançó teva, vull dir que és molt fort això. Molt xulo.
0: Per això referies també, Júlia, que Ginesta cada cop es fa més gran, perquè, clar, convideu a gent que coneixeu a actuar amb vosaltres a l'escenari de vegades.
1: Sí, també, sí, sí, alguna convidem artistes, convidem, bueno, i al final els nostres músics, no?, que acaben sent persones que sembla que siguin ja de la nostra família. Cada vegada ens anem fent grans. Abans, quan dèieu la formació musical, ara just en el directe d'aquest any hem afegit una altra persona, que és l'Anna Cruz, la coneixereu al concert de Festa Major de Castelldefels, i llavors hem ampliat una mica aquesta família, exacte.
0: Doncs parlem del darrer disc que, com explicava en la introducció, veu publicar l'any 2026, en la qual tu, Júlia, dius que fet aquesta cançó dedicada al teu germà, al Pau, gira tot igual, sí, però diferent. Explica'ns una mica el contingut del disc.
1: Sí, doncs aquesta vegada, quan vam començar a plantejar-nos fer el disc, pensàvem com, buah, aquesta vegada no farem un disc d'amor, o sí, no? Però com pensant de quina manera podem fer diferent. I al final ens vam donar compte que cada vegada que parles d'amor, a mesura que et vas fent gran, no? I ja són 5 discos també, cada vegada expliques l'amor d'una manera diferent. I ens estàvem adonant que estava agafant com una mica més d'alçada, una mica més de perspectiva i una mica més de maduresa, no? I que estàvem explicant com l'amor i fins i tot el desamor des d'un altre lloc. Llavors ens agradava aquesta idea, aquest concepte del gira tot igual però diferent, com que mai parteixes de zero a l'hora de començar una relació, no? Com sempre parteixes de totes les experiències que has anat vivint i totes les persones que ho han fet i ho han configurat, no? Llavors és una manera d'entendre l'amor com una espiral que va creixent. És el concepte aquest.
0: Per cert, que bonic, perquè el vau presentar a les escales de la catedral de Girona.
1: Ai, sí. Va ser preciós. A més, era el meu aniversari. Feia 28 anys aquell dia i va ser molt, molt bonic, perquè, clar, el públic ens veia, o sigui, sí que estava de cara a nosaltres, però nosaltres veiem la catedral i va ser molt maco estar presentant el disc amb aquestes vistes excel·lents que són a la nostra estimada catedral de Girona.
0: Pues mira quin regal més bonic, no? Vas tenir...
1: Sí, sí. No, va ser un regal d'aniversari preciós.
0: Escolta'm, com serà l'actuació que podrem veure aquesta nit a Castelldefels, la de Ginesta?
1: Doncs és una actuació que jo recomano que la gent vingui ben preparada per saltar, per ballar, i també ben disposada a sentir i a emocionar-se. És un directe que té molta dinàmica, que et porta per diferents racons, no? Com deia, des d'aquest pop i aquesta part més electrònica que ens convida a nosaltres a saltar i a ballar, i al públic també, i aquesta part que sempre intentem tocar una mica, que és la part més emocional, que també ens defineix molt a nosaltres com a grup. Llavors hi ha un moment més tranquil on cantem cançons una mica més íntimes i més profundes. Llavors la gent, sempre ens diuen que és una mica com una muntanya russa, no? Com que vas passant per tot, empatitzes amb l'amor, empatitzes amb una ruptura que hagis tingut, empatitzes amb una cançó que vagi més de l'amistat, no? I una mica juguem això, a trasbalsar la gent i que sobretot s'enduïn un molt bon sabor de boca. I això ho aconseguim també gràcies a aquesta meravellosa banda que portem, que ofereixen una qualitat musical que sempre havíem desitjat.
0: Doncs molt benvinguts, benvinguda, benvinguts a Castelldefels, Ginestar. Aquesta nit a les 10 obrim la ronda de concerts, la ronda d'actuacions de la Festa Major d'estiu d'enguany. Com us està anant la gira aquest estiu a la banda?
1: Molt bé, molts quilòmetres. Sí, al final, aquest estiu, bueno, des del que vam presentar el disc l'1 de maig fins al novembre, farem una cinquantena de concerts. Llavors, això és com cada setmana voltar i voltar i fer molts quilòmetres per Catalunya i ens estem enduent moltes alegries, com cap concert decepciona, sempre hi ha molta gent cantant, fins i tot quan em vas a un poble que dius avui no hi haurà ningú, està la plaça plena. I això és molt simptomàtic de que, bueno, pues que estan anant bé, que la gent està escoltant molt el disc, que s'estan aprenent les cançons i que tenen ganes de moure's i agafar el cotxe o el tren per venir-nos a veure. Així que molt contents i esperem que també avui al concert de Castelldefels passi el mateix.
0: Segur que sí. Júlia, sí. Júlia Serra, Solsers de Ginestar, moltíssimes gràcies per atendre'ns i us desitjo doncs, molts èxits ara endavant i un bon concert aquesta nit a Castelldefels, per suposat.
1: Moltíssimes gràcies, ens veiem allà.
0: Molt bé, que vagi molt bé, bon dia. Adéu.
1: Adéu.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 11. Benvinguts a l'antena de 3Cat Info. Us saluda en aquests instants Òscar Callau. El govern espanyol ampliarà el descompte al gasoil, que serà de 20 cèntims per litre al setembre, i el de la gasolina serà de 5 cèntims, com estava previst. Això després de l'increment de la inflació al juliol, que s'ha situat al 3,5% a Catalunya per la pujada, precisament, dels carburants i l'electricitat. Rodalies i Adif discrepen sobre la planificació dels trens ahir per cobrir la demanda de passatgers que es desplaçaven a veure l'eclipsi. El gerent de Rodalies parla de capacitat limitada de trens, mentre que el responsable d'Adif a Tarragona apunta directament a la mala previsió. Pel que fa a les carreteres, tot i l'alta mobilitat, no es va registrar cap accident destacable. Catalunya va gaudir ahir d'un eclipsi de sol espectacular que deixa per al record imatges històriques inesborrables. La meteorologia va acompanyar gairebé tot el país i desenes de milers de persones van poder observar el fenomen als punts habilitats a la franja d'ocultació total o parcialment des de la resta del territori. Zelensky reclama als Estats Units que venguin a Ucraïna més míssils interceptors Patriot per respondre a l'augment dels atacs russos amb míssils balístics que han afectat sobretot la capital Kiev. El president ucraïnès apela a Washington a vendre-li entre un 5% i un 10% dels seus estocs. Reunió telemàtica avui del govern espanyol i les comunitats autònomes on comencen a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta. El PP hi participa, tot i que l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, on Vox té les competències en drets socials, no s'hi han connectat. Detingut a Badalona, un fugitiu buscat en 31 països i reclamat per Bèlgica per tràfic de drogues i blanqueig de capitals. El situen al capdavant d'una organització dedicada al tràfic internacional de drogues. Ha ingressat a la presó i està pendent de ser entregat a Bèlgica. Operació oberta al sud del Segrià per desarticular una xarxa de tràfic de persones vinculades a la campanya de la fruita. De moment s'han detingut 33 persones, la majoria d'origen estranger, que presumptament treballàvem amb identitats suplantades. L'incendi d'ahir a la tarda a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès, està estabilitzat i continuen treballant 10 dotacions terrestres per remullar el terreny i evitar revifades. El foc ha afectat 8 hectàrees. Joan Dausà obre avui el Summerfest Cerdanya, un festival que es consolida en la seva cinquena edició amb noms com la Ludwig Band, Rosario o l'Axan Busto. Els concerts s'allargaran fins al dia 22.
2: 3Cat Info.
1: Titulars d'esports.
3: A l'Europeu de Natació de París, Adrián Santos de Sant Boi no s'ha classificat per a les semifinals de 50 esquena en acabar penúltim de la seva sèrie a la tarda i Noa Campabadal disputarà les semifinals dels 200 lliures. I a l'Europeu d'Atletisme, aquest vespre, Gel Sakura Bestué disputarà la final de 200 metres i aquest migdia, Marta Mitjan, les semis de 800. Dos anys després, Xavi Hernández torna a dirigir un equip. L'ex-blaugrana és el nou seleccionador dels Països Baixos en substitució de Ronald Koeman i segona Supercopa d'Europa de futbol per al Paris Saint-Germain, que supera l'Aston Villa 2-1.
1: Torna la calor de 40 graus al Pla de Lleida i de més de 35 a l'interior del país. Es mantindrà l'ambient xafogós a la costa amb sol generalitzat. A partir de migdia, les nuvolades tornaran en zones de muntanya amb ruixats i alguna tempesta als ports i, sobretot, al nord de les comarques de Barcelona i Girona.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. L'eclipsi solar total d'ahir va fer que milers de castelldefelenques i castelldefelencs i visitants s'apropessin al lloc des del que es podia observar d'una forma més òptima el fenomen astronòmic, la platja de Castelldefels. Al llarg de tot el litoral de la nostra ciutat, però especialment entre la plaça de les Palmeres i la biblioplatja Carme Romaní, es va concentrar el major nombre de persones, famílies senceres, grups d'amigues i amics que es presentaven a la sorra amb les seves ulleres homologades i amb moltes ganes de viure en primera persona un eclipsi i que feia més d'un segle que no passava a les nostres terres. L'anterior va ser l'any 1905 i que no es tornarà a repetir a Catalunya fins a l'any 2180. També, segons Castelldefels Info, centenars de persones van pujar al Rat Penat per gaudir de l'eclipsi des dels entorns del Parc Natural del Garraf, a la Bola Blanca i la Morella, en el límit dels termes municipals de Gavà, Castelldefels i Sitges. Molts i moltes van triar aquest punt elevat per seguir el fenomen astronòmic des d'un dels llocs amb millors vistes de l'entorn. Al llarg de la jornada d'avui, segons van comunicar Trànsit, també es va produir tràfic intens amb retencions a la C32 entre Gavà i Castelldefels i també a la C31. I segons Rodalies de Catalunya, a prop de les 6 de la tarda d'ahir, la Red Sud i Regional Sud van patir retards de mitja hora a causa d'una incidència a l'infraestructura a l'estació de Castelldefels, que es va resoldre poc després. L'eclipsi solar o la lluna oculta al disc solar va començar cap a les 7:35 hores i va arribar al seu punt màxim cap a les 20:29 hores. Recordem que a Castelldefels es podia veure un 99,95% d'ocultació del sol i que l'última part del fenomen no va ser observable des de la nostra vila, ja que les fases de l'eclipsi, a partir de les 20:54, van succeir amb el centre del sol sota l'horitzó situat més enllà del massís del Garraf i, per tant, ocula la vista de les milers de persones que es van a plegar a la nostra platja. És tot un moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som.
1: Fa uns mesos vam tenir l'oportunitat de parlar amb els Vesta, que va ser el grup guanyador del concurs Nous Talents d'enguany. Doncs bé, un dels premis d'aquest concurs era ser teloners a la festa major d'estiu, i això és el que faran els Vesta el proper dissabte 15 d'agost, sent els teloners dels Tallets. Vesta actuaran a les 9 de la nit i els Tallets ho faran posteriorment a les 10 al Parc de la Muntanyeta. Com dèiem, fa poc temps vam tenir l'oportunitat de parlar amb gairebé tots els membres d'aquest grup de Castelldefels, que actuava també a la festa major del barri de Vista Alegre. I aquestes són els diàlegs d'aquesta entrevista que mantenien, com dèiem, amb aquest grup guanyador del concurs de Nous Talents 2026.

0: Fa un parell de caps de setmana que van tenir l'oportunitat de veure les festes de barri de Vistalegre, els Vesta. Ells són 6 components i 3 dels membres d'aquesta banda som amb nosaltres, l'Albert Jiménez, guitarrista i compositor. Què tal?
1: Bona tarda. Què tal?
0: Màxim Esteban, que canta i composa també. Què tal, Màxim?
2: Hola, bona tarda.
0: I Carlos García, que s'ocupa dels teclats. Què tal, Carlos?
3: Molt bones, com anem?
0: Bé, bueno, estàvem preguntant ara, parlant amb ells, sobre com es van conèixer i a què es barreja l'esport i es barreja la música també, perquè els procedeixen justament de dedicar-se en uns casos al bàsquet i l'altre al futbol. Explica'ns una mica com us va conèixer, Albert.
1: Bueno, doncs, jo vaig començar a jugar a futbol, no, aquí a Castelldefels, i amb 5-6 anys vaig conèixer el Carlos. Vam estar molts anys junts, els seus pares molt amics dels meus, i jo cap als 14-15 vaig canviar al bàsquet, aquí al Castelldefels també, i res, a l'any vaig marxar entrenador al Sant Feliu, que era femení Barça, on el Max era jugador ja semiprofessional al Barça, i vam coincidir allà, i és el que dèiem, no?, que des que ens vam conèixer no ens hem separat. I res, això neix de... Bueno, el Max fa música fa molts anys, i cap al 2015-16 o una cosa així em va dir: aprèn a tocar la guitarra, a veure què tal. I la veritat que ha sigut com el meu profe, no?, el meu guia. Escoltem la mateixa música, tot com molt, molt igual. I va arribar un punt aquest any que vam dir: ostres, potser és el moment de fer alguna cosa seriosa, de fer una cosa xula, perquè per fer cançons a casa, fer covers, coses així, sempre tenim temps. I vam dir: crec que és el moment, no? I justament vam dir: anem a mirar gent que es vulgui sumar al projecte, tenim cançons que presentar. I justament el Carlos, després de molts anys, es van trobar un altre cop i li va dir: Carlos, com tens per dir-me d'algú que toca el piano? Perquè el Carlos en principi marxava fora a viure. I em va dir: escolta'm, que al final no marxo, quin projecte és? Li van presentar el projecte i va dir: sumem. I una mica amb el Víctor igual. El Víctor el vaig conèixer, que és el bateria al bàsquet aquí a Castelldefels, i vaig veure una foto que fa molts anys tocava la bateria i li vaig dir: saps d'algú que toqui la bateria? Aquest és el nostre projecte. I va dir: mira, justament porto un any sense tocar, tenia un grup de metal també ell, i va dir: vull tornar a tocar la bateria. I hem fet un equip molt, molt maco, i gràcies al productor que tenim actualment hem conegut el Pau i el Lars, que són el guitarrista i el del baix, que tenen un grup de metal també, i la veritat que molt content. Ens hem juntat com persones molt maques en un projecte molt xulo, i bueno, que digui Max també, que és una mica... No,
2: com veus, l'Albert és el liante. O sigui, l'Albert és el que ens ha fet...
0: Però tu ets el cantant, eh?
2: Sí, l'Albert ens ha fet de nexe. Sí que és bé, com diu l'Albert, jo fa anys que em va donar per la música. Jo he jugat professionalment al bàsquet durant molts anys, allà ens vam conèixer, però sempre he tingut molt a prop la música per amics que s'hi dedicaven, i bueno, sempre m'havia semblat molt interessant. Havia après a tocar la guitarra de petit i em feia servir una mica com a via d'escapament quan jugava a bàsquet, no? Doncs els diumenges, els caps de setmana, em venia de gust, doncs tocava, feia cançons, i un dia doncs vaig dir: bueno, doncs per què no faig una cançó una mica en sèrio, no? Vaig enregistrar la primera, la vaig treure, en aquell moment jugava a bàsquet al Barça, per tant doncs va agafar una mica de notorietat, perquè va ser curiós, no? Un jugador professional de bàsquet que cada cop ha fet una cançó, no? I sí, no era un reggaeton, que és potser el que està més comú a prop de l'esport, no? I va ser així sorprenent. Llavors, bueno, vaig estar pel meu compte fent cançons, vaig enganxar l'Albert, que li agrada molt la música, i dic: hòstia, t'agrada molt la música, toca algun instrument, no? Que a més és una persona molt creativa, i li vaig dir: ostres, jo crec que se't donarà bé, ho podràs fer. I així va començar, vam començar, com diu ell, no?, una mica de profe, dient-li 4 consells, ara toca molt millor que jo, i ara fa poc doncs em va liar ella, dir: ara que no jugues més a bàsquet, que ho deixava, doncs anem a fer-ho en sèrio, tenim cançons xules, anem a intentar tirar-ho endavant. I aquí estem, intentant-ho, de moment la gent li està agradant, anem sumant a gent molt talentosa com el Carlos, el Víctor, el Lars, el Pau. Així que moltes ganes de veure fins on arribem, no? I l'Albert, com no es cansa, si tira ahí del carro arribarem molt lluny.
0: Escolta'm, a banda dels esforços us va unir que us agradava la mateixa música, no? Potser. Quins són els vostres referents, Carlos?
3: Ostres, jo crec que sóc el més diferent del grup. Jo escolto una mica de tot. Em vaig criar, als meus pares els encanta la música, llavors m'he criat escoltant Hotel California o coses així, no? Sultans of Swing, però d'aquí també escolto una mica de reggaeton i escolto una mica de tot. Però sí que és veritat que quan l'Albert em va escriure preguntant si coneixia algú que toqués el piano, clar, primer vaig dir, que raro que no pregunti si vull tocar jo. I llavors vaig ser jo el que va preguntar, bueno, això exactament què és? Em va explicar una mica el projecte, em va enviar un parell de cançons i vaig dir, bueno, jo aquí vull estar, no? El futur ja es veurà, no? I si ve a tirar cap endavant, òbviament, haurem de quedar-nos per aquí, que l'Albert és veritat que no para, buscar coses, i no pararem de fer concerts, és una cosa que ens agrada molt. Tenim un grup molt maco, com ha dit l'Albert, i la veritat que molt motivats a seguir tocant, a seguir aprenent. I jo és veritat que he tocat des de molt petit, des dels 4 anys vaig començar amb la música gràcies a ma mare, allà tocant el piano, aquí a la Minuet, aquí a Castelldefels, sí. Mítica escola. I mira, estic molt content d'haver tocat. Vaig tenir un grup quan era molt jove i quan, bueno, quan se'm va oferir això vaig dir, ostres, pot ser molt divertit. A l'Albert ja ens coneixem des de fa temps i vam dir, vinga, cap endavant, i aquí estem.
0: Quines són les vostres referències, Màxim i Albert?
1: Mira, una és clara perquè és que, conjunta.
2: Sí, ja direm, o sigui... un molt clar es diu Dani Fernández, que justament ara sona molt a tot arreu. Va ser molt curiós perquè jo el vaig conèixer just quan ell començava en solitari per Amics en Comú i vaig anar al seu primer concert a Barcelona com a artista solitari. Jo no el coneixia i m'agrada molt la seva música, música espanyola, música molt pop-rock, al principi era potser més tranquil, ara ja està més dins d'aquest pop-rock. I m'agradava molt, no? I justament jo l'anava escoltant així com més de fons, però és un artista que l'Albert se li ha posat aquí al mig, és... Bueno, sap totes les seves cançons, ha anat a 1000 concerts seus, llavors és un so que sempre ens ha agradat molt, ens ha acompanyat molt, i una mica és pel que vam començar a unir aquest camí de música. Ostres, volem fer alguna cosa junts, cap on tirem, no? Jo feia un pop així molt tranquil, molt romàntic, i l'Albert va començar a portar aquest punt així més canyero, que em va agradar molt, va començar a escriure cançons, i vaig dir, Albert, això és superxulo, jo crec que té una habilitat molt bona, que és capaç de treure referències de qualsevol tipus de música, no? I llavors l'Albert escolta una cançó que li agrada i és capaç de començar a escriure i a buscar inspiració d'aquell sentit. Llavors acabem tenint maquetes o primeres versions de cançons molt semblants a coses que ens agraden. Per tant, doncs, això ens anima a la roda, seguint davant, no? I referència principal et diria Dani Fernández, coneixent sí. L'Albert, que anava a contestar això, no?
1: Però... Sí, bueno, jo, bueno, ells sí que venen molt de la música, el Víctor, o sigui, tots venen d'estudiar música, jo sóc l'únic que no he estudiat música, no he fet res de música, i no tinc família que toqui res, ni canti ni res. L'únic que ma germana fa molts anys va començar una pàgina web, quan es portava les pàgines web d'entrevistes, va fer entrevistes, va continuar, fins que ara, bueno, té un Instagram i té moltes entrevistes, té contactes amb molta gent que va quan treuen disc, quan venen aquí a Barcelona a fer concerts.
2: Promoció.
1: Sí, el tema de promocions, ella està molt activa, té molts contactes i jo crec que això també gràcies a ella toco molts pals. O sigui, potser et dic que el reggaeton és el pal que menys escolto, però sí, traient això, el Dani Fernández, et puc des de grups d'Andalusia, el Duende Callejero, Salistre, una mica així més rumbeta, no? Sí. I català també, Nil Moliner també m'agrada moltíssim, que justament l'altre dia amb la meva dona vam anar a un event privat d'ell i allà vaig entendre moltes coses perquè va dir que ell fa cançons per la música en directe. Clar, jo mai havia anat al Moll de la Fusta a tocar un dia amb la guitarra amb una noia, poca cosa més. I, ostres, quan hem fet assajos i tot això i ens hem pujat a un escenari...
2: Una altra pel·li.
1: Per exemple, tenim una cançó, no, que vam fer de la seva àvia quan va morir, que entra també a aquest disc, que el primer dia que la va tocar ell al piano, que sempre la feia amb la guitarra, amb ell, vam dir, ho tenim complit. O sigui, amb això tenim... No som persones que treballem o fem tot per omplir un Sant Jordi demà, saps? Amb el que estem fent, és que l'altre dia ho comentàvem, no?, amb la festa major, és una bogeria per nosaltres, no hem tret disc i tenim moltes persones darrere treballant que estan sumant i estan al carro 100%, i això és increïble.
0: Parlant del disc, sí que esteu a punt de treure el primer, no?, de la vostra discografia. Com és?
2: Sí. A més, tot això és perquè avui en dia també treure discos és com estrany, no? Perquè potser els que estan més a prop de la indústria veus que tothom treu cançons, i single, i single, i single, i és com raro, no?, treure un disc, no? Però l'Albert ho tenia aquí, entre ceja i ceja, no?, com diuen, i va, anem a treure... És que tenim moltes cançons xules i ostres, és una mica l'ànsia aquesta, dius, tenim tantes xules que les escoltin ja, no? Per què hem d'anar traient una, ara esperar un temps, traient una altra, no? En tenim unes quantes, doncs endavant, no?, les traiem. I llavors una mica és amb la idea aquesta, no? Tenim un recopilatori ara de 5-6 cançons que estem mirant a veure quines doncs, podem fer un petit EP per veure, doncs, bueno, les llancem, no?, i ens presentem i endavant, no?, ja les estem tocant, no?, en els concerts. La gent se les comença a prendre, la gent les comença a cantar, no?, llavors, doncs, bueno, anem a treure-les.
1: Això és una cosa com estranya, no?, que normalment treus disc i després, o treus EP o treus, i després les cantes.
0: Sí.
1: El que estem fent és una mica com estrany, no?, que estem cantant cançons que entraran a l'EP i no entraran a l'EP. Llavors, sí, perquè sentim que les hem de cantar. O sigui, anem com guia una mica el cor, no? Mm. Que creiem que encara que aquesta cançó surti o no surti, o surti i la vegin 10 persones, estarem contents, però la necessitem cantar. L'altre dia li deia a ell, cap al Covid o així, jo mai havia escrit una cançó i vaig escriure una cançó a la meva dona, que la vaig conèixer a Madrid el 2018, i ell va dir, ostres, estic a sacar-lo. Li va donar una volta i avui 26.000 reproduccions, no sabem com, no són moltes. Òbviament no vivim, sí, no vivim d'això. Però només veure que l'han escoltat a Honduras, no? Com
2: sí,
1: era.
2: Sí.
1: És com molt estrany i dius, és que ha arribat allà. Mm. O, per exemple, a mi m'agrada molt el Carnaval de Càdiz, les Xirigotes, i ostres, l'any passat i aquest any els que van guanyar van omplir el Teatre de Latina i van ficar la nostra cançó. És com tot molt estrany, no? Però és molt bonic i és el que et dic, no treballem per omplir res. Omplim per aquestes coses, o sigui, ho fem per aquestes coses perquè és molt bonic el que fem.
3: Això és gràcies a l'Albert. Estem... Si no t'has donat compte encara, l'Albert és el que ens dirigeix. Sí, aconsegueix tot. Tot el que es proposa ho aconsegueix. Volia fer un EP, farem un EP. Volia tocar a la plaça de l'Església, tocarem a la plaça de l'Església. I jo crec que això no pararà. Llavors, realment, crec que la resta del grup segueix molt a l'Albert perquè té molt clar el que fem, té molt clar que el que fem està bé i al final agrada. Jo, a l'últim concert que vam fer, el segon, aquí a Vista Alegre, jo veia la gent i la gent s'ho passava bé, no? Llavors, veus un grup molt, molt jove, però amb molta energia, són persones molt diferents, avui falten un parell d'integrants, però són persones molt diferents que encaixen molt bé. Llavors, quan ens veus a l'escenari, inclús estant nosaltres a l'escenari, ens ho passem molt bé i crec que aquesta energia es transmet moltíssim a la gent i quan toquem a la plaça de l'Església jo estic segura que resarem.
0: Imagino que la producció, l'enregistrament del disc, doncs, també té el seu què per la part de la producció ahir, el so que voleu que surti o com voleu que soni l'EP, però jo crec que el millor de tot és la comunicació amb la gent, no?, en directe.
2: Sí, sense dubte, és el més divertit. Jo que aporto bastants anys fent cançons, però sempre això, no?, a casa meva, a l'estudi, enregistrant-me, anant a gravar, després posant-la a les xarxes socials i ale, escolteu-la, no? Mm. Em faltava aquesta part, no? Jo me'n recordo que ara com hem començat, havia fet, bueno, alguna cosa petita en directe, així més reduïda, el casament de l'Albert o alguna cosa així més en petit comitè, però me'n recordo que l'altre dia quan vam pujar a l'escenari li vaig dir a l'Albert, o sigui, gràcies per haver-me liat a fer això, no? Perquè la sensació, com dius tu, és completament diferent, o sigui, no té res a veure el veure que algú t'està escoltant, l'està cantant per no només per tu mateix, sinó per altra gent, girar el cap i veure el teu millor amic amb la guitarra allà, que està boig, mires el Carlos allà, que amb el piano, que dius, ara em toca a mi, que ara me luzo, no? Una mica tota la posta la posa en l'escenari i el veure la gent, no? La gent cantar la cançó que tu has escrit, no? Que fa un minut i mig que ha començat, la primera vegada que l'escolten i veus algú que ja s'ha quedat en una part i l'està cantant, no? I, ostres, això la veritat que no té preu.
1: No. Sí, exacte. I bueno, ho dèiem, no?, que hi ha cançons, o el disc que parla molt, d'engloba molt com l'amor, no? D'estimar una persona...
2: Són poc originals, també t'ho dic.
1: Sí. La meva dona m'ho deia, però ¿por qué le escribes tanto a l'amor i al desamor, al perro? No, una mica, però engloba a l'estimar una persona, no? A a lluitar per una persona que estimes, a deixar-la marxar, a passar un dol i que aparegui una altra persona i que et canviï una mica els plans, no? També l'estimar una persona que marxa, que n'hi ha una cançó que és Per la via del Max.
0: Que això costa, eh? S'ha de ser generós.
1: Això costa, és una cançó que... Els tres cops que l'hem fet he acabat plorant.
2: Sí.
1: Li vaig comentar el primer dia, sempre que cantis aquesta cançó no vull estar a l'escenari, i no he estat encara.
2: Sí, perquè això és el que diu, no? Sí que és veritat que tractem molt sempre de l'amor de totes les cançons, des de diferents perspectives, eh? Des de la d'algú que no hi és, des d'algú que deixes marxar, com dius tu, ser generós, deixar marxar algú que pues, l'estimes molt però no és el que no pot ser, no? O al revés, no? La il·lusió aquesta de conèixer algú amb qui t'il·lusiones. I és molt xulo. Després sempre tenim baralles internes, no? Perquè, clar, nosaltres que sabem una mica per qui van aquestes cançons, no? Pues sempre hi ha alguna persona que amb més inspiració o l'altra, no? Llavors sí. Sempre és... Aquesta no m'agradava, aquesta cançó va per aquesta persona, no la fem perquè no m'agradava, o aquesta tal, no sé, una mica
0: claro. Los
2: trapos sucios, els cotilleus de les cançons, no? Però sí, crec que és molt xulo, trobem una manera de cantar-li, a, pues en aquest cas, a l'amor o altres emocions des de punts molt diferents, no? Però que alhora fan que, tot i venir d'una perspectiva molt específica, no?, de moments molt concrets nostres, veus que la gent... doncs connecta, no? L'Albert també m'explicava una anècdota d'ostres, li vaig passar una maqueta, una idea nova. Mm. Albert, escolta-la, l'he posat a la feina i tenia una companya que plorava.
1: Sí.
2: I dius, ostres, algú que ha sortit d'un pensament, un sentiment, unes paraules que he fet, una altra persona ha connectat com si fos la seva història, no?
0: Sí, sí.
2: Llavors això és superxulo, la veritat, i crec que és de les poques coses que només fa la música, no?
0: Teniu concerts per endavant, a banda d'aquest del proper diumenge?
1: De moment tenim això, esperant a que si a veure si l'Ajuntament torna a fer els nous talents per presentar-nos i res. De que es pugui dir de moment,
2: sí,
1: no?
2: I això anava a dir, no obris la boca, que hi ha un parell de coses que estan...
1: Bueno, estan en l'aire.
0: Si estan en l'aire, les deixem allà.
2: No les agafis, clar.
0: Clar, millor quan estiguin ja assegurades. Sí. Moltíssimes gràcies, Carlos, Albert, Màxim, per venir. Que us vagi molt bé aquest diumenge, amb els plans futurs. Clar, i amb el llançament de l'EP, també, no, Carlos?
3: No, clar que sí. Jo estic molt segur que hem contactat amb una persona que podrà fer-ho molt bé. Que una cosa que s'ha de dir és que som molt exigents tots, és a dir, l'altre dia vam passar una maqueta pel grup de WhatsApp i tothom estava dient tot el que pensava, som molt crítics, ens agrada fer les coses bé, llavors estic segura que l'EP sonarà superbé i ens donarà molt boom i representarà el que fem darrere de la producció i de tot això, no? Llavors segur que sí, que sortirà molt bé i res, amb ganes de seguir tocant en directe.
2: Exacte.
0: Molt bé. Sí. Molts èxits, Màxim, Albert, Carlos, que us vegi molt bé aquest diumenge i la resta de la carrera, per suposat.
1: Moltíssimes gràcies per comptar-nos nosaltres.
0: A vosaltres.
1: Merci.
4: No me sale olvidarte y ya no voy a mentir.
0: Doncs era la entrevista que fèiem als Vesta poc abans del concurs de Nous Talents, que finalment guanyaven. I als Vesta ara els podrem veure en directe, on evidentment és com funciona millor un grup amb el contacte amb el seu públic. Aquest 15 d'agost a les 9 de la nit al Parc de la Muntanyeta són els teloners de The Tallets i són els guanyadors del concurs de Nous Talents enguany.
4: Que se quedan aunque aprendamos a seguir.

0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: El govern espanyol ampliarà el descompte del gasoil, serà de 20 cèntims per litre al setembre. El de la gasolina serà de 5 cèntims, com estava previst. Això després de l'increment de la inflació el mes de juliol. S'ha situat al 3,5% a Catalunya per la pujada, justament, dels carburants i de l'electricitat. Rodalies, Renfe i Adif discrepen sobre la planificació dels trens ahir per cobrir la demanda de passatgers que es desplaçaven a veure l'eclipsi. El gerent de Rodalies parla de capacitat limitada de trens, mentre que el responsable d'Adif a Tarragona apunta directament a una mala previsió. El Ministeri d'Infància i les comunitats autònomes han començat a abordar avui el futur dels menors migrants arribats a Ceuta des del Marroc. La prioritat del govern espanyol és retornar-los amb les seves famílies, però molts s'hauran d'acollir i reubicar entre les diferents comunitats. Zelensky reclama als Estats Units que venguin a Ucraïna més míssils interceptors Patriot per respondre a l'augment dels atacs russos amb míssils balístics que han afectat sobretot la capital, Kiev. El president ucraïnès apel·la Washington a vendre-li entre un 5% i un 10% dels seus estocs. Els Estats Units no descarten la possibilitat d'una intervenció militar a Cuba. L'avís l'ha fet el secretari de Defensa. A mig d'una forta pressió de Washington, el règim cubà commemora avui els 100 anys del naixement de Fidel Castro. Més del 10% dels arbres de Catalunya estan greument debilitats. Els experts que han analitzat 9.000 arbres d'arreu del país en fan responsables el canvi climàtic, les plagues i, sobretot, la falta de gestió forestal. Operació oberta al sud del Segrià per desarticular una xarxa de tràfic de persones vinculades a la campanya de la fruita. De moment s'han detingut 33 persones, la majoria d'origen estranger, que presumptament treballaven amb identitats suplantades. Detingut a Badalona, un fugitiu buscat en 31 països i reclamat per Bèlgica per tràfic de drogues i blanqueig de capitals. El situen al capdavant d'una organització dedicada al tràfic internacional de drogues. Ha ingressat a la presó i pendent de ser entregat a Bèlgica. I Joan Dausà obre avui el Summerfest Cerdanya. El festival es consolida en la seva 5a edició amb noms com la Ludwig Band, Rosario o l'Exambusto. Els concerts s'allargaran fins al dia 22.
2: Esports.
1: Montserrat Raia, bon dia.
3: Bon dia. L'europeu de natació de París, Luca Hug, disputarà aquest vespre la final del relleu 4x100 lliures masculí després d'acabar quarts de la seva sèrie. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, aquest vespre final dels 200 metres amb gel, Sakura Bestué. I comença l'europeu de gimnàstica artística a Zagreb amb la catalana Alba Petisco com a líder de l'equip espanyol. Dos anys després, Xavi Hernández torna a dirigir un equip. L'exblaugrana és el nou seleccionador dels Països Baixos en substitució de Ronald Koeman i segona Supercopa d'Europa de futbol per a Paris Saint-Germain, que supera l'Aston Villa anglès per 2-1.
1: La calor serà la protagonista d'aquesta tarda, màximes entre 35 i 40 graus a l'interior. Tot i això, les nuvolades també guanyaran terreny i descarregaran alguns ruixats o tronades al Pirineu, Prepirineu i en altres zones de muntanya. A la costa, la xafagor serà intensa.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. La Festa Major de Castelldefels comença aquesta tarda. El gruix de les activitats tenen lloc entre avui i diumenge 16 d'agost i arrenquen amb el tradicional pregó de la Festa Major, que enguany anirà a càrrec de l'històrica Coral Marinada i del músic Piqueras. Per primera vegada realitzarà un acte de recepció i presentació de les penyes de Festa Major. La ciutat viu 4 dies intensos de cultura popular, música, tradició, esport i propostes per a tots els públics. Del 7 al 9 d'agost van tenir lloc les activitats prèvies, com la representació de la llegenda del Garigot, castells, sardanes, etc. Xenoa i detalls encapçalen la programació musical de la Festa Major d'enguany. La ciutat viurà 4 dies de música amb propostes per a tots els públics, que inclouen també Ginestà, Los Toreros Muertos, Camerata Bacassis i la Festa Alternativa de Castelldefels, la FAC. El castell es converteix en el jardí de llum durant la Festa Major. L'element arquitectònic més emblemàtic de la ciutat acull des d'avui fins al 7 d'agost actuacions musicals i de dansa d'artistes locals en horari nocturn. Comptarà també amb un espai de tapeu solidari sota la llum de les espelmes. És tot de moment. Aquesta és l'Altes Notícies, ja en el decurs de l'informatiu migdia que arribarà a la una. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: Doncs aquesta setmana és la setmana central de la Festa Major, però va tenir un aperitiu amb la demostració de la llegenda del Garigot en la representació d'aquest espectacle, ja un clàssic de la Festa Major de Castelldefels. Per parlar de com va anar i què és el que ens esperen de les properes actuacions on està present l'Agrupació de Cultura Popular, amb nosaltres el seu president, Jan Molero. Molt bon dia, Jan.
1: Molt bon dia.
0: Bé, com va anar la representació de la llegenda del Garigot?
1: Doncs bé, sí, vam tenir un cap de setmana molt mogudet, aquest primer cap de setmana Festa Major. Cada any fem més activitats i al final encara estic recuperant-me perquè va ser intens, intens. Vam començar divendres amb l'assaig especial de Castells. Després ja vam estar el dissabte amb la llegenda, que va anar prou bé, va gran quantitat de públic. La veritat que cada any agrada molt, no? I cada any s'omple. És flipant, perquè pensàvem la calor s'omplirà menys o tal, però sempre s'acaba omplint. La participació per part nostra d'actors i tal, també bastant contents. Vam poder cobrir totes les peces de l'obra i això, la veritat, que una valoració positiva. Després, a diumenge, ja vam fer el vermut popular a l'agrupació, una mica per conèixer les nostres activitats i per poder-se apropar al local. També al migdia vam fer la Diada Castellera de la Vigília, on vam poder descarregar la Torre de Set, la veritat, molt contents, i també vam poder fer una torre de vuit en folre. Ah. O sigui que això ja no n'has vist. L'altre dia em preguntaves què farem, doncs ara ja ho hem deixat veure tot el poble, o sigui que ja puc dir que estem fent proves de torre de vuit en folre. I va ser una diada molt important, perquè el fet és que hem pogut descarregar un dels nostres castells màxims en una diada en solitari i una diada que és petita, no? Perquè la diada principal és la d'aquesta setmana. Per tant, això valida aquesta projecció i aquest creixement que estem tenint enguany. I després, per la tarda, vam tenir l'activitat gegantera que anava per les Torres de Guaita, també molt, molt, molt xula, enguany teatralitzada amb els capgrossos, una novetat des de les últimes dues que vam fer en Festa Major d'hivern. I la veritat que va haver un seguiment, vam arribar a ser unes 100 persones al final de l'activitat, una valoració molt positiva. Al final també els de Cultura es van liar una mica i ens van obrir la torre de Can Roca, i llavors vam poder pujar tots i fer una mica de veure com eren les torres per dintre. Molt xulo, la veritat.
0: Mm. I què és el que ens espera en aquesta Festa Major, Jan?
1: Doncs bé, ara venen, evidentment, els 4 dies principals de la festa. Comencem el dia 13, el dijous. Tenim, per una banda, el Correbars, que comença i acaba a les 7, comença a la festa alternativa, allà davant del CERT. Donarà una volta i tornarà cap a les 10 aproximadament a la festa un altre cop. Després, paral·lelament, tenim l'assaig del Seguici, que és una activitat de nova creació, fet així per és un assaig obert al públic també a la plaça d'Església, com per donar a conèixer una mica més els balls, principalment del Seguici, previ al pregó, que serà a les 9. I després passem ja a divendres, i comencen els actes de la vigília, i tenim, com sempre, la plantada dels gegants a l'Agrupació de Cultura Popular, des de les 10 i mitja, que es podran deixar, com sempre, els xumets, els més petits que ja deixin els xumets, i també oferirem un petit refrigeri de fruita. I després ja, cap a les 11 i mitja baixarem cap a la plaça amb els gegants, i a les 12 entrarem a la plaça. I després, per la tarda, ve l'entrada de Graiers a les 7 i mitja i la Cercavila a les 8. Després passem al dia 15, que és el dia central de la festa. Tenim a primera hora del matí a les 8 a les matinades. Després tenim, durant l'ofici de Festa Major, l'ofrena la farà el Ball de Picarols, Farsers i Contes, que enguany celebra el 30è aniversari. I de cara a l'octubre estem preparant una trobada de diversos balls. I després, a les 12, començarà, com sempre, la processó de Festa Major, que acabarà cap a la 1:30 o així, i després per la tarda a la Diada Castellera, a les 6. I per últim, el dia 16, tindrem tot el que té a veure amb el correfoc, és a dir, a la Tabalada, des de a les 7:30, des de la plaça Catalunya, que arribarà a la plaça de l'Església, i després tindrem el Ball de Diables a les 8, i a 9:15 començarà el correfoc. I amb això ja ho donarem per acabat, perquè si no és que morim tots.
0: Precisament, has de suposar que els diables doncs, es sentin molt calents amb les temperatures que fan, i a més amb el joc doncs, és d'agrair, no?, la seva presència sobretot.
1: Sí, sí, no, perquè la veritat que les temperatures es noten, ballant i fent qualsevol, fent castells o portant gegants, el canvi climàtic comença a notar-se i es veu com que al final hem d'anar molt en compte, molta hidratació, anar en compte, anar parant, anar descansant, perquè si no pots tenir problemes.
0: I anar molt en compte també l'hora de fer els castells, per, vull dir, perquè amb la suor hi ha el risc de que...
1: De relliscar també, sí, sí, sí.
0: No? Estava pensant jo ara.
1: Sí, sí, sí, no, no, però totalment cert. Ja et dic que fem castells i acabem tots xops, la camisa 100% mullada. I, bueno, sí, sí, o sigui, ja és que dius, hòstia, aquí la calor comença a apretar, apretar de veritat, eh? I, ui, bueno.
0: Com van anar els assajos? Què us va comentar la gent que es va acostar fins a la seu de l'agrupació?
1: No, molt contenta també, perquè la veritat que va ser un assaig molt xulo, el de divendres, i d'aquesta tarda tornem a fer un altre a 7:45, i també que et pugi tothom qui vulgui a l'assaig, per donar un cop de mà, i la veritat que assajos molt xulos, molt multitudinaris, preparant ja aquestes estructures que comentava abans, castells de 8, a la Torre de 7, també alguna proveta del folre, i molt contents i molt... Són assajos molt encoratjadors, la veritat.
0: Com m'ha explicat amb alguna trobada amb tu anteriorment, Jan, també preparant també, no deixa de ser com una activitat preparatòria del concurs de castells que arribarà a la tardor.
1: Sí, bueno, com ja hem comentat diverses vegades, hem preparat una campanya de comunicació a nivell casteller que lliga tota la festa major fins al concurs, perquè creiem que era important començar amb aquesta campanya de comunicació i lligar-ho tot, no? Al final, des de la festa major, que és més de poble, fins al concurs, que és més casteller en si, no?, del món casteller, lligar-ho per poder atreure a totes aquestes persones.
0: Molt bé, doncs, Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular, moltíssimes gràcies per venir, per explicar-nos com va anar la llegenda del Garigot, aquests assajos, aquesta manera de també contactar amb gent que habitualment no puja al local de l'agrupació o no sap ben bé el que feu, i gràcies per avançar-nos també totes aquestes activitats ja previstes en el context de la Festa Major d'estiu.
1: Moltes gràcies.
0: Sí, sí, molt bon dia, que vagi molt bé. Totes aquestes actuacions, passeu la menys calor possible.
1: Sí, serà complicat, però bueno, ho intentarem fer. Almenys ens ho passarem bé, perquè
0: segur.
1: Això no ens ho treu ningú.
0: Moltes gràcies, Jan, que vagi molt bé.
1: Igualment, bon dia.
2: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
3: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dijous 13 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Castelldefels dona el tret de sortida a 4 dies intensos de festa major amb música, tradició i activitats per tots els públics. Avui arrenca oficialment la festa major d'estiu. Fins diumenge, la ciutat viurà 4 jornades plenes d'activitats culturals, música en directe, cultura popular, propostes familiars i alguns dels concerts més destacats de l'estiu amb noms com Ginestar, The Tallets o Chenoa. El castell estrena el Jardí de Llum, una nova proposta cultural i solidària per les nits de festa major. El castell convertirà aquest cap de setmana en l'epicentre d'una nova experiència cultural. Del 14 al 16 d'agost, l'Espai Patrimonial acollirà el Jardí de la Llum, una iniciativa que combinarà música en directe, dansa, gastronomia i solidaritat en el marc de la Festa Major d'estiu. Els focs artificials tancaran la Festa Major de Castelldefels 2026 amb un gran espectacle a la platja. La Festa Major viurà aquest diumenge 16 d'agost la seva cloenda oficial amb el tradicional espectacle de jocs artificials al Passeig Marítim. L'Ajuntament habilitarà un servei gratuït d'autobusos i aplicarà restriccions de trànsit per facilitar la mobilitat i garantir la seguretat dels assistents. Comencem!

0: La ciutat ja fa dies que escalfa motors amb les activitats prèvies de cultura popular, però serà quan aquest vespre, quan Castelldefels doni oficialment el tret de sortida a la Festa Major d'estiu. I ho farà amb una de les grans novetats d'enguany, la recepció institucional de les noves penyes de Festa Major abans del tradicional pregó des del balcó de l'Ajuntament. La iniciativa ha superat totes les expectatives inicials amb 49 penyes inscrites i més d'un miler de penyistes disposats a participar activament en les activitats dels propers dies. Cristina Corona, regidora de Festes de l'Ajuntament de Castelldefels.
1: La veritat és que això ho van engegar amb molta il·lusió, però bueno, jo pensant un número bastant... No vull dir el que vaig pensar, perquè diran... Vaya poca previsió, però quan hem tancat i hem vist que hi ha 49 penyes i 1.009 penyistes, clar, ha estat com una mica, uau, per una part, que xulo, que bé, perquè era, bueno, és molt més del que mai havíem pogut pensar, però per una altra part sí que és veritat que de la previsió que teníem pels actes de penyes, pregó, que volíem, que farem un dinar i tot, és allò de dir, apreta, corre, i aviam com ho modifiquem tot. Però la veritat és que estem contentíssims, eh? És, ja et dic, molt superior a l'esperat, però molt contents perquè, a més, ja el que he anat parlant amb gent de diferents penyes i tal, al final són grups d'amics molt orgullosos de ser de Castelldefels, de tindre la seva penya, de participar a totes les activitats, de donar recolzament també a tot el que fa l'agrupació, amb la qual estem desbordats, però molt contents.
0: Després arribarà un pregó carregat de simbolisme. L'Ajuntament ha apostat per unir dues generacions i dues maneres d'entendre la cultura local. La de la Coral Marinada, que enguany ha celebrat el seu centenari, i la de Piqueres, una de les veus emergents amb més projecció de la música catalana actual. Cristina Corona, regidora de Festes.
1: Bueno, Piqueres, tothom que ens escolta, sobretot aquí a Castelldefels i sobretot la gent més jove, sap qui és. És un cantant emergent que està tenint un èxit tremendo i van voler donar una mica de contrast entre Piqueres, que és això, superjove, superfresco i amb un futurazo brutal per davant, amb la Coral Marinada, que aquest any han fet 100 anys, i compartir una mica aquest pregó, i jo crec que quedarà molt xulo perquè, a més, a tots els ha fet molta il·lusió aquesta mena de contrast. I el Piqueres, bueno, quan acabi el pregó, marxarà corrents a la Festa Jove perquè actua allà.
0: La Coral Marinada representa un segle de vida cultural a Castelldefels, una entitat que ha evolucionat amb el pas dels anys, però que continua mantenint el mateix esperit que l'ha convertit en un dels referents associatius de la ciutat. El seu president explicava als estudis de Ràdio Castelldefels aquesta trajectòria i recordava també com eren aquelles cantades anys enrere quan la coral recorria diferents barris de Castelldefels. El president de la Coral Marinada.
2: Abans cantàvem dissabte de glòria per la tarda fins quasi bé a les 12 del vespre, i diumenge del matí fins a les 4 de la tarda o així. I el dilluns de Pasqua també es cantava igual, del matí de les 10 del matí fins a quasi bé a les 4 de la tarda. I acabàvem, que quasi bé no teníem ni veu, perquè cantàvem per tot el poble, per tots els barris, per Montemar, Bellamar, Platja, tot, i tot el poble, i bueno, clar... Llavors la gent, això era una cosa molt tradicional, que es feia de sempre, de tota la vida. Aquest any nosaltres ja, aquest any 2025, ja havíem fet el centenari de la coral, que no era precisament, llavors era la coral del Centre Cultural Recreatiu. Però l'any 80-81 va deixar d'existir el Centre Cultural i nosaltres es vam federar la coral que quedava a Cors de Claver i de llavors ja vam adoptar el nom de Coral Marinada. I de llavors anem cantant des de l'any 82 que ens vam federar.
0: Al costat d'aquesta trajectòria centenària hi haurà Piqueres, que ha portat el nom de Castelldefels arreu a través de les seves cançons i que avui exercirà de pregoner abans d'actuar a la Festa Jove Alternativa. Escoltem el Piqueres, artista castelldefelenc.
3: Para mí Castefa es desde un principio un sitio donde yo soy como soy gracias a esta ciudad. Y muchísima gente desde un principio me apoyó. Y que a día de hoy yo pueda hacer este tipo de actuación, yo lo siento como una celebración de que me vayan las cosas bien, porque mucha gente que yo que sé, voy por la calle y me dicen, joder, me molan tus canciones y tal, pues siento que están pues celebrando también un poco mi crecimiento y que al fin y al cabo yo, lo que bueno que sea para mí, lo bueno es esto, es bueno para esta ciudad y que yo siempre voy por bandera con ello y estoy muy orgulloso de poder decir que soy de aquí, ¿sabes? A mí... esta ciudad me ha acompañado a todos lados. Yo voy a Madrid, vivo en Madrid. Cuando me preguntan, ¿tú eres de Barcelona? Y digo, bueno, yo soy de Castefa, la verdad. Y eso, no sé, estoy muy conectado con los valores de aquí. Siento que ser de aquí te hace ser de una manera muy determinada y creo que tenemos que estar orgullosos de eso y no renegar del regalo que tenemos de ser de aquí.
0: Precisament, la Festa Jove Alternativa, la FAC, començarà aquesta tarda a l'espai situat davant de l'Institut Josep Lluís Sert, amb tallers, mercat, concerts, sessions de DJ. Una proposta impulsada per l'associació Aviva, que cada any mobilitza desenes de joves. Escoltem a la Noelia i la Aitana, representants d'Aviva, als estudis de Ràdio Castelldefels.
4: Es mucha organización, muchas tareas pendientes y por muchos lados.
5: Tenemos un curro detrás de todo, está el equipo de comunicación que lo está haciendo súper bien por Instagram, también hay bueno, mucho diseño de todos los carteles que estamos usando en Instagram, que esos son cosas que llevan muchas horas, sí. Nada está hecho con inteligencia artificial, horas y horas de trabajo y de creatividad y de puesta en común y de, es muchísimo trabajo. Y bueno, es que es organizar un grupo, el equipo en general, es organizar todos los recursos necesarios, hablar con el ayuntamiento, son
4: millones
5: infinitas
4: de cosas.
5: Gestiones que no pararán hasta el mismo día de la fiesta. Pero bueno, también creemos que está siendo un camino divertido y del que también estamos aprendiendo mucho, creo yo. Está siendo muy guay y sobre todo está teniendo mucha acogida, ¿no? El público.
4: Sí,
5: en Instagram
4: totalmente.
5: Hay muchísima gente hablándonos y mucha gente con muchas ganas de que sea la fiesta, la verdad.
0: La primera gran nit musical de la Festa Major continuarà a la plaça de l'Església amb l'actuació de Ginestar. Els germans Júlia i Pau Serrasoles arriben a Castelldefels per presentar el seu últim treball en un directe que combinarà moments d'energia i emoció. Així ens explicava als estudis de Ràdio Castelldefels Júlia Serrasoles com podem esperar l'actuació de Castelldefels.
6: Doncs és una actuació que jo recomano que la gent vingui ben preparada per saltar, per ballar i també ben disposada a sentir i a emocionar-se. És un directe que té molta dinàmica, que et porta per diferents racons, no? Com deia, des d'aquest pop i aquesta part més electrònica que ens convida a nosaltres a saltar i a ballar i al públic també, i aquesta part que sempre intentem tocar una mica, que és la part més emocional, que també ens defineix molt a nosaltres com a grup. Llavors hi ha un moment més tranquil on cantem cançons una mica més íntimes i més profundes. Llavors la gent, sempre ens diuen que és una mica com una muntanya russa, no? Com que vas passant per tot, empatitzes amb l'amor, empatitzes amb una ruptura que hagis tingut, empatitzes amb una cançó que vagi més de l'amistat, no? I una mica juguem això, a trasbalsar la gent i que sobretot s'enduïn un molt bon sabor de boca. I això ho aconseguim també gràcies a aquesta meravellosa banda que portem, que ofereixen una qualitat musical que sempre havíem desitjat.
0: La programació de divendres tindrà un marcat caràcter familiar. La jornada començarà amb la tradicional plantada de gegants, el lliurament de xumets als més petits i la festa de l'aigua i diferents activitats repartides per la ciutat. A la tarda, la cultura popular torna a prendre els carrers amb l'arribada dels grallers i la cercavila de colles festives. Escoltem Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, com en relata l'activitat de divendres.
7: Passem ja a divendres, comencen els actes de la vigília i tenim, com sempre, la plantada dels gegants a l'Agrupació de Cultura Popular des de les 10:30, que es podran deixar, com sempre, els xumets, els més petits que ja deixin els xumets i també oferirem un petit refrigeri de fruita. I després ja doncs, cap a les 11:30 baixarem cap a la plaça amb els gegants i a les 12 entrarem a la plaça. I després, per la tarda, ve l'entrada de Grallers a les 7:30 i la cercavila a les 8.
0: Ja al vespre arribarà una de les cites més multitudinàries de la Festa Major, la tradicional paella popular al Parc de la Muntanyeta, que un any més reunirà centenars de persones abans dels concerts de la nit. Entre les propostes musicals de divendres destaca també el tribut oficial a Camela i l'actuació de Bulsara, una formació que busca recrear amb màxima fidelitat possible l'experiència d'un concert de Queen. Escoltem com ens ho relatava Francesc, es el cantante del grupo, a los estudios de Radio Castelldefels.
8: O sea, yo empecé, por ejemplo, que sí que llegaba a todas las tonalidades, porque mi voz se parece bastante a la de Freddy, pero luego esas pequeñas cosas, esos dejes que tenía en la voz, lo vas aprendiendo sobre la marcha y cada vez vas mejorando más. Realmente, nosotros estamos siempre en constante crecimiento. Vamos, es increíble lo que pudo llegar a hacer este hombre, incluso en los últimos momentos de su carrera, antes de morir, que grabó un disco como fue el de Innuendo con unos agudos increíbles, ¿no? Y estaba en un momento de salud bastante, bastante floja ya. Cuando hacemos un show salimos igual, vestidos igual que ellos, o sea, la misma ropa, intentamos hacer los mismos movimientos, intentamos conectar con el público como lo hacían ellos. O sea, en nuestros conciertos lo que queremos realmente es que sean lo más fieles posibles a un directo genuino de Queen.
0: El dissabte, diada de la Festa Major, tancarà, estarà marcat pels aspectes més tradicionals. Les matinades despertaran la ciutat a primera hora abans de la missa solemne, la processió pels carrers del centre i la diada castellera de la tarda. Així ens ho relatava Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels.
7: Després passem al dia 15, que és el dia central de la festa. Tenim a primera hora del matí a les 8 a les matinades. Després tenim, durant l'ofici de Festa Major, l'ofrena la farà el Ball de Picarols, Farsers i Contes, que enguany celebra el 30è aniversari, i de cara a l'octubre estem preparant una trobada de diversos balls. I després, a les 12, doncs, començarà, com sempre, la processó de Festa Major, que acabarà cap a la 1:30 o així, i després, per la tarda, a la Diada Castellera, a les 6.
0: Però quan arribi la nit, bona part de les mirades estaran posades al Parc de la Muntanyeta. A les 9 del vespre pujarà a l'escenari Vesta, el grup guanyador del concurs Nous Talents de Castelldefels 2026, que tindrà l'oportunitat d'actuar davant de milers de persones fent de taloner d'un dels grans noms de la Festa Major. De fet, la mateixa banda ho anunciava fa uns dies a les seves xarxes socials, destacant la il·lusió de compartir cartell amb Detallets davant del públic de casa.
9: Hola, som Vesta.
10: I tenim una cosa molt important que dir-vos.
11: Gràcies als Nous Talents, tenim l'oportunitat de tocar el dia 15 d'agost al Parc de la Muntanyeta a les 9, sent taloners de Detallets. Us esperem.

0: I tot seguit, a les 10 de la nit, arribarà un dels concerts més esperats de tota la programació amb l'actuació de The Tallets, convertits en un dels grans fenòmens de la música catalana dels últims anys. La nit musical continuarà en altres escenaris de la ciutat. A la plaça Neus Català actuarà Brindis, una banda que recupera els clàssics del pop i del rock dels anys 60 amb un espectacle pensat per públics de totes les edats. Escoltem a Bernat, bateria i impulsor de Brindis.
1: Con los Brindis hacemos un homenaje, como digo, a todas esas bandas, con un sonido depurado, con un sonido muy parecido al que ellos llevaban, pero la tecnología que tenemos nosotros a la hora de tocar en directo es muy diferente y a veces es difícil llevar ese sonido, ¿no?, al directo, ¿no? Los Beatles hoy en día no sonarían igual que en aquella época, que nos encantaba, ¿no?, ya como sonaban en aquella época. Pero bueno, nuestro show es un show para todos los públicos, no es para gente mayor, ni para carrozas, ni carcamales, ni gente mayor, ¿no? O sea, que decir, la gente confunde muchas veces y dice, no, es que hace música para abuelos, no, para nada, no es... Es una orquesta, los Brindis es un grupo de rock and roll, de gente joven. En el grupo tenemos gente de 30, de 40 y de casi 50. Nos hemos repartido los roles, cantamos, casi todos cantamos, nos repartimos ese rol. Y por supuesto tenemos esas referencias cojonudas, ¿no?, de aquella época. Y es una manera un poco de despertar conciencias también de que de dónde venimos, ¿no? Todo el rock and roll y el pop que hoy en día suena en los conciertos, en los festivales y tal, viene de algún lado y viene de ahí. Entonces nosotros echamos la vista atrás con mucho respeto y con mucha preparación, y la verdad es que hacemos un show, ya te digo, abierto a todo el público y mucha gente joven incluso.
0: Aquesta mateixa nit també hi haurà Havaneres amb Americanos, el concert de Càmera Bacacis a la plaça de l'Església i diverses propostes musicals que s'allargaran fins la matinada. La Festa Major arribarà al seu desenllaç diumenge amb una jornada que combinarà activitats familiars, sardanes, la Festa de Confeti i una nova edició del Holy Dolly Festival al Parc de la Muntanyeta. Ja al vespre serà el moment dels actes de foc amb la tabalada, el ball de diables, l'espectacle de Porta de l'Infern i la tradicional correfoc pels carrers del centre. Escoltem en Jan Molero, el president de l'agrupació, com ens ho explica.
2: I per últim, el dia 16, tindrem tot el que té a veure amb el correfoc, és a dir, a la tabalada des de les 7:30 des de la plaça Catalunya, que arribarà a la plaça de l'Església, i després tindrem el ball de diables a les 8 i a 8:45 començarà el correfoc.
0: La recta final de la Festa Major arribarà a les 10 de la nit amb el concert de la Chenoa, una de les artistes més destacades del cartell d'enguany. I com és tradició, els focs artificials al passeig marítim posaran el punt final a 4 dies de festa, convivència, música i cultura popular a Castelldefels. El Castell es convertirà aquest cap de setmana en l'epicentre d'una nova experiència cultural. Del 14 al 16 d'agost, l'Espai Patrimonial acollirà el Jardí de Llum, una iniciativa que combinarà música en directe, dansa, gastronomia, solidaritat en el marc de la festa d'estiu. La proposta vol aprofitar l'entorn privilegiat del castell per oferir una programació nocturna protagonitzada per artistes locals i de proximitat. Les activitats coincidiran també amb les jornades de portes que permetran visitar el recinte fins a la matinada. El programa arrencarà divendres amb les actuacions del duet de rumba i Ali Mochaus i el cantató Néstor Viña. I dissabte el tribut Divas protagonitzat per Carla Habermeyer. Així ens ho relatava el tècnic del castell, Alberto Fernández de la Torre.
3: De dimecres a diumenge, visites sí. A Madrugia, com sempre, de 11 a 7 i l'últim passi a les 6. Això sí, el 14 i el 15, coincidint amb les festes majors d'estiu, tenim jornada de portes obertes, d'acord? Que serà de 7 a 1 de la nit. Aleshores, es poden agafar les entrades per Antràpolis, que encara queden, i aprofitem per parlar que les visites al castell de nit tenen un altre component que ens fa encara molt més apetitosa. I d'altra banda, i coincidint amb la festa major d'estiu, al Jardí dels Castells, tindrem una nova iniciativa cultural i gastronòmica, que ja comencem, no?, perquè el dia 14, 8:45, 8:30, 20:30, tenim l'actuació dels Alimochaos, que és un grup emergent de rumba de l'àrea metropolitana de Barcelona. Està liderat pels joves Xavi i Uri i barregen la rumba visceral amb tocs de flamenc, so cubà, soul i blues. A les 10, quan acabin en Xavi i l'Uri, tindrem l'actuació de Néstor Vinyes, que és un cantautor que s'obrirà en canal, dic s'obrirà en canal, no literal, sinó que davant nostra, com ell diria, ens explicarà les seves històries transformades en cançons. Passem a dissabte 15 d'agost. A les 10 tenim tribut Divas amb Carla Abermeyer. Ella es va iniciar la música influïda pel seu pare, que era músic aficionat d'origen xilè, i des de ben petita es va formar en cant i expressió corporal.
0: La Cloenda arribarà diumenge a les 9:30 del vespre amb la proposta de Marina Walpercin, ballarina i coreògrafa especialitzada en dansa espanyola i flamenc contemporani. Però el Jardí de Llum no serà només una aposta cultural. L'esdeveniment incorporarà també una vessant gastronòmica amb servei de tapes durant les 3 nits, en un ambient il·luminat amb espelmes, que vol convertir els jardins del castell en un espai singular de trobada. Escoltem a l'Alberto Fernández de la Torre com ens ho destacava.
3: Hem diumenge por todo lo alto. A 9:45, 21:30, 9:30, tenim l'espectacle de Tu Libertad, de Maria Walpercin, que fusiona dansa flamenca i contemporània. Aleshores, hem de dir que Marina és una ballarina i coreògrafa especialitzada en dansa espanyola i flamenc. Està formada en centres de referència com l'Institut del Teatre de Barcelona, el Conservatori Superior de Dansa i el Centre Andalús de Dansa. Ha desenvolupat una destacada trajectòria artística participant en produccions de dansa, espectacles flamencs contemporani i muntatges lírics internacionals. Entre els seus treballs, que en té molts, el més rellevant destaca la seva participació a l'Òpera Carmen de l'Òpera Reial de Valònia. A part de l'escenari de fora del castell, on fem moltes de les coses xules que acostumem a fer, tindrem un jardí de llum que comptarà amb una vessant gastronòmica i solidària. Aleshores, els 3 dies de festes, 14, 15 i 16, es podrà tapejar al castell. Tota la recaptació que es faci al castell per festa major es destinarà a la Creu Roja.
0: La recaptació obtinguda amb aquesta oferta gastronòmica es destinarà a la Creu Roja en una estrena que amplia l'oferta d'activitats de la Festa Major i que busca consolidar el castell com un escenari cultural de la ciutat. Castelldefels acomiadarà la seva Festa Major 2026 amb un dels actes més esperats del programa festiu, el Castell de Focs Artificials. L'espectacle tindrà lloc diumenge 16 d'agost a 11:45 de la nit, al Passeig Marítim, entre els carrers 13 i 15, convertint-se en un punt final de 4 dies plens d'activitats, música i celebració. Com ja va succeir l'any passat, els Focs Artificials seran els encarregats de posar el fermall d'or a la Festa Major, oferint un espectacle de llum i color cada vegada que aplega centenars de persones al front marítim. Tot i que actualment està vigent una prohibició temporal de l'ús de la pirotècnia al municipi fins al 30 d'agost, l'Ajuntament recorda que la celebració dels focs a la platja permet garantir la seguretat i evitar qualsevol risc d'incendi. Per facilitar l'accés als veïns i visitants a la zona de l'espectacle, el consistori posarà novament en funcionament un servei gratuït d'autobusos entre el centre de la ciutat i la platja. El servei operarà des de les 10 de la nit fins a les 3 de la matinada, amb parades al carrer Santiago Rusiñol, a l'altura de Pintor Serra Santa i al Passeig de la Marina, entre els carrers 13 i 15. La celebració dels focs artificials també comportarà afectacions al trànsit. Entre les 10 de la nit i 12:45 de la matinada aproximadament, es tallarà la circulació als carrers 12, 13 bis, 14 bis, 15, Diagonal Ponent i 17, a l'altura del Passeig Garbí. A més, el Passeig Marítim quedarà restringit al trànsit de vehicles entre els carrers 11 i 17 per garantir la seguretat del públic assistent. Coincidint amb la celebració de la Festa Major de Castelldefels, l'Ajuntament ha habilitat dos espais d'estacionament alternatius per facilitar l'aparcament dels veïns i veïnes afectats per les reserves de plaça a l'entorn del recinte ferial, la plaça Teresa Claramunt i el camí ral i la zona ocupada per les obres de la DIF. Les noves àrees d'aparcament s'han ubicat al carrer de la Riereta entre Molinot i Camí Ral i al Camí Ral entre Riereta i Can Rabadà. En ambdós casos s'ha habilitat una filera de places d'estacionament per ampliar l'oferta disponible durant els dies de màxima afluència dels visitants. Aquesta actuació vol reduir les afectacions que generen les restriccions d'aparcament vinculades a les activitats festives i garantir una major comoditat als residents de la zona durant la celebració de la Festa Major. Els estacionaments alternatius romandran operatius des de les 7 del matí de dimecres 12 d'agost fins les 11 de la nit de diumenge 16 d'agost. Des del consistori es recomana als conductors planificar amb antelació els seus desplaçaments i fer ús d'aquests espais habilitats per afavorir la mobilitat i el bon desenvolupament de les festes.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dijous 13 d'agost, a Castelldefels.

Castelldefels dona avui el tret de sortida a 4 dies intensos de festa major amb música, tradició i activitats per tots els públics. Castelldefels arrenca avui oficialment la seva festa major d'estiu. Fins diumenge, la ciutat viurà 4 jornades plenes d'activitats culturals, música en directe, cultura popular, propostes familiars i alguns dels concerts més destacats de l'estiu amb noms com Ginestà, Detallets o Chenoa. El Castell estrena el Jardí de Llum, una nova proposta cultural solidària per les nits de la Festa Major. El Castell de Castelldefels es convertirà en aquest cap de setmana en l'epicentre d'una nova experiència cultural. Del 14 al 16 d'agost, l'Espai Patrimonial acollirà el Jardí de la Llum, una iniciativa que combinarà música en directe, dansa, gastronomia i solidaritat en el marc de la Festa Major d'estiu. Els focs artificials tancaran la Festa Major de Castelldefels 2026 amb un gran espectacle a la platja. La Festa Major viurà aquest diumenge 16 d'agost la seva cloenda oficial amb el tradicional espectacle de focs artificials al Passeig Marítim. L'Ajuntament habilitarà un servei gratuït d'autobusos i aplicarà restriccions de trànsit per facilitar la mobilitat i garantir la seguretat dels assistents. I ara sí, ja amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins dilluns. Gerard Carreras ha estat al control tècnic, us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem dilluns a la mateixa hora i bona festa major.

0: Renault.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

És una de les caramelles de la Coral Marinada que enguany compartirà escenari, compartirà balcó de l'Ajuntament amb el cantant Figueres i oferiran el pregó de la Festa Major d'Estiu d'enguany. La Coral Marinada conserva les nostres tradicions. El cant coral ja era l'antic teatre grec en honor a Dionís Bacus i al món romà. Grups de joves uniformats cantaven als temples en honor de la divinitat. Era la Scola Cantorum. A l'edat mitjana, els temples, a més dels cants que feien els religiosos, els fidels entonaven els goig en honor del patró de l'església o ermita en acabar la celebració litúrgica. Hi ha referències històriques de cants de caramelles en honor de la Verge del Roser i en el segle XV a Sant Julià de Vilatorta i al Pirineu. Aquí, a la Vall de l'Ascentí o a Camp d'Àrdena, venien de les marcies del voltant, Cal Mingo, el Molí, la Casa Gran, Can Vinyes, Can Pardal, Can Flocant, el Marcet, Can Parés, Can Bassoles i Can Tardà. El dia de la Verge del Roser cantaven caramelles a Camp d'Àrdena i hi havia una fornícula amb una antiga imatge de la Verge del Roser. La masia es coneix el del segle XII, té una torre de defensa i el segle XIV va ser residència dels senyors de l'Aramprunyà. A Catalunya el segle XIX adquireixen una popularitat enorme. Assagen música religiosa, sardanes, valsos, popurris, habaneres i també satírica sobre la vida de les persones conegudes per tothom i les institucions. Era una magnífica oportunitat per relacionar-se i sortir una mica de la rutina. Els integrants de la caramella recorren la població i les masies cantant. Porten una perxa molt vistosa ornada amb cintes de molts colors, d'on penja una cistella per recollir les donacions, ous, botifarres, diners. És tradició fer un dinar, la colla, amb el que han recollit els dilluns de Pasqua i més tard la sortida fer un viatge plegats. El nom de caramelles ve d'un humil instrument de pastors, una flauta curta de canya o dos, dita caramella, que acompanyava el cor popular. A Castelldefels, molt possiblement, s'havien cantat caramelles des de sempre, tots els anys, la nit del dissabte, el diumenge i el dilluns de Pasqua de Resurrecció. Però la primera referència escrita la devem a la fortuna que l'Ajuntament instituís un premi i ho fes constant un acte municipal, el dia 2 del 3 de 1927. Diu l'acte, regalar una cistella al cor que millors caramelles cantés per la Pasqua florida d'aquell any. Vicent Gil va ser el primer president després de la guerra del 1939 fins al 1971. Magí Fuster fins gairebé 1996. Fernando Gil Fernández fins al 2015. Després Vicent Ill fins avui. Els mestres que preparaven i dirigien el cor eren sempre forasters. El senyor Guasc de Barcelona des del 1951. El senyor Claramunt de Viladecans. El senyor Carbó de l'Hospitalet. El senyor Colomer de Gavà fins al 1983. El senyor Pelegrí poc temps. El senyor Espada un temps també i el senyor Josep Navarro de Cornellà al 1988. El senyor Benet Puig de Sant Boi fins al 1993, el senyor Joan Valero de Barcelona fins al 1994, el senyor Candí de Vilanova i la Geltrú uns 4 anys, el senyor Vicente Martínez de Sant Boi fins al 2019 i la senyora Olga Miracle de Barcelona fins avui. Amb la desaparició del Centre Cultural, cap al 1980, comencen una nova etapa com a Coral Marinada i entren a ser part de la molt il·lustre Federació de Cors de Claver l'any 1982. Doncs fa uns mesos parlàvem amb el director de la Coral Marinada, amb el seu president actual, Vicent Nil, i quan celebrava, quan es preparava a celebrar el centenari d'aquesta entitat que aquesta tarda tindrà el protagonisme de fer el pregó de la Festa Major d'Estiu.

0: dels anys de, després de la guerra, entre el 47, 48 o 49. I abans d'aquest coro d'aquí que es va muntar del Centre Cultural, ja hi havia altres coros que s'havien muntat aquí en el poble, entre pescadors i gent d'aquí del poble, que ja es cantaven caramelles per Pasqua, ja a constància, des de l'any 1910-12 o així. Mm. Aleshores, ja quan el Centre Cultural va ser quan es va fundar, vam fer també el coro que hi havia llavors en el poble, que eren entre pescadors i del poble, podien ser uns 30 o 35 o 38 cantaires. Aleshores ja van cantar sempre baix el lema i l'estandard del Centre Cultural Recreatiu. Després ja, quan el Centre Cultural i Recreatiu va cessar per motius de que allà els amos del Centre Cultural allà van pensar de fer pisos a dalt en el que era la primera planta, que és on es feia el ball,
1: sí,
0: allà dalt, doncs llavors ja el Centre Cultural va deixar de ser una entitat com a tal i es va fer una reunió entre tots els socis del centre per fer un altre local, que es digués Procentro, de moment, per una societat per poder fer tots els treballs per fer el nou centre, que es va fer on està ara el Teatre Plaça. Tot aquell edifici d'allà, tots els baixos, eren del senyor Francesc Vinyes, l'alcalde, aleshores, i allà doncs, es va fer el Procentro, que va ser tota la societat que van poder organitzar per muntar-ho. I allà va estar durant uns quants anys. I nosaltres, del Centre Cultural, que llavors allà no podíem anar a ensejar, ensejàvem en el nou local que es va fer del Centre Cultural allà al costat de l'estació, on hi ha el Teatre Plaça. I allà vam estar molts anys fins que ja també va deixar de ser com a entitat de Centre Cultural, que allò llavors ja ho va agafar l'Ajuntament, i va ser quan va fer totes les dependències, el teatre i tot com està ara. I nosaltres llavors, en comptes d'ensejar allà, doncs ensejàvem aquí
1: a la
0: Margarita Xirgo, primer.
1: A la Margarita Xirgo. Uh-huh.
0: Quan ja no es va poder la Margarita Xirgo, a la Casa de la Cultura, després també anàvem anys abans, cantàvem també a vegades en un local que tenia una coral que havien muntat a la Rocalla, i a vegades ens deixaven anar a ensejar allà. I moltes vegades doncs, els components del coro de la Rocalla també ens venien a ajudar a nosaltres. Quan per Pasqua, per les caramelles, doncs, molts del coro de la Rocalla, que eren uns 12 o 14 o 15 persones, doncs, a vegades venien 6, 7, 8, els que podien, a engruixar també el nostre cor, i llavors doncs, si érem 20, 25, doncs, podíem ser quasi 30 o 35 durant molts anys. Aleshores, ja en l'any quan ja va deixar de ser el que era centre com a entitat, centre cultural, nosaltres en l'any 80 ja ens vam començar a preparar per federar-nos als cors de claver, a la Federació de Cors de Claver. I aleshores, doncs nosaltres allà ens van dir que havíem de posar un nom al coro i vam pensar entre tots de posar el nom de Coral Marinada. I d'allà ençà ja vam fer en l'any 85, ja vam fer l'estandard, perquè Cors de Claver ens va convidar que es feia una concentració de Cors de Claver a Sant Cugat en l'any 85, i vam fer un estandard nou ja de la Coral Marinada, que és l'actual que tenim, i a part també tenim l'altre de la Unió Coral del Centre Cultural Recreatiu. I la cistella, que ens la va regalar en el cor de Castelldefels, en aquell moment, que era del Centre Cultural Recreatiu, m'imagino que no sé si estaria ja al Centre Cultural Recreatiu o la gent que hi havia llavors formant el coro d'aquí del poble. En l'any 27, el dia 2 de febrer, en el llibre d'actes de representacions aquí de l'Ajuntament, van decidir de regalar una pèrtiga amb la cistella en el coro que ho fes més bé. I es veu que en aquell moment ja venien a cantar el coro que hi havia d'aquí del poble, un altre que en deien dels nois de fora de Barcelona, i no sé si també n'hi havia algun altre a part dels d'aquí del poble, dels pescadors, encara en aquella fetge. I llavors, si hi havia tres coros, doncs es veu que van acordar de que els hi donguessin aquesta pèrtiga amb la cistella al cor d'aquí del poble, que actualment era el que després ja va ser el Centre Cultural Recreatiu. I anys després va ser ja la Coral Marinada, fins a, fins a aquesta

0: data. Sí, llavors aquest estàndard l'any 85 ja el vam inaugurar fent aquesta concentració de cors de claver que es va fer a Sant Cugat en l'any 85. I després ja hem anat amb moltes altres participacions que en l'any 80 es va organitzar de fer una trobada de cors de caramelles pel diumenge després de Pasqua i es va començar a fer a Sant Pere de Ribes. El cor de joves i casats de Sant Pere de Ribes van ser els que van tindre la idea de muntar tot aquest tinglado de trobades que es van anar fent durant el llarg de molts anys. I aquí, quan es va tocar a nosaltres, l'any 98, ho vam fer aquí a Castelldefels, la 38a trobada. I després ja, tots aquests anys, doncs també cada any es anava fent en un poble del Penedès o del Garraf. I me'n recordo que la primera cantada que nosaltres vam participar va ser en l'any 86, que vam participar en un barri de Sant Martí Sarroca que es diu La Bleda, i allà vam agafar un dia de pluja i de vent. Bueno, va ser un dia d'aquells de rompe i rasga, que es diu, no? La qüestió és que, bueno, després ja tots els anys, quasi bé tots els anys, hem anat participant. I les últimes cantades ja que s'han fet, perquè clar, ja després ja va vindre la pandèmia, el Covid, i es va aturar això dos o tres anys que no es va fer res. Però les últimes més recents que es van fer va ser en l'any 17, que es va fer a la Gornal, a Sant Vicenç i la Gornal, Castellet, i després es va fer a Masquefa, i l'última ja que van participar va ser a Sant Cugat de Ses Garrigues, que és aquí al costat de Vinyonet, per la part de dalt que va, per la carretera de l'Urdal que va cap a Vilafranca. Després de Vinyonet hi havia un poble que es diu Sant Cugat de Ses Garrigues i allà va ser l'última que es va fer. Això llavors va haver el lapsus del Covid, que ja no es va fer res, i la federació va agafar cartes amb aquest assumpte i ho va tornar a muntar, perquè, és clar, les corals que els hi tocava de fer primer, que li tocava a Cubelles per fer el 125è aniversari, no els hi anava bé. Després els hi tocava, perquè sempre es programava, quan es feien les reunions aquestes, que es feia sempre un diumenge després del Carnestoltes, sempre es trobàvem en el poble que tocava, i llavors ja es decidia de programar les dues o tres trobades que vinguessin després. I els hi tocava, aquell any, li tocava de fer-ho a Cubelles. I no ho van poder-ho fer degut a allò del Covid, doncs que no els hi van haver de fer. Després els hi tocava de fer-ho el pròxim any a Sant Quint... No, no me'n recordo ara el nom. El tinc a la punta de la llengua. I després també allà al Pla de Santa Maria. Entre mig hi havia un poble, que ara no me'n recordo el nom, no sé si era la Ràpita o a Sant Quintí de Mediona. Un d'aquests dos em fa l'efecte que els hi tocava de fer la segona cantada i tampoc els hi va anar bé, els de Santa Maria tampoc, i aleshores va ser quan la Federació de Cors de Claver va dir, bueno, doncs muntarem nosaltres també una trobada de cors de caramelles el diumenge després de Pasqua, i aquest any es farà a Platja d'Aro. I aquell any, que ara deu ser, va ser doncs l'any 22, em penso que va ser, hi vam participar nosaltres també.
1: I quan es commemorarà el centenari de la
0: Coral Marina? El centenari, si Déu vol, doncs ho farem el dilluns, dia 8, que serà el dia de la Puríssima, el dia de la Festa Major d'hivern. Ho farem en el Teatre Plaça a les 6 de la tarda. I hi ha tres corals més convidades, que és la Germanó, la Cor de Músics i Performing Arts, i nosaltres que tancarem el concert amb les peces que cantarem, i després farem un cant comú entre totes les corals, que farem la primera estrofa de La Migrant, perquè no es faci massa llarg.
1: Quants cantaires s'han passat durant aquests anys per la Coral Marinada?
0: Pues,
1: ho podria dir o no?
0: Sí, perquè nosaltres ara estem fent, precisament avui, estem muntant tota l'exposició perquè més o menys hi hagi com un record de tots els llocs que hem anat, que hem participat, i ens han donat sempre un trofeig, una cosa o altra, un regal, i ho estem posant allà perquè tota la gent que vulgui anar a veure-ho, a partir de dilluns, dimarts, dimecres i dijous de la setmana que ve, estarà obert al públic des de les 9 del matí a les 9 del vespre.
1: On?
0: aquí a la casa de, la cultura, de Can Roca de Baix.
1: A Can Roca de Baix.
0: A la planta baixa.
1: I a una exposició fotogràfica.
0: Sí, sí, de fotogràfica i d'objectes i bueno, els estendards, la cistella, encara l'original, aquesta que van regalant l'any 27, és l'original encara, i l'estendard del cor del centre cultural, que té ja molts anys ja. A més és de l'any 47 o abans, de quan va cap a la guerra.
1: Doncs, Vicent Hill, felicitats per aquest centenari, que vagi molt bé l'exposició, evidentment tot el concert amb el repertori que han triat, amb la participació d'altres corals, i moltes gràcies per haver vingut i explicar-nos-ho.
0: Després només et volia dir que al llarg d'aquesta història doncs ja tenim un llistat de persones i companys i amics que hem conegut molts, altres ja no els vam arribar a conèixer perquè van ser anteriors, però tenim constància doncs, de les fotografies i tot, no? Doncs tenim un llistat que almenys hi ha quasi bé unes 150 persones que han passat per la història del nostre cor.
1: Ni més ni menys. Felicitats de nou per aquest centenari de la Coral Marinada i moltíssim èxit als que vinguin, als anys que vinguin.
0: I també jo vull dir, ara que estic aquí, donar les gràcies a tots els que ens han ajudat, l'Ajuntament, per la part seva, per ser dins el lloc de l'exposició i el lloc on ensegem, i després tindrà un grat record i un sentiment gran per totes les persones que han sigut cantaires d'aquest coro al llarg de la història del nostre cor.
1: Gràcies, senyor Hill, president de la Coral Marinada.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Vinga.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Eclipsi deixa una imatge per a la història, però també una altra estampa, la saturació de Rodalies. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
1: Va ser un fet puntual, però centenars de persones es van veure col·lapsades a l'estació de Tarragona a l'hora de tornar cap a casa. La pell de gallina del fenomen va donar pas a la indignació. Rodalies va reforçar el servei amb un comboi doble amb què no n'hi va haver prou. Pel que fa a les atencions mèdiques, el sistema d'emergències mèdiques ha rebut un total de 115 trucades relacionades amb l'eclipsi, Marta Prat.
3: Sí, malgrat tot, el balanç és bo i milers de persones van poder gaudir d'un espectacle astronòmic en diferents punts del país.
1: Tarragona, Clara Chavarría Domingo i Lleida, Noelia Caselles.
4: A les comarques del sud, l'Observatori de l'Ebre i el Parc Natural del Delta de l'Ebre van ser un dels punts neuràlgics per seguir l'eclipsi total. Si bé els núvols van fer la guitza a primera hora de la tarda, la visibilitat va ser perfecta. A Tarragona, unes 26.000 persones es van aplegar als diferents punts de la ciutat, mentre que d'altres van sortir a la mar per contemplar el fenomen.
5: A Lleida, l'eclipsi deixa a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros i duplica les visites a monuments com la Seu Vella. 12.500 persones el van seguir des dels punts habilitats i centenars d'altres des d'espais naturals o les terrasses de molts edificis, tot plegat sense incidents importants i amb només una atenció mèdica.
1: I en clau econòmica, el govern espanyol recuperarà al setembre el descompte de 20 cèntims al litre de gasoil pel repunt del preu del barril.
3: En canvi, mantindrà el de només 5 cèntims per la gasolina perquè, malgrat que també ha pujat el preu, no ha superat un repunt del 15%. Precisament l'encariment dels carburants, entre d'altres, està al darrere de l'alça de 3 dècimes de l'IPC al juliol, fins al 3,5%.
1: I la crisi migratòria a Ceuta, lluny d'albirar-se, en el final s'enquista. L'acolliment dels menors a la península es dilata perquè el PP ja ha avisat, en la primera reunió per abordar la qüestió, que s'hi oposa a Madrid, Paula Brujats.
6: Sí, primeres dificultats per al reallotjament dels menors. Les comunitats del PP, que són majoria, es neguen que a la reunió de final de mes amb la ministra es discuteixi el repartiment. Disputa política servida, mentre Ceuta, ONGs com Save the Children avisen que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar amb situacions de misèria extrema.
7: Cada dia les condicions en les que s'encuentren són més crítiques, no? I, de hecho, constatamos ya problemes de salut, infecciones y personas que viven al raso en la calle, menores en este caso, sin ningún tipo de protección.
1: A Colòmbia, al pas de les hores, es veeix la possibilitat de rescatar supervivents entre la runa del terratrèmol que va sacsejar l'oest del país sud-americà dilluns.
3: Mentrestant, el govern espanyol avui ha confirmat la mort d'un ciutadà espanyol que se suma a les més de 260 víctimes mortals, segons el darrer balanç.
1: Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
8: Sí, les possibilitats de trobar persones en vida s'esgoten ja ara en el cinquè dia aquí a Colòmbia. Des del sisme és l'anomenada finestra de la vida que s'acaba. Es coneixen també històries dramàtiques de destrucció i mort. El cas d'una família de Cali, els pares han estat trobats abraçats morts i una de les seves tres filles trigèmines de 23 anys és l'única que ha sobreviscut.
1: Toc d'alerta dels Estats Units a Israel. L'ambaixador nord-americà al país hebreu ha titllat de terroristes els colons que han assetjat els veïns de Kusra, Cisjordània, perquè abandonessin casa seva. Jerusalem, Jordi Bresco.
9: De moment, els colons segueixen al mateix lloc. La família assetjada, en canvi, ha hagut de marxar de casa obligats per l'exèrcit israelià, que s'instal·larà en principi momentàniament per poder operar amb major facilitat en la seva missió de fer fora els colons. En 5 dies encara no ho han aconseguit.
1: I a la cultura, música. D'una banda, la Xuvertíada, que arrenca avui la 34a edició amb concerts a Vilajuïga i a Pals abans de la inauguració oficial diumenge.
3: I a Puigcerdà, en un registre completament diferent, Joan Dausà serà l'encarregat de fer el tret de sortida a una nova edició del Summerfest Cerdanya, que comptarà amb una desena de concerts fins la setmana que ve.
1: I quan faltin 20 minuts per les 3, Ernest Macià, bon dia.
10: Bon dia.
1: Arribaran els esports amb un Manchester City que espera que el Barça millori l'oferta per Rodri. Els anglesos no en tenen prou amb 70 milions d'euros per l'MVP del Mundial.
10: Exacte. Segons The Times, en demanen 80. I és que necessiten generar fair play a Manchester i ho tenen clar. No en tenen prou amb 60 de fixes, més 10 de variables, en volen 80.
1: Titulars d'esports i ara ens centrem en l'àrea de serveis, la doble T. Comencem per l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
11: Hola, bon dia. Trobem congestió a diversos punts de l'AP7 des d'aquest migdia, en sentit nord, en direcció Barcelona-Girona. N'hi ha de la Riera de Gaià al Vendrell, a Sant Sadurní d'Anoia, a Castellbisbal. També de Mollet del Vallès a Montmeló i a Maçanet de la Selva, tot en sentit nord. L'AP7 i l'N2, de la Jonquera a la frontera cap a França, a la C31 nord, a Torroella de Montgrí per un accident. I també cues a la C14 i N260 entre Ribera d'Urgellet i Adrall, N260 a Puigcerdà o N340 a Creixell, direcció Barcelona. I el transport públic interrompuda la circulació de trens de l'R3 de Rodalies entre la Garriga i Puigcerdà per una incidència en els sistemes de regulació del pas de trens.
1: Trànsit per una banda i el temps per l'altra.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Gori Massip, bon dia.
13: Bon dia, Marc.
1: Superada la ressaca meteorològica de l'eclipsi, centrem-nos en la calor, no?
13: Sí, ens centrem bàsicament en la calor perquè ara en aquesta hora ja estem a punt de tocar dels 40 graus a punts del Baix Penedès, per exemple, al Montmell, també a la Ribera d'Ebre, Vinebre o a punts del Segrià superem ja per poques dècimes els 39. Calor per una banda i d'altra banda ruixats, que ja descarreguen hores d'ara, entre l'Alta Ribagorça, Pallars Jussà, també entre l'Alt Urgell i el Solsonès, i aquesta de ser la tònica, el Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, potser també el Massís del Port, ruixat i alguna tronada localment intensa. Demà es manté aquest sol, al matí, ruixats a la tarda i calor, però atenció, perquè a partir de dissabte i en dies posteriors, baixada la temperatura que faria normalitzar els termòmetres per l'època de l'any.
1: Una bona notícia. Gràcies, Gori.
13: Que vagi bé.
1: Adéu, bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: 2:06. L'endemà d'un dels fenòmens que ha captat d'una manera més multitudinària l'atenció pública toca fer balanç en àmbits com la mobilitat, la seguretat i l'assistència mèdica. L'eclipsi ens ha deixat moltes imatges espectaculars, però també la d'aglomeracions a les andanes de les estacions del sud de Catalunya, sobretot a Tarragona. Ahir el responsable de DIF, que hi havia a la tarda en aquesta estació, ho atribuïa a una manca de planificació.
14: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. Si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
1: Avui Renfe ha demanat perdó als usuaris, però ha negat aquesta falta de planificació. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés. Què ha dit exactament, Mireia Sala?
15: Doncs, segons l'operadora ferroviària, el problema va ser que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides. El responsable de Renfe ha assegurat que es va doblar la capacitat a l'R15, coneix Barcelona amb Riba-roja d'Ebre, i es va augmentar un 60% la de l'R16, que enllaça amb Tortosa. A més, Renfe havia programat un tren extra des de Tortosa i en va afegir un altre a última hora que va permetre recollir els usuaris que havien quedat en diverses estacions. En tot cas, David Andrés diu que no podien fer res més.
16: Tenim el número limitat de trens, d'unitats, de material, que les utilitzem totes les que teníem ahir, el 100% de les unitats que teníem disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
17: I amb això.
15: La portaveu de Dignitat per les Vies, Ana Gómez, ha criticat els problemes als trens, tenint en compte que s'havia recomanat fer ús del transport públic.
18: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
15: Protecció Civil va activar la prealerta del Pla Ferrocat a causa de les fortes aglomeracions a les estacions de Tortosa, Tarragona i Altafulla. En el cas de Tarragona, els Mossos van tancar els accessos durant una estona davant l'allau de viatgers que volien tornar a Barcelona.
1: Això pel que fa a la mobilitat, però pel que fa a les emergències mèdiques. A l'espera de tenir dades concretes sobre visites als CAPs i hospitals, segons el Departament de Salut, el sistema d'emergències mèdiques ha rebut un total de 115 trucades al 061 Salut Respon, relacionades amb l'eclipsi de sol, i ha atès un centenar de persones per incidents relacionats amb aquest fenomen, Mònica.
19: Sí, 10 dels casos han requerit la mobilització d'ambulàncies, la majoria per accidents de trànsit. D'aquests 6 afectats han estat traslladats a diferents centres sanitaris. Un en estat crític amb un traumatisme en caure des del sostre d'un vagó de tren abandonat. Del total d'incidents atesos pel SEM, 37 han sigut per problemes als ulls, tots lleus. Ferran Roche Campo, que és delegat territorial de Salut a les Terres de l'Ebre, ha advertit en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio que més endavant, però, poden aflorar seqüeles oftalmològiques més importants.
20: El tema oftalmològic
17: dit, bueno, la gent ha trucat per molèsties, però a nivell del telèfon s'ha pogut resoldre, o sigui que són coses poc greus. Com hem comentat aquests últims dies, els problemes oftalmològics moltes vegades, o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
19: El Departament de Salut ha reforçat les urgències oftalmològiques a les Terres de l'Ebre, Tarragona i Lleida des d'ahir fins almenys demà o demà passat per atendre tots aquests problemes que puguin sorgir per no haver mirat amb seguretat l'eclipsi d'ahir.
1: En aquest balanç de l'endemà no hi podia faltar que passéssim pels territoris que van viure aquest eclipsi solar total. A les comarques del sud de Catalunya, l'Observatori de l'Ebre Roquetes, la Barra del Trabucador, el Parc Natural del Delta de l'Ebre o a la mateixa ciutat de Tarragona van ser els epicentres per a l'observació de l'eclipsi. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: L'Observatori de l'Ebre va ser l'indret en què es van aplegar científics i representants institucionals encapçalats pel president Illa. Els núvols, que en un primer moment van fer patir, van acabar desapareixent. Juan José Curto és un dels responsables de l'Observatori.
20: A mesura que ha anat avançant la tarda, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís. I hem vist un espectacle fantàstic.
4: A la Costa Brenca, la Barra del Trabucador, al Parc Natural del Delta de l'Ebre, s'hi van aplegar milers de persones des de primera hora per no perdre's l'eclipsi, que va durar més d'un minut i mig. A Tarragona hi van venir unes 26.000 persones als diferents punts habilitats, entre ells el Marina Port Tàrraco, on unes 15.000 persones es van acostar per seguir l'espectacle i des d'on Catalunya Ràdio hi va fer el seu programa especial. D'altra banda, centenars d'embarcacions van sortir a tota la costa catalana. A Tarragona, el blau també va fer-se a la mar. Lluís Palau n'és el patró.
21: Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'ha emocionat una mica. I és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós.
4: Salvament Marítim va haver d'actuar amb la col·laboració de vaixells dels Mossos d'Esquadra per remolcar 5 embarcacions a Torredembarra, la Ràpita i l'Ampolla. D'altra banda, la Guàrdia Civil va fer tasques d'informació a motos aquàtiques perquè tornessin cap a port abans de fer-se fosc. A l'interior també es van fer tasques d'informació als parcs naturals de la demarcació.
1: I a Ponent, a Lleida, satisfacció total l'endemà d'un eclipsi que ha deixat a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros. Lleida, Noelia Caselles, la paeria destaca el civisme de la ciutadania.
5: Sí, perquè no hi va haver cap mena d'incident i la circulació, que era un dels aspectes que més preocupaven, tampoc va suposar problemes. Els metges només van haver d'atendre una persona que va tenir un cop de calor a la Seu Vella. En total, els dos espais habilitats van acollir 12.500 persones, tot i que també se'n van concentrar centenars en d'altres punts de la ciutat, com Gardeny o el Tossal de Moradilla, i també en moltes terrasses d'edificis. I a nivell turístic, moltes persones arribades d'arreu del món i repunt de visites a monuments com la Seu Vella, que va més que duplicar els visitants habituals en aquestes dates. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia.
22: L'eclipse ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. D'aquests, 300.000 corresponen a la capacitat hotelera, que, com ja us hem anat dient, d'una en aquests dies estava al 100% d'ocupació.
5: Al col·legi El Segrià, un home de 57 anys va morir d'una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava per veure l'eclipsi a l'espai habilitat per l'Ajuntament. Els símptomes apunten un cop de calor, però la causa definitiva l'haurà de confirmar l'autòpsia. L'Ajuntament va suspendre els actes festius que havien preparat per després de l'eclipsi.
1: Doncs amb la Mònica Mas estàvem pendents de l'actualització que fes el Departament de Salut sobre les urgències ateses arran d'aquest eclipsi. Mònica, n'hi va haver més, però res d'atenció al sistema.
19: Exactament, sí. Mira, durant el dia d'ahir es van registrar 17.200 urgències. Això, estem parlant d'hospitals i els centres d'atenció primària que tenen urgències. Una xifra que representa, segons el Departament de Salut, un 12% més respecte al mateix dia de la setmana passada. Aquests increments són molt més marcats a les Terres de l'Ebre, més de pràcticament un 28% més, i al Camp de Tarragona amb un 24%. I aquesta seria el resum de l'activitat extra que es va fer en aquestes zones amb més afluència.
1: I que se sumen a les 115 trucades que explicàvem fa un moment que va rebre el sistema d'emergències mèdiques al 061. Gràcies, Mònica.
19: Adeu.
1: L'eclipsi d'ahir és el primer d'una tríada d'eclipsis que, en un període de 3 anys, seran visibles des de diversos punts de la península Ibèrica. El de l'any vinent, tot i que no es podrà veure en la seva totalitat des de Catalunya, durarà 5 vegades més i tindrà lloc poc abans del migdia, amb el sol gairebé en el punt més alt, Cristian Roldán.
0: El 2026, el 2027 i el 2028 representen tres oportunitats històriques per gaudir de tres eclipsis solars gairebé seguits. El de l'any vinent només es podrà veure de forma parcial a Catalunya, però des del sud de la península i diferents punts de l'Àfrica, la Lluna taparà completament el Sol durant gairebé 5 minuts. L'astrofísic Joan Anton Català i la catedràtica Carme Jordi ens expliquen les principals característiques d'aquest fenomen.
2: Passarà per sobre dels temples de Luxor. Això serà un eclipsi molt impactant, no només pels llocs per on passa, sinó també perquè es produirà al migdia, amb el Sol molt elevat en el cel.
6: L'estona de totalitat és molt llarga, al voltant de 6-7 minuts, depèn d'on et situïs, i a més és molt visible, no com ara, que està al vespre, que hem de buscar un lloc que el paisatge no ens tapi.
0: L'any següent, el 2028, hi haurà l'últim eclipsi d'aquesta sèrie. Aquest sí que es podrà veure des de casa nostra, però no serà complet, serà anular.
2: Amb els eclipsis anulars, la Lluna es veu una mica més petita perquè es troba en el lloc més allunyat de la seva òrbita i no arriba a tenir la mida suficient com per ocultar 100% tot el Sol, el disc del Sol, de manera que queda centrada, però al voltant queda el que s'anomena un anell de foc.
0: Segons la catedràtica Carme Jordi, amb la informació que es té actualment, es poden preveure els eclipsis a molts anys vista.
6: Si no hi ha una hecatombe còsmica, podem predir els eclipsis fins a l'infinit.
0: Aquestes prediccions es fan en base als cicles de Saros, un patró que indica que cada 18 anys, 11 dies i 8 hores, el Sol, la Terra i la Lluna tornen a situar-se gairebé en la mateixa posició.
1: Deixem, doncs, ja enrere l'eclipsi i ens centrem en l'actualitat econòmica. El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. Com que el preu d'aquest combustible s'ha disparat, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal prevista per al mes que ve, que s'havia de reduir a 5 cèntims. En canvi, la gasolina no es beneficiarà d'aquest increment en les ajudes. L'anunci coincideix amb la dada d'inflació de juliol, que s'ha fet pública avui i que va a l'alça, precisament per l'encariment dels carburants i l'electricitat, Jordi Canal.
23: Sí, els carburants fa setmanes que pugen de preu perquè la represa del conflicte a l'Orient Mitjà ha incrementat el cost del petroli. El gasoil es va pujar un 15% al juliol, segons l'executiu, i amb aquest increment es torna a aplicar automàticament la reducció fiscal màxima. En el cas de la gasolina, que s'ha pujat un 7%, no hi haurà rebaixa extra. Albert Campabadal és president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei.
24: És una pena que de moment no hi hagi descompte per les gasolines, perquè al setembre la gent comença a treballar. Ara cada vegada hi ha més cotxes de gasolina que de gasoil, i la gent per anar a treballar ja, doncs, tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa, doncs, arribés als cotxes de gasolina. Però, bueno, és com és.
23: L'Organització de Consumidors FACO lamenta que el govern espanyol es decanti per aquesta nova rebaixa fiscal en comptes de pertopar els preus dels carburants. Els combustibles i l'electricitat, com dèiem, estan al darrere d'una nova pujada de la inflació el juliol. Segons la dada de l'IPC feta pública avui, de mitjana els preus han pujat un 3,5% a Catalunya respecte a un any enrere. Això són 3 dècimes més que el juny. La demarcació de Girona se situa per sobre de la mitjana catalana amb un 4,2%.
1: A Ceuta, dues setmanes després de l'entrada massiva, la situació de milers de nens i adolescents és d'autèntica misèria, malvivint pels carrers. Ho denuncia Save the Children, que calcula que hi ha 4.000 menors, més del doble dels registrats per les autoritats. Avui, en la primera reunió entre el govern espanyol i les comunitats per abordar com es farà el repartiment, el PP hi ha posat pegues i es nega a debatre-ho. Madrid, Paula Bruixats, bon dia.
25: Hola, bon dia.
1: El PP boicoteja i dilata el procés.
25: Sí, primeres dificultats per al trasllat de menors cap a la península. Les comunitats del Partit Popular, que són majoria, han deixat ben clar avui que no pensen debatre aquest tema a la reunió del 27 d'agost amb la ministra d'Infància, Cira Rego. El Partit Popular s'encomana a l'extrema dreta de Vox, que avui s'ha despenjat de la reunió i no s'hi han connectat ni l'Aragó, ni Extremadura, ni Castella-Lleó, on l'extrema dreta governa amb el PP, però controla les conselleries de drets socials. Tot i això, la ministra d'Infància ja avisa que portarà el repartiment a debat en aquesta reunió de final de mes i forçarà, per tant, les comunitats del PP a posicionar-se sobre l'acollida de menors, que, recordareu, és obligatori per llei. Totes les comunitats n'han d'acollir.
1: Tot això mentre les ONGs, Paula, que treballen sobre el terreny, alerten que estan desbordats i que el reagrupament familiar que defensen Espanya i el Marroc no serà tan fàcil.
25: No, ni fàcil ni ràpid, ni serà possible en molts casos. Raúl Arnaiz, director d'operacions de Save the Children, en declaracions a 3CAT Info i des de Ceuta, ha explicat que molts dels menors que hi ha no volen ni poden tornar amb les seves famílies.
3: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
25: I explica que la situació és un autèntic drama. Encara hi ha milers de menors, nens de 10 i 11 anys inclosos, malvivent al carrer sense que les administracions els hagin atès.
3: La situació és de misèria extrema en el cas de la infancia, sobre todo. Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya cada día las condiciones en las que se encuentran son más críticas, ¿no? Y de hecho constatamos ya problemas de salud, infecciones.
25: Segons el recompte oficial del govern espanyol, hi ha 1.500 menors a Ceuta, però Save the Children ho eleva a 4.000.
1: Gràcies, Paula. Bon dia. Amb aquest escenari, el defensor del poble actua d'ofici per esbrinar quina és la resposta de les administracions a Ceuta, Txell Vallespí.
7: Ángel Gabilondo vol saber de primera mà què han fet la Secretaria d'Estat de Migracions, la Fiscalia General de l'Estat i també la delegació del govern espanyol a Ceuta, a més de la mateixa ciutat autònoma, després de l'entrada de 70.000 immigrants a finals del mes de juliol. El reclama informació sobre els demandants d'asil, però sobretot quina és la situació d'aquests menors d'edat, en especial de les nenes i les adolescents, que encara no ha acollit el sistema de protecció. Com a mínim tres han denunciat al jutjat de Ceuta que han patit una agressió sexual i el Ministeri d'Igualtat ha demanat el president de Ceuta que utilitzi el centre de crisi per víctimes de violència sexual per acollir les dones i les nenes que es troben en situació de vulnerabilitat màxima.
1: Passen 21 minuts de les 2 del migdia. Confirmada la mort d'un ciutadà espanyol amb doble nacionalitat en el terratrèmol que dilluns va sacsejar Colòmbia. Ho ha confirmat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
8: Tenemos que lamentar un fallecido español doble nacional en el terrible terremoto en Colòmbia. La cifra de españoles no localizados se ha reducido felizmente a 12.
1: D'altra banda, el govern espanyol ja ha activat un primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros per al país, que inclou material de refugi, suport al personal sanitari i kits d'aigua i sanejament. La xifra de morts pel sisme ha pujat a 265, amb prop de 3.500 ferits. Mentrestant, la situació continua sent complicada sobre el terreny on el govern colombià ha declarat l'emergència econòmica mentre s'esgota el temps per trobar supervivents. Des de Pereira, Colòmbia, enviat especial de Catalunya Ràdio, Joan Biosca, bon dia.
9: Hola, què tal? Bon dia. El govern colombià ha sumat a l'emergència nacional pel terratrèmol l'econòmica, deixant clar el president del país sud-americà, Abelardo de la Espriella, que rep unes finances pèssimes, deia, i que es farà el que es pugui amb els recursos existents. Recordem que de la Espriella assumia el càrrec presidencial divendres passat.
10: La emergència que propongo va a crear un fondo milagro, una entitat que va a canalitzar los aportes nacionales e internacionales que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos.
9: Sí, ha promès, però, al cap d'estat colombià subsidis, rebaixes fiscals i també crèdits pels afectats. Les possibilitats de trobar persones amb vida s'esgoten ara ja en aquest cinquè dia. Des del sisme és l'anomenada finestra de la vida. La vall del Cauca i l'eix cafeter, on ens trobem, són zones on la gran majoria de rescatistes son voluntarios.
11: Poco a poco, entre granito y granito, vamos ayudando muchísimo a la gente que necesita. Hay mucha gente allá adentro y la esperanza de todos los colombianos es encontrar gente viva. Necesitamos ayudar de corazón. Todos tenemos familia. Hoy son ellos, mañana somos nosotros.
26: Es impresionante ver tanta gente bonita colocando todo de su parte, el que puede traer algo. Los que no ayudan a quitar escombros.
9: Es coneixen també històries dramàtiques de destrucció i mort, com la d'una família de Cali. Els pares han estat trobats abraçats, morts. Una de les seves tres filles trigèmines de 23 anys és l'única que ha sobreviscut de la família.
1: Tornem a casa nostra. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Infocat per perill molt alt d'incendi a 6 comarques catalanes. La situació coincideix amb un episodi de calor intensa. Toni Fortesa, quines comarques són les afectades per aquest avís?
27: Doncs són les comarques de l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En paral·lel, com deies, el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per calor intensa des d'avui a les 2 del migdia fins divendres a les 8 del vespre. Per això es recomana hidratar-se sovint, evitar esforços durant les hores de més calor i tenir cura de les persones més vulnerables.
1: S'eleva el risc d'incendi, però pel que fa als incendis actius, Toni, quina és la situació?
27: Doncs a Catalunya els bombers han donat ja per controlat aquest migdia l'incendi de Castellví de la Marca, l'Alt Penedès. El foc ha afectat unes 8 hectàrees de l'espai protegit de Montmell-Marmellà. A l'estat espanyol, el vent ha donat una treva a l'incendi de niebla a Huelva, al seu pas per la província de Sevilla. El foc està contenint Esnalcóllar i no ha arribat al nucli urbà. Durant la nit ha avançat amb molta menys virulència i s'han fet nous desallotjaments preventius. Això sí, més de 700 efectius i segueixen treballant.
1: S'eleva, doncs, com dèiem, el risc d'incendi, però cal saber que el 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats. Els experts ho atribueixen al canvi climàtic i les plagues, però sobretot a la falta de gestió forestal. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
12: Bon dia, sí. Un de cada 10 arbres ha perdut el 40% de les fulles i això fa que els boscos siguin més vulnerables. Ho diu l'última campanya de 8x8cat, que analitza 9.000 arbres d'arreu del país cada any. Jorge Heras és cap de la secció de Sanitat Forestal del Departament d'Agricultura i ho atribueix a diferents causes.
13: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques i invasores, però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
12: Per això els tècnics defensen que cal un seguiment continuat i una gestió forestal activa per conservar els boscos i la seva resiliència davant l'impacte de fenòmens meteorològics extrems i també per prevenir incendis.
1: Poc més de 4 minuts i arribarem a 2:45 de la tarda, una pausa i ens mirem al món.
14: Catalunya migdia. Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
15: Torna a gaudir d'un estiu supercremós amb el 50 que torna en els iogurts grecs Oikos Pack de 4. Comprant-ne un, la meitat et torna en un cupó que et dona per molt fins al 25 d'agost.
14: Catalunya migdia.
1: La primera parada la fem a Jerusalem perquè l'administració de Donald Trump ha elevat el to contra els colons israelians. L'ambaixador dels Estats Units a Israel els ha titllat de terroristes. Ha fet aquestes crítiques arran dels últims episodis a Cisjordània, on els colons assetgen habitatges aïllant-los sense aigua ni llum fins que els veïns es veuen obligats a marxar. L'exèrcit ha intervingut avui en l'últim d'aquests casos, però ha acabat desallotjant la família palestina a qui assetjava. Jordi Brascó, bon dia.
16: La solució... Bon dia. La solució que ha trobat l'exèrcit israelià per acabar amb l'assetjament dels colons jueus que aïllaven una família palestina dins de casa seva ha estat la de buidar la casa per tal d'instal·lar-hi els seus soldats. Així ho ha viscut des de dins l'Aisha. Són declaracions a Catalunya Ràdio. La intenció de l'exèrcit israelià és, en principi, la de fer-se forts per tal de poder expulsar els colons de la zona i assegurar-se que no tornen. De fet, aquest procés de buidatge l'han fet en una quinzena de cases més del poble de Kuzra. Però els colons no marxen, al contrari, cada vegada n'arriben més. I això que l'exèrcit israelià els ha desmantellat les tendes i d'altres instal·lacions que havien erigit a la zona. Ja són 5 dies d'assetjament i, de moment, els únics que han marxat són els palestins de casa seva.
1: I seguim parlant dels Estats Units, que no descarten la possibilitat d'una intervenció militar a Cuba. L'avís l'ha fet el secretari de Defensa de Donald Trump enmig de la tensió creixent entre Washington i l'Havana i just el dia que l'illa es commemoren 100 anys del naixement del líder de la revolució cubana, Fidel Castro, Jordi Baró.
17: El secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, ha fet l'últim advertiment sobre una possible operació de l'exèrcit a Cuba des de Panamà, on ha participat vestit de militar en exercicis de la coalició militar que impulsa els Estats Units contra càrtels llatinoamericans.
18: All options are on the table.
20: Les opcions estan sobre la taula, les militars incloses, i crec que Cuba faria bé de parar atenció a la disposició del president Trump a fer valer les prerrogatives estratègiques dels Estats Units.
17: Cuba celebra avui el centenari del naixement de Fidel Castro en un moment de crisi econòmica profunda amb algunes regions amb talls d'electricitat de 20 hores al dia. Les relacions amb Washington han empitjorat els últims mesos amb un embargament de l'administració Trump al petroli des del gener i amb diverses rondes de sancions. Al juny, el règim cubà va aprovar un paquet de més de 150 mesures per obrir l'economia a la inversió estrangera.
1: I a la visita de Vladimir Putin a les disputades illes Kurils ressuscita fantasmes del passat i reobre una ferida històrica entre Rússia i el Japó. Putin s'ha desplaçat avui fins a una de les illes, on ha visitat diverses infraestructures. El Japó ha protestat per la visita i ha convocat l'ambaixador rus al país, Cèlia Cernadas.
0: La disputa per les illes Kurils es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar a un Japó vençut en el conflicte. Des de llavors, Moscou les administra, però Tòquio continua reclamant-les com a part del Japó. De fet, els dos països no han signat mai un acord formal de pau. Amb el temps, les Kurils han guanyat importància estratègica per la presència de bases militars russes i jaciments minerals. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha qualificat d'inacceptable la visita de Vladimir Putin.
2: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
0: Takaichi ha alertat que la presència de Putin a les Kurils intensifica el sentiment antirrus a la regió i dificulta encara més la recomposició de les relacions bilaterals. De fet, el Japó és un estret aliat dels Estats Units i està clarament distanciat de Moscou. I en aquest context, Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia-Pacífic.
1: Amb la informació internacional hem arribat a 2:45 de la tarda. El canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per solucionar problemes de connectivitat ha registrat gairebé 500 incidències en els primers 9 mesos de funcionament, Roger Santaló.
4: Aquest servei, promogut pel govern, permet que els pobles puguin comunicar els problemes de la companyia sense intermediaris i seguir-ne els treballs per solucionar-los. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat d'incidències són per la falta de cobertura mòbil.
5: En un determinat moment en el que la cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, requereixen aquesta cobertura mòbil i, per tant, representen més del 60% d'aquestes incidències.
4: En total, s'han rebut prop d'un miler de trucades de més de 700 ajuntaments catalans. Les afectacions es concentren, sobretot, enmig de condicions climatològiques adverses. L'Eina també permet conèixer quins són els punts crítics de la xarxa, a través de les incidències recurrents.
1: Al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar la identitat en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de Soses, però l'operació de la Policia Nacional segueix oberta per arrestar els caps de la xarxa. Lleida, Estela Busoms.
6: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant, fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fons policials han confirmat aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
19: La inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema, perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tant temporer, surten aquestes ETTs, que són efímeres, que un dia hi són, i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap posto.
6: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat, que han traslladat explícitament a la Inspecció de Treball.
1: I detingut a Badalona un fugitiu internacional buscat en 31 països i reclamat per Bèlgica per tràfic de drogues i blanqueig de capitals. Les autoritats belgues el consideren el presumpte líder d'una organització dedicada al tràfic internacional de drogues. L'home havia fugit de Bèlgica, on tenia pendent una condemna de 15 anys de presó. La Guàrdia Civil l'ha localitzat després de comprovar que vivia des de mitjans d'any l'any passat al districte de Sants, a Barcelona. S'hi amagava amb l'ajuda de persones que li facilitaven documentació falsa, transports, diners i protecció. Quan el van detenir, al barri de Sant Roc, a Badalona, portava 3.000 euros en efectiu, rellotges de luxe, telèfons xifrats i documentació falsa. Ha ingressat a la presó i està pendent de ser entregat a Bèlgica. Una cooperativa de Tarragona treballa per promoure una mobilitat més sostenible apostant per l'ús de la bicicleta. S'aposta perquè aquest mitjà de transport sigui més accessible per a tothom amb iniciatives com ara tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
21: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats com ara tallers gratuïts de mecànica per mantenir la bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències. Roger Vives és cooperativista del projecte.
22: Tota aquesta gent que no en sap, però que es vol atrevir a fer-ho,
3: I el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
21: Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. D'altra banda, al local de la cooperativa hi ha bicicletes recuperades del carrer que després de ser reparades tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
3: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
21: Des del punt de vista més pedagògic, també es porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves.
1: 5 minuts i arribaran els esports, ara una pausa i de seguida la cultura.

0: migdia.
1: Aquest estiu Solsona sona i emociona.
2: Feu un recorregut per les òperes més emblemàtiques de la història amb una nit a l'òpera de la mà de Camerata Granados el divendres 21 d'agost.
1: Viatgeu a l'edat mitjana amb les visites nocturnes teatralitzades fins a final de mes.
2: Al vell mig del país us esperem a Solsona, ciutat amb caràcter.
1: Tota la informació a solsonaturisme.com.
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Catalunya migdia.
5: La 34a edició de la Xubertia arrenca amb dos concerts avui i demà a Vilajuïga i a Pals, abans de la inauguració oficial de diumenge a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran, amb la soprano sueca Matilda Sterby. Aquesta edició està dedicada a Jordi Roc, fundador d'aquest festival de referència del Liet i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà. Girona, Maria Rovira.
6: La Xubertiada fa parada avui a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bausà i el pianista Jesús López Blanco i un programa dedicat al compositor mallorquí Miquel Capllong. Demà, a l'església de Sant Pere de Pals acollirà el debut al festival del baríton Mikhail Timoshenko i la pianista Elitza Deseva. La Xubertiada manté la línia d'edicions anteriors i proposa la soprano sueca Matilda Sterby per la nit inaugural de diumenge a Vilabertran.
7: La idea és aquesta, buscar sempre l'equilibri entre artistes ben coneguts del públic i noves incorporacions, com seria el cas de la Matilda Sterby, amb moltíssima projecció, amb una veu gran però flexible, ella és molt expressiva.
6: L'homenatge durant tot el festival a Jordi Roc tindrà el punt àlgid l'últim cap de setmana, amb concerts especialment emotius pel vincle amb el fundador de la Xubertiada d'intèrprets, com el pianista Javier Perianes, el baríton Matías Guerne o

0: Per telèfon, el festival en gestionarà la devolució. Des del certamen especifiquen que la intenció és que la soprano pugui tornar a les pròximes edicions. Julieta, que t'has mullat
1: la samarreta. Canviem radicalment d'estil de música perquè Joan Dausà, amb el seu últim concert de la gira, dona avui el tret de sortida a una nova edició del Summer Fest Cerdanya a Puigcerdà, Clàudia Roses.
2: Fins al dia 22 hi haurà 9 concerts. Demà hi passaran la Ludic Band, diumenge l'Ala Love You i la setmana que ve Pablo López, el McLari, Rosario, Laxan Buston, Cold Day i Taburete. És la cinquena edició d'un festival ja consolidat. Vanessa Llopart és la CEO de Clippers.
3: És un festival molt més desenfadat, és un festival molt més d'estar per casa, molt més familiar, i on realment el ser en un indret tan petit, diguem, la zona, no? Pues al final et trobes amb tothom, no? I això ho fa encara més familiar i encara més proper a tothom que està aquí a la comarca.
2: La venda d'entrades avança a bon ritme i l'organització espera que aquest any es tornin a superar els 20.000 espectadors, com en les últimes edicions.
1: I coincidint amb el 50è aniversari de la primera trobada dels mons de Superman i Spider-Man el 1976, avui l'editorial Panini Comic publica una nova aventura conjunta dels dos personatges. De fet, és la segona entrega d'aquest homenatge a un còmic històric. La primera es va publicar al juny, Valeria Obereda.
4: En aquesta ocasió, el dibuix va càrrec del madrileny Pepe Larraz i el guió és del nord-americà Brad Meltzer. Des de Panini, Cels Pinyol dona detalls del que ens ensenyarà la història.
5: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clar que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
4: També apunta algunes aventures que viuran altres personatges del còmic.
5: Podem veure a la Lois Lane, la companya de Superman, tenint una conversa, tenint una petita aventura amb Mary Jane Watson, que és la companya de l'Spider-Man. O que els dos van a visitar els pares del Superman a la granja. És una cosa tan natural i tan espontània que ha quedat molt bé, ha quedat molt fresc tot el conjunt.
4: Cels Pinyol deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois.
5: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70, el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments, que m'han quedat també, que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
4: Tot fa pensar, doncs, que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat.
1: Vint minuts i seran les 3. Ernest Macià, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: A veure, Ernest, és dijous.
6: Sí.
1: I continuem sense desencallar cap dels 3 grans expedients que el Barça té oberts en termes de fitxatges.
6: Sí, ja fa 3 dies, però avui t'ho tornaré a dir, sembla imminent.
1: Imminent, eh?
6: Sí, sí, sí. Com el cas de... Vaja, el més imminent sembla el cas de Ferran al PSG, però vaja, també sembla que podria estar bastant a prop si el Barça deixa anar 10 milions d'euros més a la incorporació de Rodri.
1: Res, només 10 milions.
6: 10 milions.
1: Som-hi.
6: No els tinc.

0: El Barça continua posant-se a punt, però encara no desencalla aquests noms propis que comentàvem ara amb el Marc, que són Ferran Torres i Rodri. Joan Fitó, com estem? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com està el tema?
1: Doncs mira, Ferran tampoc s'ha entrenat avui, ja no ho va fer ahir, encara amb permís del club, ahir amb permís del club, avui també, tot plegat per resoldre el seu futur, la seva sortida, perquè l'acord entre el Barça i el PSG és cada vegada més a prop. El Barça vol que el PSG augmenti l'oferta inicial de 40 milions, el PSG vol Ferran i el Barça ha acceptat que Ferran no s'entreni. Per tant, amb tot això, Ferran serà aviat nou jugador del PSG. Per cert, ahir explicàvem que Lamine no havia fet treball de camp. Doncs bé, es va entrenar ahir a la tarda, Lamine amb normalitat. En canvi, Pedri no ho va fer ahir, tampoc ho ha fet avui. No ha entrenat amb els seus companys, a priori, però no té més importància. Simplement expliquen des del club que és preparació diferent a la dels seus companys.
0: Molt bé. Això pel que fa a l'entorn, a l'expedient Ferran Torres, potser aquesta tarda al tot costa teniu ja la informació que més o menys
1: algun
0: està esperant
1: més
0: tothom. Tema Rodri. Ahir ho vam explicar, aquí està costant una mica més, avui arriben informacions des d'Anglaterra.
1: Sí, el City no ho està posant gens fàcil. Avui, segons explica el diari The Times, el City ha rebutjat una segona oferta del Barça, una oferta de vora 60 milions d'euros. Per tant, el Barça haurà d'esprimar les seves possibilitats econòmiques per acabar tancant el fitxatge de Rodri. Entenc que per això vol més diners per Ferran, també. De moment, en principi, Rodri està citat demà per tornar a la feina amb el conjunt anglès.
0: El que publica el The Times és que

0: Hi ha una part variable, ho volen tot fixa.
1: Ho vol tot i que pugi el Barça aquesta primera oferta, que era de 40 milions, la segona de 60, tampoc, segons el The Times, l'accepta el Manchester City.
0: Bé, hi ha un tercer nom que el mantenim perquè n'hem anat parlant tot l'estiu i en fem seguiment, però pinta malament, no? S'entrena ja amb els seus companys, Julián.
1: Sí, avui s'ha entrenat amb tot l'equip, amb tots els seus companys, ho havia fet al marge els primers dies d'entrenaments, amb cara de pocs amics, avui Julián, segons les imatges que hem pogut veure de l'entrenament de l'Atlètic de Madrid. Avui, per cert, el conjunt matalasser ha presentat l'ex blaugrana Alejandro Grimaldo i en aquest context el seu president, Enrique Cerezo, ha deixat anar un missatge a direcció Julián Álvarez.
2: Nos consta que son muchos los equipos que le querían. Esperamos que juntos podamos seguir ganando muchos campeonatos, Alejandro. Nos consta también que son muchos los futbolistas que sueñan con jugar en el Atlético de Madrid, pero puedo garantizar que pocos han puesto tanto de su parte para vestir estos colores como Alejandro Grimaldo. Desde que surgió la oportunidad de cruzar nuestros caminos, Grimaldo ha mostrado una predisposición y unas ganas a la altura de muy pocos.
1: Recordem que Julián va dir durant el Mundial allò de vull sortir de l'Atlètic de Madrid per complir el meu somni, deuen ser coses d'Enrique Cerezo.
0: A l'altura de muy pocos,
1: sí.
0: Déu-n'hi-do. I precisament contra justament l'Atlètic de Madrid es trobaran les cares de seguida, perquè estem parlant d'una Supercopa que normalment es va jugar al Golf Pèrsic, però que aquest any es jugarà una mica més, això sí, fora de l'estat espanyol, però una mica més a prop.
1: Sí, es disputarà a Istanbul, a Turquia, també canvia de dates aquesta Supercopa, s'endarrereix una mica del 2 al 7 de febrer, els últims anys s'havia disputat a principis de gener a l'Aràbia Saudita. Aquest any no es fa perquè es disputa la Copa d'Àsia a l'Aràbia Saudita i tornarà l'any vinent. El Barça jugarà les semifinals contra l'Atlètic de Madrid. L'altra semifinal la disputaran el Madrid i la Real Societat.
0: Dèiem ara fa uns dies que Rooney Bardaggi havia tingut una lesió important i una lesió que requeria passar per la sala d'operacions.
1: Sí, i ho va fer ahir. La ruptura del lligament encreuat anterior del genoll va passar pel quiròfan Rooney Bardaggi, va sortir tot bé. Avui, per cert, ha rebut la visita del seu companys, d'alguns d'ells, de Gavi, de Pedri, d'Héctor Fort i també de Valde.
0: Doncs li desitgem una recuperació i a tota la gent que estigueu passant també per tràngols similars, evidentment, i un apunt més del Barça, perquè ahir durant l'eclipsi tu vas estar al camp veient el partit d'amistós de pretemporada Barça-Montpellier i en un moment determinat del partit què veu fer?
1: Doncs jo em vaig quedar a la zona de premsa, però la majoria de l'afició i també alguns noms il·lustres com el d'Aitana Bonmatí, el de Quica Nazaret, que estaven veient el partit des de la graderia, i també Rafinha, que va anar a veure aquest amistós i a donar suport a Kerolin, doncs van marxar de les seves localitats, van anar a veure l'eclipsi a la part de la llotja del Johan, i qui no ho va poder fer va ser la portera del Barça, Gemma Font, perquè la primera part la va jugar, la primera part l'eclipsi encara no era del tot, a la segona era la banqueta, i al final del partit li vam preguntar sobre aquest fet.
3: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse ha sigut raro, però bueno.
1: Per cert, el partit 3-1, va guanyar 3-1 aquest primer amistós al conjunt de Pere Romeu contra el Montpellier.
0: Tu en algun moment vas veure alguna jugadora al camp que es despistés o que mires cap a un cantó?
1: No, les jugadores, sí, totes molt professionals, sí que veies imatges curioses a la graderia d'aficionats, doncs quan va començar, sobretot, posant-se les ulleres i senyalant al cel, doncs pendents d'aquest eclipsi.
0: Molt bé. I ahir a la tarda, eclipsant l'eclipsi, vam tenir una sorpresa majúscula, perquè Xavi Hernández es va conèixer que tornaria a dirigir un equip 2 anys després i no serà futbol de clubs, serà futbol de seleccions, perquè Xavi Hernández serà el nou seleccionador dels Països Baixos i una altra vegada tornarà a succeir a Ronald Koeman. Com ja va passar al Barça, ara ho farà doncs amb la selecció orange i serà fins a passat el Mundial de, en teoria, Espanya i Marroc, veurem què acaba passant, però hi serà amb els Països Baixos, una selecció que ha guanyat una Eurocopa però que no ha guanyat cap Mundial, ha arribat a 3 finals, va perdre la final contra la selecció espanyola i és veritat també que recentment, fa 7 anys, va arribar a una final doncs a la Lliga de les Nacions, però és un clàssic del futbol europeu i Xavi Hernández ha dit doncs que per ell és un gran honor, ho ha dit, no hem pogut escoltar-lo, però l'hem pogut llegir en un comunicat de la Federació Holandesa, és un gran honor haver pogut ser seleccionat per aquesta tasca. Recordem que doncs a la fase de grups Ronald Koeman no va poder fer avançar més la selecció holandesa i bé, doncs, una notícia que sabíem tot just ahir. I atenció perquè demà comença la Lliga, ho fa amb un Real Societat B Castelló. De seguida en parlarem perquè hi ha novetat resultats entorn a criteris arbitrals que començaran ja a veure's a partir d'aquest cap de setmana. Però abans volem parlar del Madrid. Podríem dir-ho d'aquesta manera. Primer títol de José Mourinho a la seva segona etapa al Madrid. Primer títol que és el Teresa Herrera. Els blancs van guanyar ahir aquest torneig, que evidentment és un torneig clàssic de la pretemporada del futbol espanyol. Va guanyar el Deportivo de la Coruña per 1-0 en el penúltim partit Josep Gaia de la pretemporada.
4: Sí, 13 anys després, el Madrid s'ha proclamat campió del trofeu amistós Teresa Herrera en imposar-se al Deportivo per 0-1. Els blancs no es van avançar fins al tram final de la primera part amb un gol d'Ebrahim. A la segona, Carlos Espí va fer el segon, però va ser anul·lat per fora de joc. En el partit d'ahir, el Madrid no va poder comptar amb futbolistes importants com Mbappé, Bellingham o Cucurella. En canvi, Bernardo Silva va poder ser titular per primer cop. José Mourinho va justificar així l'ajustada victòria aconseguida al Teresa Herrera.
5: Nos han obligado a jugar serio, un partido complicado, difícil. Obviamente también que yo tengo que hacer mis cambios, tengo que dar oportunidad a todos. No quiero dar demasiados minutos a los mismos jugadores. Hoy 45 solo a Fede, 45 a Arda. No es propiamente una gestión de este partido está aquí para ganar. Ok, está para ganar, pero más que para ganar está para trabajar, para dar minutos y para hacer pruebas.
4: Amb aquesta victòria, el Madrid segueix invicte en aquesta pretemporada. Dissabte, els blancs viatjaran a Alemanya per jugar contra el Schalke 04 a les 5 de la tarda. Serà el darrer amistós abans del debut a la Lliga contra l'Espanyol el 22 d'agost.
0: Dissabte comença oficialment la nova temporada de primera divisió de futbol masculí i aquest curs, aquest any, inclou algunes novetats al reglament, unes novetats que Bernat Soler avui s'han encarregat d'explicar als responsables de l'arbitratge.
6: Sí, la majoria de les novetats ja les van poder veure al passat Mundial, però les recordem perquè els aficionats comencin a familiaritzar-s'hi. La majoria de noves normes tenen a veure amb la lluita per evitar les pèrdues de temps. Per exemple, els jugadors disposaran només de 5 segons per fer els serveis de banda i de porteria. Si triguen més, la pilota passarà a ser del rival.
0: Això com el bàsquet, eh? Això ho heu agafat del bàsquet.
6: S'ha de prendre de les coses bones. En aquest cas, per exemple, en el cas del servei de porteria, si triga el porter, en aquest cas, més de 5 segons a posar la pilota en joc, es decretarà un corna a favor de l'equip rival. En els canvis, els jugadors substituïts tindran com a màxim 10 segons per marxar del camp. Si triguen més d'aquests 10 segons, el jugador que havia d'entrar, el jugador substitut, s'haurà d'esperar un minut abans de poder trepitjar el terreny de joc. I encara una altra mesura per evitar les pèrdues de temps. Si un porter es deixa caure a terra per ser atès per una possible lesió, una acció que últimament hem vist utilitzant picaresca per molts porters, un jugador de camp designat per l'entrenador haurà de marxar del camp durant un minut. Pel que fa al VAR, també hi haurà alguna novetat. La més destacada és la que corregirà els corners concedits erròniament. No es vol que un equip tregui avantatge d'una equivocació i es considera que un corner regalat, perquè ens entenguem, pot facilitar que l'equip beneficiat marqui un gol que no hauria d'haver existit si no s'hagués concedit aquell corna. El VAR també entrenar a valorar les segones targetes grogues que, per tant, comportin expulsió. Deixa'm afegir que una altra novetat important de la temporada és la pilota amb la que jugarà la competició. És una pilota tecnològica amb un sensor incorporat que permetrà saber en tot moment qui i quan toca la pilota. És important per valorar el moment exacte d'una posició de fora de joc, per exemple.
0: Veurem si això fa que cada vegada hi hagi menys controvèrsies, cosa que dubto perquè el futbol sempre es reinventa en aquest sentit.
6: La polèmica ja la farem sobreviure, no et preocupis.

0: Luis Enrique va aconseguir ahir amb el PSG el seu tercer títol a la Supercopa d'Europa. Ahir l'equip francès Carles Vila es va imposar a l'Aston Villa per 2-1.
1: De fet, és la segona del PSG. Luis Enrique va guanyar un altre com a tècnic del Barça. I els dos equips van notar la falta de preparació d'una final que va arribar massa aviat, amb la majoria dels jugadors, per exemple, del PSG, amb només dues sessions d'entrenament. Per l'equip francès va marcar Kvaratskhelia i Dembélé, que va sortir la segona part. Pels anglesos, el gol el va marcar el jove de 17 anys, Brian Madio. Per Luis Enrique, és important encetar la temporada amb un nou títol.
2: Well, it's a very nice feeling.
3: Bé, és una sensació molt maca. És important. Quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar, guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
2: Yeah, we're very happy.
1: El PSG tornarà a ser l'equip a batre aquesta temporada a nivell continental. El tècnic asturià destaca el bon ambient que torna a haver-hi vestidor.
3: He de dir que és un equip molt especial. Els jugadors tenen la mentalitat de continuar guanyant i és molt agradable treballar amb ells.
1: Amb aquesta victòria, el PSG iguala en títols al Madrid i al Milan. En canvi, el tècnic de l'Aston Villa, Unai Emery, augmenta els seus números negatius en 4 derrotes a la Supercopa i 9 en els seus enfrontaments contra Luis Enrique.
0: El Fulham, atenció, aquesta situació esperpèntica que es va veure ahir amb el partit del Fulham, que jugava doncs davant del Màlaga, un partit amistós, el torneig Ciutat de Màlaga, perquè va ser surrealista. Josep Gai, els anglesos es van negar a xutar els penals.
4: Exacte, Màlaga i Fulham van empatar a 2 en un duel marcat per la polèmica. Els d'Arbeloa guanyaven el partit per 1-2 al minut 89, quan l'àrbitre va xiular un penal per una mà dins de l'àrea d'un jugador del conjunt anglès. Els malaguenys van transformar el penal que certificava l'empat, i aquí és on va començar la polèmica. Havent empatat, el Fulham es va negar a llençar els penals perquè alegaven que en el contracte no hi figurava que en cas d'empat s'hauria de fer tanda de penals. El Fulham s'excusava dient que si es llançaven els penals perdrien el vol de tornada. Finalment, el conjunt anglès es va retirar del partit i Arbeloa va acabar sent expulsat. I amb el Fulham ja retirat, l'ex del Lleida, Eneko Jauregui, va xutar un penal sense porter per certificar la victòria del conjunt malagueny.
0: Molt bé, doncs situació estranya. Sembla que hi ha jugadors o hi ha entrenadors que treuen en aquest tipus de situacions, i mentrestant la Lliga ha confirmat que el partit entre el Celta i l'Osasuna, sorpresa de la jornada 1, s'ajorna. Per què s'ajorna?
4: Sí, el partit s'havia de disputar aquest diumenge a 2:15 del vespre i ha quedat ajornat per un mal estat de la gespa de Balaïdos a causa de la infecció d'un fong. Finalment, es jugarà el dijous 27 d'agost a 9:15 del vespre.
0: I a part de la Supercopa d'Europa i els trofeus amistosos, ahir van jugar els equips catalans a la Lliga F.
4: Sí, com ha dit abans el Fitó, el Barça va guanyar per 3-1 al Montpellier, l'Espanyol es va imposar per 2-0 a l'Europa i el Badalona va vèncer 4-1 a l'Alcadicià.
0: Vinga, ens posem el banyador que ve de gust a l'europeu de natació que es fa a París. Només un català. Estem parlant de natació en línia. S'ha pogut classificar per una final i aquest és Luca Huck, que, bé, aquesta tarda buscarà guanyar la seva primera medalla, David Gallofré.
5: Sí, el ribetà s'ha classificat per a la final del Relleu 4% lliures masculí després d'acabar quart de la seva sèrie. La final es disputarà aquest vespre a 7:45 amb Huck competint per una medalla després de quedar-se ahir a només mig segon del bronze. Va acabar quart a la final dels 100 metres lliures. En canvi, Adrián Santos de Sant Boi ha quedat eliminat dels 50 metres d'esquena, ha acabat penúltim de la seva sèrie i no ha pogut accedir a les semifinals. Tampoc hi haurà final pel Paula Otero. La barcelonina ha estat setena de la seva sèrie dels 1.500 metres lliures i ha quedat fora de la lluita per les medalles. En aquesta prova sí que s'ha classificat la nedadora del Centre de Natació Mataró, Maria de Valdés, amb el setè millor temps, i aquesta tarda serà el torn d'Ainhoa Campabadal, que disputarà les semifinals dels 200 metres lliures. La catalana arriba a aquesta cita després d'acabar ahir en última posició, juntament amb Nayara Sobreviela a la final del Relleu 4% lliures femení.
0: Molt bé, estigueu pendent, doncs, de l'europeu aquesta tarda en hora de tot costa, 7:45, possibilitat real de medalla catalana.

0: I possibilitat també de medalla, tot i que una mica més complicada, al Campionat d'Europa d'Atletisme, que es fa a Birmingham, perquè aquesta tarda Jael Sakura-Bastue participarà a Carles a la final dels 200 metres.
1: L'atleta de Sant Cugat va aconseguir el segon millor temps a la seva semifinal ahir, només superada per la britànica Amy Hunt, la gran favorita per emportar-se la medalla d'or. Bastue reconeix que és complicat entrar a la lluita per les medalles.
2: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
1: De la jornada del matí cal destacar la sisena posició de Marta Mitjans a les semifinals dels 800 metres, un resultat però que no li permet ser la final de demà. L'atleta d'Arenys no va poder mantenir el quart lloc a la recta final de la cursa. El barceloní Oriol Sánchez, medalla de bronze, l'europeu sub-20 de l'any passat, ha acabat l'últim a la seva sèrie dels 200 metres per culpa d'uns problemes musculars.
0: Comencen els europeus de gimnàstica, un tercer esport que fa europeu, gimnàstica rítmica, amb una catalana que realment té opcions a medalla. És de Sant Joan d'Espí, ha sigut campiona d'Espanya 4 cops i es va penjar plata a l'últim europeu de Leipzig. Estem parlant, en aquest cas, d'una catalana, que és l'Alba Petisco, que ve amb tot. És la cap de cartell del combinat espanyol que començarà a caminar, si tot va bé, cap als Jocs de Los Angeles. Aquesta és Alba Petisco.
3: Sí que me gustaría volver a conseguir esa plaza por equipos. Yo realmente creo que lo podemos conseguir, eso sí, hace falta muchísimo trabajo, muchísima madurez gimnástica en algunas que están entrando poco a poco, pero bueno, yo creo que es bastante factible esa clasificación.
0: Al costat de Petisco, a l'equip hi haurà també les catalanes Laia Font de l'Eguiba de Manresa i Marina Escudero de l'Hospitalet, plata i bronze a Guadalajara. L'equip masculí entrarà en acció dimecres vinent. I de l'agenda, què podem destacar, sobretot en capítol de futbol, Josep Gaia, aquestes properes hores?
4: Mira, avui tenim fase prèvia de la Conference League a les 6, Interescaldes Andorra contra el Florya Estonià, i a 3:15 l'Ajax de Mitchell i Ter Stegen juga contra el Shelbourne.
0: Molt bé, recordem a 7:45 aquesta possibilitat de medalla de Luca Hu, que el tot costa amb vela, el 4:70, Jordi Xammar i Marta Cardona, això és de fa poca estona, situen a tocar de les medalles a la Copa del Món, després de les 3 proves que s'han fet aquest dijous. De fet, per medalles s'ha de disputar la Medal Race, per tant, és tot just una classificació per ser entre els millors, però pinta que sí, han acabat a 2 punts del podi, i a només 4 punts els líders provisionals, que són els suïssos Yves Mermot i Maja. La Federació Irlandesa, recordeu que aquesta setmana us dèiem l'adhesió de bona part del futbol sud-americà amb Gian Infantino, el president de la FIFA, que vol privatitzar una part del Mundial. Doncs bé, des d'Europa arriben veus que van en sentit contrari. L'última és la de la Federació Irlandesa, que s'assuma a Finlàndia, Gales, Anglaterra, Suècia, Sèrbia i també als Països Baixos. Fins aquí el Catalunya Migdia. Demà més, a les 2. Gràcies i fins demà.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 3. El govern espanyol eleva uns 1.900 als menors immigrants identificats a Ceuta, però l'ONG Save the Children calcula que n'hi ha 4.000 i denuncia que la situació és d'autèntica misèria. En la primera reunió entre el govern espanyol i les comunitats per abordar com es farà el repartiment d'aquests menors, el PP hi ha posat pegues i es nega a debatre-ho. La forta pujada del preu del gasoil farà que reactivi el descompte de 20 cèntims per litre al setembre. Per la gasolina s'aplicaran els 5 cèntims que estaven previstos. L'encariment dels carburants, també de l'electricitat, han contribuït a un nou augment de la inflació al juliol. Els preus pugen un 3,5% de mitjana a Catalunya respecte a un any enrere. Renfe demana perdó per les aglomeracions d'ahir en les estacions del sud per la gran quantitat de viatgers que volien tornar a Barcelona després de l'eclipsi. L'operadora ferroviària diu que no tenia més trens dels que va posar en servei. Dignitat de les Vies reclama explicacions per la saturació viscuda. Per cert que les urgències dels hospitals i centres d'atenció primària van rebre un 12% més de visites comparat amb la setmana passada, segons el Departament de Salut, un augment que relaciona amb l'eclipsi, justament. En total van ser 17.200 urgències, la majoria lleus, i on es va notar més va ser a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. El temps per trobar supervivents del terratrèmol a Colòmbia s'esgota a mesura que passen els dies. El govern ha declarat l'emergència econòmica, mentre que ja s'han comptabilitzat 265 morts i prop de 3.500 ferits. 6 comarques catalanes estan en prealerta del Pla Infocat per perill molt alt d'incendi. El Servei Meteorològic manté també l'avís per calor intensa fins divendres al vespre. Els Estats Units no descarten la possibilitat d'una intervenció militar a Cuba. Aquest avís l'ha fet el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, enmig de la tensió creixent entre Washington i l'Havana, justament el dia que a l'illa es commemoren 100 anys del naixement de Fidel Castro. I tret de sortir d'avui d'una nova edició de la Xubertíada, amb dos concerts a Vilajuïga i Pals, a l'Empordà. La inauguració oficial, però, serà diumenge a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran amb la soprano sueca Matilda Sterbi.
0: Esports.
2: En l'Europeu de Natació de París, el sitgetà Luca Huck disputarà aquest vespre la final del relleu 4% lliure masculí amb el combinat espanyol. També nedarà la sabadellenca i no acampava dalt semifinals dels 200 lliures. En l'Europeu d'Atletisme de Birmingham aquest vespre es disputarà la final dels 200 metres llisos i ho farà amb la participació de la catalana Jael Sakura Bastuer. I mentrestant, avui comença l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb amb la catalana Alba Petisco com a líder de l'equip espanyol. També hi són les catalanes Laia Font i Marina Escudero.
1: Pel que fa al temps, esperem una tarda de xàfecs i algunes tempestes al terç nord del país que puntualment poden afectar altres sectors com la Catalunya Central i el Massís del Port. Tot plegat, amb calor intensa, amb màximes de 40 graus als indrets més càlids del país i xafogó marcada a la façana marítima.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts i mig de les 3 de la tarda. A aquesta hora us saluda en directe Eloi Barrera. Doncs el govern espanyol eleva a 1.900 els menors migrants identificats a Ceuta. En canvi, les ONGs calculen que n'hi ha molts més, fins a 4.000. El Partit Popular posa pegues al repartiment dels nens i adolescents cap a la península i es nega a debatre-ho en la reunió que tindran a final de mes amb la ministra. Informa des de Madrid, Paula Brujats. Bona tarda.
3: Bona tarda. Dues setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta de les 70.000 persones que hi van arribar, encara en queden 5.000, alguns adults que se'l retornarà, d'altres que han demanat asil i, sobretot, molts menors d'edat que encara malviuen pels carrers. Les administracions han acollit fins ara 1.898. És l'últim recompte que acaba de donar des de Ceuta el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
4: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores asciende a 1.898. Todavía hay menores que serán susceptibles de identificación, localización e identificación y, evidentemente, puesta a disposición de las autoridades competentes en materia de su tutela.
3: Pero n'hi ha encara molts menors pendents d'identificar i per això el Ministeri de l'Interior anuncia que envia més reforços policials per fer els registres i per trobar també places d'acollida temporal per a tots aquests nens i adolescents. Mentrestant, la batalla política està servida, ja que avui en la primera reunió entre el Ministeri d'Infància i les comunitats autònomes per abordar aquest futur trasllat de menors cap a la península, el Partit Popular ha deixat ben clar que no en pensa parlar amb la ministra Cira Rego a la propera reunió que tindran el 27 d'agost. Jaime de los Santos, portaveu del PP.
5: Tienen que ser devueltos a su país de origen, que no están mejor en ningún lugar que con sus familias.
3: El PP, tot i que reconeix que la llei obliga totes les comunitats a acollir, demana que es prioritzi el retorn cap als seus països i s'encomana també a Vox, que avui s'ha despenjat de la trobada amb el Ministeri i no s'hi han connectat ni l'Aragó, ni Extremadura, ni Castella-Lleó, on l'extrema dreta governa amb el PP, però controla les conselleries de drets socials.
1: Gràcies, Paula. Bona tarda.
3: Adéu, bona tarda.
1: Mentrestant, sobre el terreny, les ONGs que treballen a Ceuta denuncien que estan desbordats amb milers de menors migrants en situació, diuen, de misèria extrema, malvivint als carrers, i això quan ja fa dues setmanes d'aquella allau migratòria. En declaracions a 3Cat Info des de Ceuta, Raúl Arnaiz, director d'operacions de Save the Children, explica que pels carrers de Ceuta deambulen molts nens de 10, 12 anys, pendents d'identificar i sense que les administracions els hagin atès.
6: Cada dia les condicions en les que s'encontren són més crítiques, no? I de hecho constatamos ya problemas de salud, infecciones y personas que viven al raso en la calle, menores en este caso, sin ningún tipo de protección.
1: També avisa que el reagrupament familiar que defensen Espanya i el Marroc no serà tan fàcil ni ràpid. Adverteix que en molts casos no serà possible perquè molts menors no volen ni poden tornar amb les seves famílies.
6: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
1: Encara sobre aquesta qüestió us expliquem que en aquest escenari el defensor del poble actuarà d'ofici per esbrinar quina és la resposta de les administracions a Ceuta. Ángel Gabilondo vol saber de primera mà què han fet la Secretaria d'Estat de Migracions, la Fiscalia General de l'Estat, la delegació del govern espanyol a Ceuta i la mateixa ciutat autònoma després de l'entrada dels 70.000 migrants.
0: 3Cat Info.
1: El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. Com que el preu d'aquest combustible s'ha disparat, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal prevista per al mes que ve, que s'havia de reduir a 5 cèntims, i com us dèiem, serà de 20 cèntims al litre. Aquest anunci coincideix amb la dada d'inflació de juliol que s'ha fet pública avui i que va a l'alça, precisament per l'encariment dels carburants i l'electricitat. Això últim per l'augment de la demanda, arran de les onades de calor. Els carburants fa setmanes que pugen de preu perquè la represa del conflicte a l'Orient Mitjà ha incrementat el cost del petroli. El gasoil es va pujar un 15% al juliol, segons el govern, i amb aquest increment es torna a aplicar automàticament la reducció fiscal màxima. En el cas de la gasolina, que s'ha pujat un 7%, no hi haurà rebaixa extra. Albert Campabadal és president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei.
7: És una pena que de moment no hi hagi descompte per les gasolines, perquè al setembre la gent comença a treballar. Ara cada vegada hi ha més cotxes de gasolina que de gasoil, i la gent per anar a treballar, doncs, tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa pues, arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
1: Els combustibles i l'electricitat estan darrere de l'increment de la inflació al juliol. A Catalunya la taxa ha augmentat 3 dècimes en relació al juny, fins a quedar al 3,5%, el nivell més alt des de fa 2 anys. I a Girona, el repunt encara ha estat més destacat, del 4,2%. El professor del Departament d'Economia de la Universitat de Girona, Jordi Rosell, ho atribueix en part a l'encariment d'alguns serveis.
8: Pot anar lligat auxiliars al turisme o fins i tot molt marcat a segones residències. I aquí que sí que el que hem de veure és que hi ha hagut fortes pujades tarifàries, com és el cas del Consorci d'Aigües de la Costa Brava, com pot ser també l'entrada de les noves taxes d'escombraries que estan aprovant molts municipis degut a l'entrada de la nova directiva.
1: Al conjunt de l'Estat, la taxa d'inflació ha quedat finalment al 3,6%, i el contrapunt dels combustibles l'han posat els aliments, que han registrat l'increment més moderat des del 2021.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Avui encara amb la ressaca de l'eclipsi de sol que vam viure ahir dimecres, un eclipsi que ens ha deixat moltes imatges espectaculars, però també la d'aglomeracions a les andanes de les estacions de tren del sud de Catalunya, sobretot a Tarragona. Avui Renfe ha demanat perdó als usuaris. El gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha dit en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació i que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
9: Tenim el número limitat de trens, d'unitats, de material, que les utilitzem totes les que teníem ahir, el 100% de les unitats que teníem disponibles, són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
1: El responsable de Renfe ha assegurat que es va doblar la capacitat de l'R15, que uneix Barcelona amb Riba-roja d'Ebre, i es va augmentar un 60% la de l'R16, que enllaça amb Tortosa. A més, Renfe havia programat un tren extra des de Tortosa i en va afegir una altra última hora, que va ser el que va permetre recollir els usuaris que havien quedat en diverses estacions. La portaveu de Dignitat a les vies, Anna Gómez, reclama explicacions pel descontrol d'ahir amb els trens.
10: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
1: Per cert, Junts per Catalunya també ha demanat explicacions al govern per la saturació de Rodalies i per les retencions en algunes carreteres, coincidint ahir amb l'eclipsi. El principal grup de l'oposició ha registrat diverses preguntes al Parlament per reclamar a l'executiu que aclareixi qui va decidir l'operatiu de trens i si el considera suficient per atendre l'afluència d'usuaris. Junts també vol saber el cost econòmic que van tenir tots els actes que es van organitzar per l'eclipsi i els motius pels quals el govern va convertir, segons diuen, un fenomen astrofísic i de caràcter ciutadà en un acte propagandístic i institucional. Des del PP, el seu secretari general, Juan Fernández, ha responsabilitat directament el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre de Transports, Òscar Puente, dels problemes a Rodalies i a l'aeroport del Prat.
11: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de autobús, en las estaciones de tren, en las estaciones de metro, se llaman Salvador Illa y Óscar Puente.
1: Per cert que durant el dia d'ahir les urgències dels hospitals i els centres d'atenció primària van rebre un 12% més de visites que el mateix dia la setmana passada. Un augment que es relaciona justament amb l'eclipsi. Van ser 17.200 urgències, la majoria lleus, i on es va notar més va ser on hi havia més gent, a les Terres de l'Ebre, amb un increment del 28%, i al Camp de Tarragona, amb un 24% més de visites urgents. Pel que fa al sistema d'emergències mèdiques, va rebre un total de 115 trucades al 061 Salut Respon relacionades amb l'eclipsi de sol. Dels casos que van requerir la mobilització d'ambulàncies, la majoria van ser per accidents de trànsit. D'aquests, 6 afectats van ser traslladats a diferents centres sanitaris, un en estat crític, amb traumatisme, quan va caure des del sostre d'un vagó de tren abandonat. Del total d'incidents atesos pel SEM, 37 van ser per problemes als ulls, tots però lleus. Ferran Rochecampo, delegat territorial de Salut a les Terres de l'Ebre, ha advertit que més endavant poden aflorar seqüeles oftalmològiques més importants.
12: I el tema oftalmològic, bueno, la gent ha trucat per molèsties, però a nivell del telèfon s'ha pogut resoldre, o sigui que són coses poc greus. Com hem comentat aquests últims dies, els problemes oftalmològics moltes vegades, o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer en els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
1: El Departament de Salut ha reforçat les urgències oftalmològiques després de l'eclipsi a les Terres de l'Ebre, a Tarragona i Lleida, almenys fins demà, per atendre justament aquests problemes que poden sorgir per persones que no hagin mirat amb seguretat amb les ulleres de protecció l'eclipsi que van viure ahir al vespre. Un eclipsi que a Lleida es va viure amb molta il·lusió. Avui hi ha encara satisfacció l'endemà d'aquest esdeveniment que ha deixat a la capital del Segrià un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros i ha duplicat durant diversos dies les visites a monuments de Lleida com la Seu Vella. Al Col·legi, al Segrià, es van suspendre els actes festius després de l'eclipsi per la mort d'un veí a l'espai que s'havia habilitat per veure justament aquest fenomen. Informa des de Lleida, Noelia Caselles.
13: La Paeria de Lleida destaca el civisme de la ciutadania perquè no hi va haver cap mena d'incident i la circulació, que era un dels aspectes que preocupaven, tampoc va suposar problemes. Els metges només van haver d'atendre una persona que va tenir un cop de calor a la Seu Vella. En total, els dos espais habilitats van acollir 12.500 persones, tot i que també s'han se'n van concentrar centenars en altres punts de la ciutat, com Gardeny o el Tossal de Moradilla, i també en moltes terrasses i balcons d'edificis. I a nivell turístic, moltes persones arribades d'arreu del món i repunt de visites a monuments com la Seu Vella, que va més que duplicar els visitants habituals en aquestes dates. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia.
14: L'eclipse ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. D'aquests, 300.000 corresponen a la capacitat hotelera, que, com ja us hem anat dient durant aquests dies, estava al 100% d'ocupació.
13: Al Col·legi El Segrià, un home de 57 anys va morir d'una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava per veure l'eclipsi a l'espai habilitat per l'Ajuntament. Els símptomes apunten un cop de calor, però la causa definitiva l'haurà de confirmar l'autòpsia. L'Ajuntament va suspendre els actes festius que havien preparat per després de l'eclipsi.
0: El temps.
1: A un quart de quatre, la crònica meteorològica amb el Gori Massip.
15: A aquesta hora, les nuvolades ja comencen a créixer amb més ganes a la zona del Pirineu, del Prepirineu. És qüestió d'una hora, dues hores, de tot estirar, que comencin a caure els primers ruixats en aquests indrets de muntanya, que al llarg de la tarda també poden afectar altres sectors del país, per exemple, la Catalunya central o el massís del Port. A la resta sí que esperem que es mantingui més aviat aquest ambient assolellat. I l'altre protagonista de la tarda ha de ser la calor. De fet, tenim avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya en un bon grapat de comarques que ens adverteixen de calor intensa. Avui, moltes màximes entre els 35 i els 40 graus a l'interior. De fet, podem arribar a la marca dels 40 a la mateixa ciutat de Lleida, el Segrià, i xafogor marcada a la costa, amb temperatures al voltant dels 32-33 graus de màxima a prop del mar. La propera matinada, calor nocturna, nit de mal dormir, moltes nits tòrrides. A la façana costanera preveiem una mínima de 28 graus a la mateixa ciutat de Barcelona i demà, de nou, aquest termòmetre tocaria sostre. De fet, toca sostre entre avui i demà. Un nou dia de calor, un matí de sol i una tardada de divendres on repetirem aquests ruixats de tarda preferentment a l'interior del país.
1: Més notícies. La xifra de morts pel terratrèmol que va sacsejar Colòmbia aquest dilluns ha pujat a 265 i prop de 3.500 ferits. La situació continua sent complicada sobre el terreny, on el govern colombià ha declarat l'emergència econòmica mentre s'esgota el temps per trobar supervivents. Des de Pereira, a Colòmbia, Joan Biosca.
16: Hola, què tal? Bon dia. El govern colombià ha sumat a l'emergència nacional pel terratrèmol l'econòmica, deixant clar el president del país sud-americà, Belardo de la Espriella, que rep unes finances pèssimes, deia, i que es farà el que es pugui amb els recursos existents. Recordem que de l'Espriella assumia el càrrec presidencial divendres passat.
17: La emergència que propongo va a crear un fondo milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales, que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos.
16: Sí que ha promès, però, al cap d'estat colombià subsidis, rebaixes fiscals i també crèdits per als afectats. Les possibilitats de trobar persones amb vida s'esgoten ja en el quart dia des del sisme. És l'anomenada finestra de la vida. La vall del Cauca i l'Eix Cafeter, on ens trobem ara mateix, són zones on la gran majoria de rescatistes són voluntaris.
18: Entre granito y granito vamos ayudando muchísimo a la gente que necesita. Hay mucha gente allá adentro y la esperanza de todos los colombianos es encontrar gente viva. Necesitamos ayudar. De corazón, todos tenemos familia. Hoy son ellos, mañana somos nosotros.
19: Es impresionante ver tanta gente bonita colocando todo de su parte, el que puede traer algo, los que no ayudan a quitar escombros.
16: Es coneixen també històries dramàtiques de destrucció i mort, com la d'una família de Cali. Els pares han estat trobats abraçats, morts. Una de les seves tres filles trigèmines de 23 anys és l'única que ha sobreviscut de la família.
1: Gràcies, Joan. Per cert, aquest matí el govern espanyol ha confirmat la mort d'un ciutadà espanyol amb doble nacionalitat. A més, el Ministeri d'Exteriors ja ha activat un primer paquet d'ajuda d'emergència d'un milió d'euros pel país, que inclou material de refugi, suport al personal sanitari i kits d'aigua i sanejament.
0: 3CAT Info.
1: Sis comarques catalanes estan en situació de prealerta del Pla Infocat per perill molt alt d'incendi. Són l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A més, el Servei Meteorològic manté l'avís per calor intensa des d'avui al migdia fins demà a les 8 del vespre. Per això recomana hidratar-se sovint, evitar esforços durant les hores de més calor i tenir cura de les persones vulnerables. En relació als incendis que tenim actius, els bombers han donat ja per controlat aquest migdia el foc de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès, un foc que ha afectat unes 8 hectàrees de l'espai protegit del Montmell Marmellà. Per cert, han detingut una dona com a presumpta autora d'un incendi forestal a Llançà, a l'Alt Empordà. Ha estat una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i els agents rurals. Va ser un foc que va cremar 1.200 metres quadrats de zona boscosa. Informa des de Girona, Maria Rovira.
20: El dia 2 d'agost, cap a un quart de 5 de la tarda, els serveis d'emergència van rebre l'alerta que hi havia un incendi en una zona boscosa de Capràs de Llançà. Quan van arribar, els Mossos i els agents rurals van veure que l'incendi havia començat a prop d'un lloc on hi havia una dona acampada. En la investigació van determinar que l'origen de l'incendi va ser una imprudència d'algú que havia fet foc en un terreny forestal per coure menjar. Finalment, els Mossos van localitzar la dona a la població de la Jonquera i la van detenir com a presumpta autora d'un delicte d'incendi forestal. L'arrestada, de 56 anys i que tenia antecedents per altres fets, va passar ahir a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.
1: I ara que parlem d'incendis forestals i de com afecta les altes temperatures i les calorades d'aquest estiu, us expliquem que el 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats. Els experts ho atribueixen al canvi climàtic i les plagues, però sobretot a la falta de gestió forestal. Ens ho explica des de la Seu d'Urgell Joaquim Albalate.
21: Bon dia, sí, un de cada 10 arbres ha perdut el 40% de les fulles i això fa que els boscos siguin més vulnerables. Ho diu l'última campanya de 8x8cat, que analitza 9.000 arbres d'arreu del país cada any. Jorge Heras és cap de la secció de Sanitat Forestal del Departament d'Agricultura i ho atribueix a diferents causes.
22: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament de rural, de la gestió tradicional.
21: Per això els tècnics defensen que cal un seguiment continuat i una gestió forestal activa per conservar els boscos i la seva resiliència davant l'impacte de fenòmens meteorològics extrems i també per prevenir incendis.
1: Ara passen 6 minuts d'un quart de 4 de la tarda. Obrim pàgina internacional. Els Estats Units no descarten la possibilitat d'una intervenció militar a Cuba. L'avís l'ha fet el secretari de Defensa de Donald Trump enmig de la tensió creixent entre Washington i l'Havana, justament el dia que es commemoren 100 anys del naixement de Fidel Castro. El secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, ha fet l'últim advertiment sobre una possible operació de l'exèrcit americà a Cuba des de Panamà, on ha participat vestit de militar en exercicis de la coalició militar que impulsa els Estats Units contra càrtels llatinoamericans.
23: Totes les opcions estan sobre la taula, les militars incloses, i crec que Cuba faria bé de parar atenció a la disposició del president Trump a fer valer les prerrogatives estratègiques dels Estats Units.
1: Recordem que Cuba viu un moment de crisi econòmica profunda, amb algunes regions amb talls d'electricitat de fins a 20 hores al dia. Les relacions amb Washington han empitjorat els últims mesos amb un embargament de l'administració Trump al petroli des del gener i amb diverses rondes de sancions. Al juny, el règim cubà va aprovar un paquet de més de 150 mesures per obrir l'economia a la inversió estrangera. I la visita de Vladimir Putin a les disputades illes Kurils ressuscita fantasmes del passat i obre una ferida històrica entre Rússia i el Japó. Putin s'ha desplaçat avui fins a una d'aquestes illes, on ha visitat diverses infraestructures. El Japó ha protestat per la visita i ha convocat l'ambaixador rus al país. La disputa per les illes Kurils es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar a un Japó vençut. Des de llavors, Moscou les administra, però Tòquio continua reclamant-les com a part del Japó. De fet, els dos països no han signat mai un acord formal de pau. Amb el temps, les Kurils han guanyat importància estratègica per la presència de bases militars russes i per jaciments minerals. La primera ministra japonesa ha qualificat d'inacceptable la visita de Putin.
24: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
1: Takaichi ha alertat que la presència de Putin a les Kurils intensifica el sentiment antirrus i dificulta encara més la recomposició de les relacions bilaterals. I obrim ara pàgina cultural. La 34a edició de la Schubertíada arranca amb dos concerts avui i demà a Vilajuïga i Pals, abans de la inauguració oficial de diumenge, a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran, i ho fa amb la soprano sueca Matilda Sterby. Aquesta edició està dedicada a Jordi Roch, fundador d'aquest festival de referència del Lied i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà. Ens ho explica des de Girona, Maria Rovira.
20: La Schubertíada fa parada avui a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bausà i el pianista Jesús López Blanco i un programa dedicat al compositor mallorquí Miquel Capllong. Demà, l'església de Sant Pere de Pals acollirà el debut al festival del baríton Mikhail Timoshenko i la pianista Elitza Deseva. La Schubertiada manté la línia d'edicions anteriors i proposa la soprano sueca Matilda Sterby per la nit inaugural de diumenge a Vilabertran.
2: La idea és aquesta, buscar sempre l'equilibri entre artistes ben coneguts del públic i noves incorporacions, com seria el cas de la Matilda Sterby, amb moltíssima projecció, amb una veu gran però flexible, ella és molt expressiva.
20: L'homenatge durant tot el festival a Jordi Roca tindrà el punt àlgid l'últim cap de setmana, amb concerts especialment emotius pel vincle amb el fundador de la Schubertiada d'intèrprets, com el pianista Javier Perianes, el baríton Matías Guerne o el quartet Casals amb la soprano Julián Vance, per la Cloenda el 30 d'agost.
1: Gràcies, Maria. Per cert, ara que parlàvem de festivals de música clàssica a l'Empordà, hem de dir que s'ha suspès el concert de la soprano nord-americana Nadine Sierra, previst al festival de Torroella de Montgrí per aquest cap de setmana. La soprano té una infecció a les vies respiratòries i ha anunciat que haurà de suspendre la seva actuació, com us deien, per aquest cap de setmana al festival de Torroella de Montgrí.
0: Esports.
1: Fins al punt de dos quarts amb el Marc Andrés. Bona tarda.
3: Bona tarda. Comencem amb futbol perquè la Federació Espanyola ha decidit ajornar el partit entre el Celta i l'Osasuna de la primera jornada de Lliga per una plaga de fongs que ha afectat la gespa de Balaïdos. L'enfrontament es disputarà ara el 27 d'agost dijous a 8:45 PM.
0: 3CAT Info.
3: Parlem d'esports poliesportius perquè l'europeu de natació de París, el sitgetà Luca Hug, s'ha classificat per a la final del 4% lliures masculí amb l'equip espanyol, després d'haver acabat quart de la seva sèrie. Una final que es disputarà aquest vespre cap a 7:45 PM, també a la tarda. La sabadellenca Ainhoa Campabadal disputarà les semifinals de 200 metres lliures cap a 8:45 PM. I serà demà, quan Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final del 1.500 lliures. De Valdés ha estat quart aquest matí a la seva sèrie, on la barcelonina Paula Otero ha acabat setena i no s'ha classificat per a la final. Mentrestant, a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, final catalana amb Jael Sakura Bestué, que competirà aquest vespre a la final del 200 metres. La Sant Cugatenca va acabar ahir setena a la semifinal.
4: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
3: L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal del 800, però no s'ha pogut classificar per a la final. La cursa ha estat accidentada amb dues caigudes i l'atleta arenyenca ha hagut d'esquivar les corredores que havien caigut. Mentrestant, el barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie de 200 metres. I a Zagreb, a Croàcia, avui comença l'europeu de gimnàstica artística. La catalana Alba Petisco lidera l'equip espanyol amb la presència de les també catalanes Laia Font i Marina Escudero. Petisco es va penjar a la plata en l'últim europeu de Leipzig en el concurs complet i confia que l'equip espanyol podrà aconseguir una plaça per als Jocs de Los Angeles.
5: Sí que me gustaría volver a conseguir esa plaza por equipos. Yo realmente creo que lo podemos conseguir. Eso sí, hace falta muchísimo trabajo, muchísima madurez gimnástica en algunas que están entrando poco a poco, pero bueno, yo creo que es bastante factible esa clasificación.
3: I a l'últim europeu recordem que Petisco va fer bronze en l'exercici de terra. Avui es decidirà el podi del concurs complet, les finalistes per aparells de dissabte i els 8 equips que accediran a la final de diumenge d'aquest europeu de gimnàstica artística. Tornem al futbol perquè avui Ferran tampoc s'ha entrenat amb el Barça. Té permís del club i la idea és tancar la seva sortida al PSG com més aviat millor. Pel que fa a Pedri, el jugador s'ha entrenat avui al marge, igual que ho va fer ahir. El canari, a priori, no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol el pròxim mes de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvien la seu de la Supercopa, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa d'Espanya la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid del 2 al 7 de febrer del 2027. I la competició ja tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. Mentrestant, la Federació Irlandesa ha retirat el suport a Gianni Infantino, que opta a la reelecció com a president de la FIFA. Els irlandesos estan amoïnats per la proposta d'Infantino d'incorporar inversió privada al pròxim Mundial. 6 federacions europees de futbol més han retirat el suport a la candidatura d'Infantino, Finlàndia, Gales, Anglaterra, Suècia, Sèrbia i els Països Baixos. I també la UEFA, la Federació Asiàtica i les federacions de Nord-Amèrica, Centroamèrica i el Carib han criticat durament Infantino. El suís sí que ha rebut el suport de la Confederació Africana i la Conmebol. la sud-americana. La votació per reelegir el nou president de la FIFA es farà el març de l'any que ve i Infantino aspira al seu quart i últim mandat. Justament, de cara al pròxim Mundial de Futbol, hi ha un nou seleccionador, és Xavi Hernández, que ahir va ser anunciat com a nou entrenador dels Països Baixos en substitució de Ronald Koeman.
0: Trescat Info.
3: En handbol, el Barça ha anunciat aquest matí que Tim Engesan serà el nou primer capità de l'equip en substitució de Dick Amen. Blas Jancs serà el segon i Luis Frade passa a ser el tercer, mentre que en aquest grup s'incorpora a Ludovic Fàbregas com a quart. Això en notícies d'avui. Mentrestant, ahir, tornant un moment al futbol, el Paris Saint-Germain va sumar la seva segona Supercopa d'Europa en guanyar l'Aston Villa anglès per 2-1. Kvaratskhelia va avançar els parisencs, Brian Maggio va empatar pels anglesos i Doué va marcar el 2-1 definitiu. I mentrestant, el tècnic del Madrid, José Mourinho, ha admès la dificultat per guanyar el trofeu Teresa Herrera ahir. Els blancs van superar el Deportivo de la Coruña per 0-1, amb gol d'Abrahim, tot plegat, mentre l'ex-tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, va fer un espectacle, va protagonitzar un espectacle en la disputa del trofeu Costa del Sol contra el Màlaga. El Fulham es va negar a participar en la tanda de penals amb ordres del seu entrenador.
1: Són 3:45. A aquesta hora, Trescat Info, us destaquem que el govern espanyol eleva fins a 1.900 els menors immigrants identificats a Ceuta. En canvi, l'ONG Save the Children calcula que n'hi ha fins a 4.000 i també denuncia que la situació d'aquests menors és d'autèntica misèria a Ceuta. A la primera reunió entre el govern espanyol i les comunitats per abordar com es farà el repartiment d'aquests nens i menors, el PP hi ha posat pegues i diu que es nega a debatre-ho. Destaquem també que la forta pujada del preu del gasoil farà que es reactivi el descompte de 20 cèntims per litre al setembre. Per la gasolina s'aplicaran els 5 cèntims que ja estaven previstos. L'encariment dels carburants, també de l'electricitat, ha contribuït a un nou augment de la inflació al juliol. Els preus pugen un 3,5% de mitjana a Catalunya respecte a fa un any. I Renfe demana perdó per les aglomeracions d'ahir en les estacions del sud de Catalunya per la gran quantitat de viatgers que volien tornar a Barcelona després de l'eclipsi. L'operadora ferroviària diu que no tenia més trens dels que va posar en servei i l'entitat Dignitat a les Vies reclama explicacions per la saturació viscuda. Són alguns dels titulars d'aquest dijous 13 d'agost de 2026. A partir d'ara, si us heu quedat amb ganes de més eclipsi, repassarem futurs episodis astronòmics com aquest, que podrem veure des de casa nostra o a prop els pròxims anys. També anirem a Girona, que engega una croada per endreçar les papereres i els contenidors al centre de la ciutat. I pujarem fins al Pirineu, on avui arrenca un nou festival d'estiu, en aquest cas el Summerfest Cerdanya a Puigcerdà, amb l'actuació de Joan Dausà. En esports, què destaquem, Marc Andrés?
3: Que avui tenim Europeu de Natació de París, on el sitgetà Luca Fuch disputarà aquest vespre la final del relleu 4% lliures masculí amb el combinat espanyol. També nedarà la sabadellenca Ainhoa Campabadal en les semifinals dels 200 lliures. Mentrestant, en l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, la catalana Jael Sakura Bastuer correrà aquest vespre la final dels 200 metres llisos.
1: Pel que fa al temps, esperem una tarda de xàfecs i algunes tempestes al terç nord del país que puntualment poden afectar altres sectors, com la Catalunya Central i el Massís del Port. Tot plegat amb calor intensa, més calor intensa, màximes de fins a 40 graus als indrets més càlids del país i xafogor marcada a la façana marítima. Ara passen gairebé 3 minuts de 3:45 de la tarda. El govern espanyol eleva a 1.900 els menors migrants identificats a Ceuta, però les ONGs calculen que n'hi ha més, fins a 4.000, que estan pendents d'atendre. Interior envia més policies per accelerar l'expulsió dels adults que queden a Ceuta i el registre de nens i adolescents, mentre el PP ja posa pegues al repartiment de menors cap a la península. Ens n'informa de tot plegat des de Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
6: Bona tarda. 70.000 persones van arribar a Ceuta i n'hi queden 5.000, segons xifres del Ministeri de l'Interior, que disten molt de les que donen les ONG sobre el terreny. Adults que se'ls retornarà, d'altres que han demanat asil i, per tant, s'ha d'estudiar el seu cas, i sobretot molts menors d'edat que encara malviuen pels carrers. El ministre Fernando Grande Marlaska diu que fins ara se n'ha acollit 1.898.
7: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que serán susceptibles de identificación, localización e identificación y, evidentemente, puesta a disposición de las autoridades competentes en materia de su tutela.
6: amb el futur d'aquests menors encara pendent de resoldre, la batalla política per això ja està servida. El Partit Popular insisteix que s'han de retornar tots al seu país d'origen. Jaime de los Santos, vicesecretari dels Populars.
8: Que se cumpla la ley. Quiere que se cumpla ese pacto europeo de migraciones y asilo que deja clarísimo que los menores tienen que ser devueltos a su país de origen, que no están mejor en ningún lugar que con sus familias.
6: I el PP ja s'ha plantat a la reunió d'aquest matí entre el Ministeri d'Infància i les comunitats. Els populars han deixat ben clares les seves intencions. Es negaran a parlar del trasllat de menors cap a la península a la reunió que tindran el 27 d'agost amb la ministra Cira Rego. El Ministeri, però, recorda al PP que totes les comunitats estan obligades per llei a acollir menors i els acusen de cedir a les pressions de Vox.
1: Gràcies, Paula. Bona tarda.
6: Adeu.
1: Afegim que, sobre el terreny, les ONG que treballen a Ceuta denuncien que, dues setmanes després de l'entrada massiva, encara hi ha milers de menors migrants en situació de misèria extrema, malvivint pels carrers. Save the Children dobla el nombre d'identificats pel govern espanyol i apunta que són 4.000. El director d'operacions d'aquesta ONG, Raúl Arnaiz, adverteix en declaracions a 3CAT Info de la precarietat de molts nens de 10 i 11 anys a qui les administracions ni han identificat ni han atès.
9: Cada dia les condicions en les que s'encuentren són més crítiques, no? Y de hecho constatamos ya problemas de salud, infecciones y personas que viven al raso en la calle, menores en este caso, sin ningún tipo de protección.
1: Per Arnaiz, el reagrupament familiar que defensen Espanya i el Marroc no serà ni fàcil ni ràpid i adverteix que en molts casos no serà possible perquè molts d'aquests menors no volen, no poden tornar amb les seves famílies.
9: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
1: El director d'operacions de Save the Children reclama a les administracions que habilitin urgentment més espais per acollir els menors que deambulen pels carrers de Ceuta.
0: 3CAT Info.
1: El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. Com que el preu d'aquest combustible s'ha disparat, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal prevista pel mes que ve, que s'havia de reduir en només 5 cèntims. Finalment serà de 20. L'anunci coincideix amb la dada de la inflació de juliol que s'ha fet públic avui i que va a l'alça, precisament per l'encariment dels carburants i de l'electricitat. Els carburants fa setmanes que pugen de preu perquè la represa del conflicte a l'Orient Mitjà ha incrementat el cost del petroli. El gasoil es va pujar un 15% al juliol i amb aquest increment es torna a aplicar automàticament la reducció fiscal màxima. En el cas de la gasolina, que s'ha pujat només un 7%, no hi haurà rebaixa extra. Albert Campabadal és president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei.
10: És una pena que de moment no hi hagi descompte per les gasolines, perquè al setembre la gent comença a treballar. Ara cada vegada hi ha més cotxes de gasolina que de gasoil, i la gent per anar a treballar, doncs, tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa, doncs, arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
1: Els combustibles i l'electricitat, com dèiem, han estat darrere l'increment de la inflació que hi ha hagut al juliol. A Catalunya aquesta taxa ha augmentat 3 dècimes en relació al juny, fins a quedar al 3,5%. És el nivell més alt des de fa 2 anys. Al conjunt de l'Estat, la taxa d'inflació ha quedat finalment al 3,6%. L'eclipsi solar que vam viure ahir al vespre ha deixat moltes imatges espectaculars, però també la d'aglomeracions a les andanes, a les estacions del sud de Catalunya, sobretot a la zona de Tarragona. Avui Renfe ha demanat perdó als usuaris. El gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha dit que no hi va haver falta de planificació i que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar altres línies desabastides.
11: Tenim el número limitat de trens, d'unitats, de material, que les utilitzem totes les que teníem ahir, el 100% de les unitats que teníem disponibles, són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
1: El responsable de Renfe ha assegurat que es va doblar la capacitat de l'R15, que uneix Barcelona amb Riba-roja d'Ebre, i es va augmentar un 60% l'R16, que enllaça amb Tortosa. A més, Renfe havia programat un tren extra des de Tortosa

0: Això pel que fa a la xarxa ferroviària i a les carreteres. El Servei Català de Trànsit fa un balanç positiu del dispositiu especial per l'eclipsi d'ahir. Destaquen que no hi ha hagut cap víctima mortal ni cap accident greu. Més de 80.000 vehicles van tornar cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 10 de la nit i les 3 de la matinada, amb increments de trànsit de fins al 40%. La major part del retorn es va concentrar a la P7, on hi va haver trams de trànsit lent i temps de recorregut que, en alguns casos, es van duplicar. Les afectacions es van començar a normalitzar cap a les 2 de la matinada. En aquestes comarques del sud de Catalunya, concretament l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, la Barra del Trabucador, el Parc Natural del Delta o la mateixa ciutat de Tarragona van ser els epicentres per l'observació d'aquest eclipsi històric. Ens ho explica des de Tarragona la Clara Chavarría Domingo.
1: L'Observatori de l'Ebre va ser l'indret en què es van aplegar científics i representants institucionals encapçalats pel president Illa. Els núvols, que en un primer moment van fer patir, van acabar desapareixent. Juan José Curto és un dels responsables de l'Observatori.
2: A mesura que ha anat avançant la tarda, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís i hem vist un espectacle fantàstic.
1: A la Costa Brenca, a la Barra del Trabucador, al Parc Natural del Delta de l'Ebre, s'hi van aplegar milers de persones des de primera hora per no perdre's l'eclipsi, que va durar més d'un minut i mig. A Tarragona hi van venir unes 26.000 persones als diferents punts habilitats, entre ells el Marina Port Tàrraco, on unes 15.000 persones es van acostar per seguir l'espectacle i des d'on Catalunya Ràdio hi va fer el seu programa especial. D'altra banda, centenars d'embarcacions van sortir a tota la costa catalana. A Tarragona, el blau també va fer-se a la mar. Lluís Palau n'és el patró.
3: Home, allò d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'he emocionat una mica i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós.
1: Salvament Marítim va haver d'actuar amb la col·laboració de vaixells dels Mossos d'Esquadra per remolcar 5 embarcacions a Torredembarra, la Ràpita i l'Ampolla. D'altra banda, la Guàrdia Civil va fer tasques d'informació a motos aquàtiques perquè tornessin cap a port abans de fer-se fosc. A l'interior també es van fer tasques d'informació als parcs naturals de la demarcació.
0: Gràcies, Clara. Doncs aquest eclipsi és el primer d'una tríada que en un període de 3 anys seran visibles des de diversos punts de la península Ibèrica. El de l'any vinent, tot i que no es podrà veure en la seva totalitat des de Catalunya, serà més llarg, durarà 5 vegades més i tindrà lloc poc abans del migdia, amb el sol gairebé en el punt més alt. Ens ho explica el Cristian Roldán.
4: El 2026, el 2027 i el 2028 representen 3 oportunitats històriques per gaudir de 3 eclipsis solars gairebé seguits. El de l'any vinent només es podrà veure de forma parcial a Catalunya, però des del sud de la península i diferents punts de l'Àfrica, la Lluna taparà completament el sol durant gairebé 5 minuts. L'astrofísic Joan Anton Català i la catedràtica Carme Jordi ens expliquen les principals característiques d'aquest fenomen.
5: Passarà per sobre dels temples de Luxor. Això serà un eclipsi molt impactant, no només pels llocs per on passa, sinó també perquè es produirà al migdia, amb el sol molt elevat en el cel.
6: L'estona de totalitat és molt llarga, al voltant de 6-7 minuts, depèn d'on et situïs, i a més és molt visible, no com ara que està al vespre, que hem de buscar un lloc que el paisatge no ens tapi.
4: L'any següent, el 2028, hi haurà l'últim eclipsi d'aquesta sèrie. Aquest sí que es podrà veure des de casa nostra, però no serà complet, serà anular.
5: Amb els eclipsis anulars, la Lluna es veu una mica més petita perquè es troba en el lloc més allunyat a la seva òrbita, i no arriba a tenir la mida suficient com per ocultar 100% tot el sol, el disc del sol, de manera que queda centrada, però al voltant queda el que s'anomena un anell de foc.
4: Segons la catedràtica Carme Jordi, amb la informació que es té actualment, es poden preveure els eclipsis a molts anys vista.
6: Si no hi ha una hecatombe còsmica, podem predir els eclipsis fins a l'infinit.
4: Aquestes prediccions es fan en base als cicles de Saros, un patró que indica que cada 18 anys, 11 dies i 8 hores, el Sol, la Terra i la Lluna tornen a situar-se gairebé en la mateixa posició.
0: 3CAT Info. Obrim ara crònica policial. Comencem a Lleida, on la Guàrdia Urbana ha detingut la conductora del cotxe implicat en l'accident mortal d'un motorista dimarts a la nit en un dels ponts de la ciutat. La conductora està acusada d'un delicte d'homicidi per imprudència. Recordem que, de resultes d'aquest accident, va morir el conductor d'una moto. Al pont de Suert, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 18 anys com a presumpte autor d'un intent d'homicidi. La víctima, un jove, va resultar ferit greu per arma blanca en una agressió al carrer Monestir de la Baix i va haver de ser operat d'urgència a l'Hospital de Viella, això com us dèiem, al pont de Suert, a l'Alta Ribagorça. I a la Plana de Lleida, al Segrià, han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar la identitat en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de soses, però l'operació de la Policia Nacional Espanyola continua oberta per arrestar els caps d'aquesta xarxa. Informa des de Lleida, Estela Busoms.

0: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant, fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fons policials han confirmat a aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
1: La inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tant temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap posto. També és veritat que tant Comissions Obreres com UGT ens recorden als pagesos que nosaltres hem de saber si aquesta ETT és sèria, però clar, d'estafes n'hi ha a tot arreu.
0: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat que han traslladat explícitament a la Inspecció de Treball.
2: Gràcies, Estela. Són 3:15.
3: El temps.
2: La previsió amb el Gori Masip.
4: La calor s'intensifica i ho noten els termòmetres. De fet, moltes màximes d'aquesta propera tarda han de superar amb escreix els 35 graus a l'interior del país i preveiem una màxima que pugui acostar-se cap als 40 o potser una mica més al voltant del Pla de Lleida. Tot plegat amb xafogor marcada, humitat alta a la façana costanera, lògicament a prop del mar. L'altre ingredient d'aquesta tarda són aquestes nuvolades que, de fet, ja han crescut a la zona del Pirineu, del Prepirineu. Esperem que també puguin arribar cap a la Catalunya central, bàsicament al nord de les comarques de Barcelona, interior de Girona, i també ho pot fer alguna cap al massís del Port. A la resta mantindrem més aviat aquest ambient assolellat. Demà un dia força semblant, amb un matí de sol, algun núvol prim cap a les comarques de Ponent, algun núvol baix als dos extrems del litoral, i a la tarda nous ruixats i alguna tronada potser també cap al Pirineu, Prepirineu, potser també en alguns indrets de les comarques de Ponent, i a la costa quedaria aquest cel entelat per les encluses d'aquestes tempestes, amb un nou dia que serà de calor, calor intensa tant de nit com de dia.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: La companyia aèria Vueling recupera la connexió aèria entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. L'aerolínia no operava aquesta ruta des de finals de març. La connexió que es reprèn tindrà 10 freqüències setmanals durant la major part d'octubre, amb dos vols diaris de dilluns a dijous i un els divendres i diumenges. A finals d'octubre s'hi afegirà un vol també els dissabtes. De fet, els bitllets ja estan a la venda. La companyia Vueling ha atribuït la reobertura d'aquesta connexió a un augment de la demanda de mobilitat, diuen, entre Barcelona i Madrid, sobretot de persones que viatgen per feina. I ja que parlem de mobilitat, tot i que d'un àmbit molt diferent, a Tarragona una cooperativa treballa per promoure una mobilitat més sostenible apostant per l'ús de la bicicleta. S'aposta perquè aquest mitjà de transport sigui més accessible per tothom amb iniciatives com ara tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Tarragona, Clara Chavarría.
5: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats com ara tallers gratuïts de mecànica per mantenir la bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències. Roger Vives és cooperativista del projecte.
6: Dotar aquesta gent que no en sap, però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
5: Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. D'altra banda, al local de la cooperativa hi ha bicicletes recuperades del carrer que després de ser reparades tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
6: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
5: Des del punt de vista més pedagògic, també es porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves.
2: Gràcies, Clara. Ara passen 3 minuts de 3:15. L'aigua de l'aixeta d'Isabarre, al Pallars Sobirà, ja torna a ser apta pel consum. L'Ajuntament ha anunciat aquest migdia que s'aixeca la restricció després de la incidència que hi ha hagut aquests dies al sistema de cloració, una incidència que va deixar una quarantena de persones amb gastroenteritis després de la festa major del poble. Ens ho explica el corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
7: L'Ajuntament havia demanat que no es consumís aigua de l'aixeta ni s'utilitzés per cuinar després que diversos veïns comuniquessin indisposicions. Les primeres hipòtesis apuntaven a una possible relació amb l'aigua i es van prendre mostres de la xarxa per analitzar-les. Posteriorment, el consistori va informar d'una avaria elèctrica que havia deixat fora de servei el clorador de l'aigua de boca, una incidència que ja està resolta, tal com explica l'alcalde del municipi, Josep Miquel Rossell.
8: Llavors han comunicat del Consell que ja la podem tornar a donar apta pel consum. Vam tindre amb les tronades, mos va cremar una placa electrònica de lo que controla el clorador i mos vam quedar sense cloració. I el cremat no mos va avisar, perquè també a més hi ha de festa major i Zavarre i hi ha molta gent al poble, fins que la gent es va començar a trobar malament i així no vam detectar la incidència prou aviat.
7: En total, una quarantena de persones van patir símptomes després de la festa major.
8: Les 30 persones o 40 així amb aquestes dies així afectades, però ha sigut una gastroenteritis lleu. No s'ha hagut d'hospitalitzar ningú, només alguna persona requeria atenció mèdica aquí al cap d'Esterri, però ja està.
7: Tot i que encara s'està investigant l'origen d'aquests casos, ara ja es pot tornar a consumir aigua amb normalitat.
2: I la ciutat de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre i vol evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i de begudes. Del gener al juny han interposat 250 multes contra actes incívics, com ara abandonar residus fora dels contenidors d'aquests que s'obren amb targeta. Girona, Laia Claret.
9: L'Ajuntament intensificarà el buidatge de les papereres que hi ha ara i en col·locarà de noves amb més capacitat, tal com s'ha fet a la Rambla o al Barri Vell. A més, també preveuen treballar en la conscienciació dels comerços, sobretot els que venen menjar per emportar. Lluc Salellas és l'alcalde en declaracions a la CN.
10: Per intentar doncs, que quan fan aquesta venda directa, no? Que no es menja en el local, sinó que es menja a fora, tinguin molt clar a veure si es pot tornar, no? A tirar les escombraries en el mateix local. Hem de buscar fórmules d'aquest tipus perquè, si no, especialment els vespres, els caps de setmana, moments intensius, doncs les papereres ens queden més plenes.
9: I argumenta que bona part del que passa té a veure amb l'incivisme.
10: Una part de la població que, mentre paga amb el mòbil o utilitza la targeta de crèdit per qualsevol cosa, sembla que li costa, no?, posar la targeta per obrir un contenidor.
9: És per això que també s'intensificaran els controls per enxampar persones que deixen bosses fora dels contenidors.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: D'aquí 9 minuts haurem arribat al punt de les 4 de la tarda. Obrim ara pàgina cultural.
11: Julieta, que t'has mullat la samarreta. Posa't el sol una estoneta. Julieta, Julieta, Julieta.
2: Aquest és Joan Dausà, acompanyat en aquest cas de Mama Duixa. Justament Joan Dausà serà el protagonista del concert inaugural de una nova edició del festival Summerfest Cerdanya, que se celebra a Puigcerdà. Ens ho explica la companya de la secció de cultura, Clàudia Roses.
12: Fins al dia 22 hi haurà 9 concerts. Demà hi passaran la Ludic Band, diumenge l'Ala Love You, i la setmana que ve Pablo López, el McLari, Rosario, Black Sam Buston, Cold Day i Taburete. És la 5a edició d'un festival ja consolidat. Vanessa Llopart és la CEO de Clipper.
13: És un festival molt més desenfadat, és un festival molt més d'estar per casa, molt més familiar, i on realment el ser en un indret tan petit, diguem, la zona, no? Pues al final et trobes amb tothom, no? I això ho fa encara més familiar i encara més proper a tothom que està aquí a la comarca.
12: La venda d'entrades avança a bon ritme i l'organització espera que aquest any es tornin a superar els 20.000 espectadors, com en les últimes edicions.
2: Gràcies, Clàudia. I us expliquem també que Set d'Art subhastarà al setembre un arxiu personal inèdit de l'escriptora Caterina Albert, coneguda com a Víctor Català, conservant intacta durant més d'un segle. El conjunt recull l'àlbum personal de la seva germana Amèlia, que reuneix prop de 300 postals rebudes als anys previs i immediatament posteriors a la publicació de Solitud, el 1905, obra cabdal de l'autora i de la literatura catalana. Entre les peces que formen aquest fons destaquen 12 postals autògrafes de Víctor Català, signades amb diferents variants del seu nom. També hi ha fragments literaris copiats de la seva pròpia mà i destaca la transcripció d'uns versos de Jacint Verdaguer. Un dels elements més excepcionals d'aquest lot que se subhastarà és el bon estat de conservació. I ara parlem del còmic Super Spider. coincidint amb el 50è aniversari de la primera trobada dels mons de Superman i Spider-Man el 1976, avui l'editorial Panini Comic publica una nova aventura conjunta entre els dos personatges de DC i Marvel. De fet, és la segona entrega d'aquest homenatge a un còmic històric. La primera es va publicar al juny amb una imatge del dibuixant de Granada Jorge Jiménez i l'autor nord-americà Mark White. En aquesta ocasió, el dibuix va a càrrec del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Meltzer. Des de Panini, Cels Pinyols dona detalls del que ens ensenyaran en aquesta història.
14: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molts sentiments i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
2: També apunta algunes de les aventures que viuran altres personatges d'aquest còmic.
14: Podem veure a la Lois Lane, la companya de Superman, tenint una conversa, tenint una petita aventura amb Mary Jane Watson, que és la companya de l'Spider-Man. O que els dos van a visitar els pares del Superman a la granja. És una cosa tan natural i tan espontània que ha quedat molt bé, ha quedat molt fresc tot el conjunt.
2: Per cert que Cels Pinyol deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois de cara al futur en aquest format de còmic.
14: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70 el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments, i demana que també, que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
2: Tot fa pensar, doncs, que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat, també en aquest format de còmics.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: D'aquí 5 minuts arribarem a les 4 de la tarda.
3: Esports.
2: Amb el Marc Andrés, bona tarda.
15: Bona tarda, comencem amb futbol, un breu, perquè la Federació Espanyola ha decidit ajornar el partit entre el Celta i l'Osasuna de la primera jornada de Lliga per una plaga de fongs que ha afectat a la gespa de Balaïdos. L'enfrontament passarà a disputar-se ara el 27 d'agost, dijous, a 8:45 del vespre.
3: 3CAT Info.
15: A l'Europeu de Natació de París, el sitgetà Luca Huck s'ha classificat per a la final del relleu 4% lliures masculí amb l'equip espanyol, després d'haver acabat quart de la seva sèrie aquest matí. Una final que es disputarà aquest vespre a 8:45. També a la tarda, la sabadellenca Ainhoa Campabadal nedarà a les semifinals del 200 metres lliures, cap a 8:45 de la tarda. I serà demà quan Maria De Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final del 1.500 lliures. De Valdés ha estat quart aquest matí a la seva sèrie, una sèrie on la barcelonina Paula Otero ha acabat setena i no s'ha classificat per a la final. Mentrestant, a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, final catalana aquest vespre amb Gel Sakura Bestué, que competirà a la final del 200 metres. La santcugatenca va acabar ahir setena a la seva semifinal i va parlar sobre si es veu amb opcions de medalla.
16: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
15: L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres aquest matí, però no s'ha pogut classificar per a la final. La cursa ha estat accidentada amb 2 caigudes i l'atleta d'Arenys ha hagut d'esquivar les corredores que havien caigut. I el barceloní, de la seva banda Oriol Sánchez, s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie dels 200 metres. I tot això mentre Zagreb, a Croàcia, avui comença l'Europeu de Gimnàstica Artística. La catalana Alba Petisco lidera l'equip espanyol amb la presència de les també catalanes Laia Font i Marina Escudero. Petisco es va penjar la plata en l'últim europeu de Leipzig en el concurs complet i confia que l'equip espanyol pugui aconseguir una plaça pels Jocs de Los Angeles 2028.
17: Sí que me gustaría volver a conseguir esa plaza por equipos. Yo realmente creo que lo podemos conseguir, eso sí, hace falta muchísimo trabajo, muchísima madurez gimnástica en algunas que están entrando poco a poco, pero bueno, yo creo que es bastante factible esa clasificación.
15: I a l'últim europeu recordem que Petisco també es va penjar el bronze en l'exercici de terra. Avui, en aquest europeu de gimnàstica, es decidirà el podi del concurs complet, les finalistes per aparells de dissabte i els 8 equips que accediran a la final de diumenge. Tornem al futbol perquè Ferran Torres avui tampoc s'ha entrenat amb el Barça. Té permís del club i la idea és tancar la seva sortida al Paris Saint-Germain com més aviat millor. Pel que fa a Pedri, el futbolista canari avui s'ha entrenat al marge, igual que ho va fer ahir. A priori, Pedri no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol el pròxim mes de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvien la seu de la Supercopa, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. Aquesta Supercopa d'Espanya la jugaran Barça, Madrid, Real Societat i Atlètic de Madrid del 2 al 7 de febrer del 2027. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. Mentrestant, la Federació Irlandesa ha retirat el suport a Gianni Infantino, que opta a la reelecció com a president de la FIFA. Els irlandesos estan amoïnats per la proposta d'Infantino per incorporar inversió privada al pròxim Mundial. 6 federacions europees de futbol més han retirat el suport a la candidatura d'Infantino. Són Finlàndia, Gal·les, Anglaterra, Suècia, Sèrbia i els Països Baixos. També la UEFA, la Federació Asiàtica i les federacions de Nord-Amèrica, Centroamèrica i el Carib han criticat durament el president de la FIFA. Mentrestant, Infantino ha rebut el suport de la Confederació Africana i la Conmebol. Tot això en una votació per reelegir el nou president de la FIFA que es farà el març de l'any que ve, on Infantino aspira al seu quart i últim mandat.
3: Trescat Info.
15: També al món del futbol, ahir el Paris Saint-Germain va sumar la seva segona Supercopa d'Europa en superar l'Aston Villa anglès per 2-1. Kvaratskhelia va avançar als parisencs, Brian Matjo va empatar per als anglesos, mentre Doué va marcar el 2-1 definitiu. Sentim el tècnic del Paris Saint-Germain, Luis Enrique.
18: Well, it's a very nice feeling.
19: Bé, és una sensació molt maca. És important, quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar, guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
18: Yeah, we're very happy.
15: Mentrestant, el Madrid va guanyar ahir el trofeu Teresa Herrera contra el Depor amb 0-1, gràcies a un gol d'Abrahim, i el tècnic José Mourinho va admetre la dificultat del partit.
20: Y tendremos muchos partidos como este en la Liga, principalmente fuera de casa, donde no eres capaz de matar el partido, y cuando lo matas, ganas. Ganas igual, ganas 1-0 como ganamos. Mucha cosa positiva, el equipo crece.
21: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. La Festa Major de Castelldefels comença aquesta tarda. El gruix de les activitats tenen lloc entre avui, diumenge 16 d'agost, i arrenquen amb el tradicional pregó de la Festa Major, que anirà a càrrec de l'històrica Coral Marinada i el músic Piqueras, i que connectarà generacions des del balcó de l'Ajuntament. Per primera vegada realitzarà un acte de recepció i presentació de les penyes de Festa Major. La ciutat viurà 4 dies intensos de cultura popular, música, tradició, esport i propostes per a tots els públics del 7 al 19. El 9 d'agost van tenir lloc les activitats prèvies com la llegenda del Garigot, castells, sardanes, etc. Genoa i detalls encapçalen la programació musical de la Festa Major d'estiu 2026. La ciutat viurà 4 dies de música amb propostes per a tots els públics, que inclouen també Ginestar, Los Toreros Muertos, Camerata Bacassis i la Festa Alternativa de Castelldefels, la FAC. El castell es converteix en el jardí de llum durant la Festa Major. L'element arquitectònic més emblemàtic de la ciutat acull des del 14 al 16 d'agost actuacions musicals i de dansa d'artistes locals en horari nocturn. Comptarà també amb un espai de tapeu solidari sota la llum de les espelmes. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: Castelldefels.

0: Bob. Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels, així som. I avui el nostre programa serà doncs, de caràcter monogràfic perquè ens farem ressò de les principals actuacions, de les principals activitats de la Festa Major d'enguany. Que ja sabeu que comença aquest vespre cap a les 9 de la nit amb el pregó des de l'Ajuntament de Castelldefels que faran el músic Piqueres i també un cantaire de la Coral Marinada, entitat que aquest any fa el seu centenari. Doncs tot això, recordant que la festa es vesteix de gala de Festa Major a partir d'avui fins diumenge, avui al Castelldefels. Així som, recordarem també els programes del dia musical, dia que arriba avui, i també el divendres Castelldefels, el programa de música electrònica. Comencem, welcome.

0: Castelldefels, així som.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
7: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
8: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
7: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
8: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
9: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Doncs avui un dels plats forts de la Festa Major d'Estiu és l'actuació a les 10 de la nit a la plaça de l'Església del Ginestar. Doncs qui són els Ginestar? És un grup de música format pels germans Júlia Serrasolses i Pau Serrasolses al barri de Sant Andreu de Palomar de Barcelona. Les seves cançons barregen estils de música pop, sons experimentals i folk. La banda es completa amb la guitarrista Andrea Puig, el bateria Chico i el teclista Gerard Sala. L'abril del 2008 van presentar el seu primer disc autoeditat titulat Neix i el novembre del 2019 el seu segon àlbum Ginestar. Amb el disc homònim van obtenir el Premi Andar Rock 2020 per votació popular al millor disc de cançó d'autor del 2019. El 2022 van llançar el tercer disc, Suposo que l'amor és això, on inclouen la cançó L'Eva i la Jana, publicada l'any anterior i que va ser una de les cançons més escoltades de l'estiu. L'any 2022, en el programa musical de TV3 A Dos Veus, 20 cantants van concursar per cantar amb Ginestar un dels seus grans èxits. Els participants van rebre formació vocal i també de ball i coreografia, fins que els dos millors van arribar fins a l'embarcador del riu Ebre Miravet, on els membres de Ginestar van escollir qui volien cantar, l'Eva i la Jana, com deien, una de les seves cançons més conegudes. El 9 de febrer del 2023 van publicar el seu quart àlbum, Vida meva, format per 13 cançons i publicat sota el segell discogràfic de Halley Records. Setmanes abans havien publicat 4 avançaments de l'àlbum de tot el món, amb Bategas, Mama i La meva sort. Les cançons de l'àlbum segueixen un ordre cronològic a la data de composició. En aquest treball s'endinsaven a ritmes del pop electrònic que ja es perfilaven a l'àlbum anterior. El 16 d'abril del 2026 van publicar el seu cinquè àlbum Gira, tot igual, però diferent, presentat en directe l'1 de maig a les escales de la Catedral de Girona al Festival. Estrena serà l'àlbum que també presentaran aquí, entre les seves cançons més conegudes, el Ginestar. Amb nosaltres, una de les membres de la formació, Júlia Serrasolses. Què tal, Júlia?
1: Hola, què tal?
0: Molt bé,
1: molt contenta.
0: Escolta'm, primer de tot, d'on prové el nom Ginestar, el nom del grup?
1: Doncs mira, el nom prové de... És un homenatge a una dona que es deia Marina Ginestar, que era periodista i miliciana durant la Guerra Civil Espanyola del bàndol antifeixista. I és una mena de... una manera de fer homenatge a totes aquestes dones que van estar lluitant...

0: i també les que no van estar lluitant com a tal, però que també feien altres coses, no? Com, per exemple, informar, que és el cas de Marina, també.
1: Mm. Aquest és l'origen, el significat de Ginestar, però per què dos germans decideixen muntar un grup? Sempre us havia agradat la música, Júlia?
0: Sí, des de petits vam començar a l'escola de música del barri, després cadascú doncs, va començar a fer una mica la seva amb els seus instruments i quan el Pau va acabar la universitat ens vam trobar una altra vegada al nostre barri, que és Sant Andreu, i vam començar a fer cançons i de seguida ja ens vam començar a motivar, començàvem a fer així concerts com més a prop, així algun per festa major, i a poc a poc va anar creixent fins ara, que mira, toquem a festes majors i a festivals molt xulos també. I això, doncs sí, una mica de... A casa ningú feia música, és una mica que ens van impulsar els nostres pares a intentar-ho.
1: Mm-hmm. Amb molt bons resultats, per cert, no?
0: Gràcies, sí, estem molt contents. És que és una gran alegria.
1: Júlia, i estàveu d'acord des del primer moment en el gènere que havíeu d'interpretar? O quan vosaltres escolteu música, escolteu una altra cosa, un altre gènere?
0: Doncs escoltem bastant la música, bastant música pop. És veritat que potser jo escolto més, a vegades, música pop espanyol, escolto molt pop madrileny, però sempre hem escoltat pop. Jo crec que també els nostres referents al final aquí a Catalunya eren els Pets, també, i al final tampoc és una música que sigui molt diferent a nivell d'estil de la nostra. Potser ells treuen més cap al rock i nosaltres anem cap a una cosa més electrònica, però trobem també moltes semblances també a nivell d'estil i a nivell de la manera de relatar.
1: Composeu els dos junts o hi ha qui s'encarrega de la part melòdica, la part musical i altra de ser lletrista?
0: No, el Pau és una mica l'escriptor i compositor de Ginestar. Llavors, després, totes les altres feines que no són només la de composició, que és molt important, i la de lletrista, ens ho repartim entre els dos, que al final és Ginestar cada vegada fa més gran i hi ha moltes coses a fer més enllà de les cançons, però sí, el Pau és la cabeza pensante de totes les lletres i cançons. Menys en aquest disc, que ja li he fet una cançó jo. És una cançó que es diu Pau, que és per ell.
1: Que bé. Després parlarem del darrer disc que podrem escoltar, com dèiem, aquesta nit a la plaça de l'Església, però també heu viscut experiències, crec, molt interessants. Com senta que una de les teves cançons sigui la cançó de l'estiu, sigui una de les cançons més escoltades durant l'estiu del 2022? M'estic referint a l'Eva i la Jana.
0: Ai, doncs això va ser una sorpresa molt gran i molt agradable, i més una cançó que era una cançó d'amor, però que també volia visibilitzar les relacions entre dones, no? I que aquesta cançó traspassés com barreres i traspassés mirades, va ser molt important per nosaltres. I va haver, encara TikTok començava com a funcionar i va ser una mica viral, i llavors, no sé, va ser també una porta oberta que més gent ens començés a conèixer.
1: Jo parlava abans de també aquesta experiència particular que vau viure de la mà de TV3, som vosaltres, vau seleccionar la gent que podia cantar amb vosaltres. Suposo que això és molt difícil, no? Ser jurat i gent que suposo que va passar un càsting previ que tothom cantava molt bé.
0: Exacte, va ser una decisió molt difícil. De fet, van quedar finalistes dues persones que encara ens hem trobat més, que es diuen la Marta i el Quim, i va guanyar el Quim, però tot i així hem convidat més una vegada a la Marta a pujar a cantar amb nosaltres, i es va crear un ambient molt xulo i ens feia realment molta pena haver de triar, perquè és que els dos són, ara mateix encara, són uns artistes de cap a peus. Llavors, bueno, amb una mica de pena, perquè no ens agrada ser jurat, i més quan canten cançons teves, però bueno, al final s'ha de triar, que per això és un concurs. Però bé, va ser molt xulo, sí, també molt emocionant que estiguin concursant per cantar una cançó teva, vull dir que és molt fort això. Molt xulo.
1: Per això referies també, Júlia, que Ginestar cada cop es fa més gran perquè, clar, convideu a gent que coneixeu a actuar amb vosaltres a l'escenari de vegades.
0: Sí, també, sí, alguna convidem artistes, convidem... Bueno, i al final els nostres músics, no?, que acaben sent persones que sembla que siguin ja de la nostra família. Cada vegada ens anem fent grans. Abans, quan dèieu la formació musical, ara just en el directe d'aquest any hem afegit una altra persona, que és l'Anna Cruz, la coneixereu al concert de Festa Major de Castelldefels, i llavors hem ampliat una mica aquesta família, exacte.
1: Mm-hmm. Doncs parlem del darrer disc que, com explicava a la introducció, veu publicar l'any 2026, en la qual tu, Júlia, dius que fet aquesta cançó dedicada al teu germà, al Pau, gira tot igual, sí, però diferent. Explica'ns una mica el contingut del disc.
0: Sí, doncs Aquesta vegada, quan vam començar a plantejar-nos fer el disc, pensàvem com, buah, aquesta vegada no farem un disc d'amor o sí, no? Però com pensant de quina manera podem fer diferent. I al final ens vam donar compte que cada vegada que parles d'amor, a mesura que et vas fent gran, no? I ja són 5 discos també, cada vegada expliques l'amor d'una manera diferent. I ens estàvem adonant que estava agafant com una mica més d'alçada, una mica més de perspectiva i una mica més de maduresa, no? I que estàvem explicant com l'amor i fins i tot el desamor des d'un altre lloc. Llavors ens agradava aquesta idea, aquest concepte del gira tot igual però diferent, com que mai parteixes de zero a l'hora de començar una relació, no? Com sempre parteixes de totes les experiències que has anat vivint i totes les persones que ho han fet i ho han configurat, no? Llavors és una manera d'entendre l'amor com una espiral que va creixent. És el concepte aquest.
1: Per cert, que bonic, perquè l'ho vau presentar a les escales de la catedral de Girona.
0: Ai, sí. Va ser preciós. A més, era el meu aniversari.
1: Ah!
0: Feia 28 anys aquell dia i va ser molt, molt bonic perquè, clar, el públic ens veia, o sigui, sí que estava de cara a nosaltres, però nosaltres veiem la catedral i va ser molt maco estar presentant el disc amb aquestes vistes excel·lents que són a la nostra estimada catedral de Girona.
1: Pues mira quin regal més bonic, no? Vas tenir...
0: Sí, no, va ser un regal d'aniversari preciós.
1: Escolta'm, com serà l'actuació que podrem veure aquesta nit a Castelldefels, la de Ginestà?
0: Doncs és una actuació que jo recomano que la gent vingui ben preparada per saltar, per ballar i també ben disposada a sentir i a emocionar-se. És un directe que té molta dinàmica, que et porta per diferents racons, no? Com deia, des d'aquest pop i aquesta part més electrònica que ens convida a nosaltres a saltar i a ballar i al públic també, i aquesta part que sempre intentem tocar una mica, que és la part més emocional, que també ens defineix molt a nosaltres com a grup. Llavors hi ha un moment més tranquil on cantem cançons una mica més íntimes i més profundes. Llavors la gent, sempre ens diuen que és una mica com una muntanya russa, no? Com que vas passant per tot, empatitzes amb l'amor, empatitzes amb una ruptura que hagis tingut, empatitzes amb una cançó que vagi més de l'amistat, no? I una mica juguem això, a trasbalsar a la gent i que sobretot s'enduïn un molt bon sabor de boca. I això ho aconseguim també gràcies a aquesta meravellosa banda que portem, que ofereixen una qualitat musical que sempre havíem desitjat.
1: Doncs molt benvinguts, benvinguda, benvinguts a Castelldefels, Ginestà. Aquesta nit a les 10 obrint la ronda de concerts, la ronda d'actuacions de la Festa Major d'estiu d'enguany. Com us està anant la gira aquest estiu a la banda?
0: Molt bé, molts quilòmetres. Sí, al final, aquest estiu, bueno, des del que vam presentar el disc l'1 de maig fins al novembre, farem una 50ena de concerts. Llavors, això és com cada setmana voltar i voltar i fer molts quilòmetres per Catalunya i ens estem enduent moltes alegries, com cap concert decepciona, sempre hi ha molta gent cantant, fins i tot quan em vas a un poble que dius avui no hi haurà ningú, està la plaça plena. I això és molt simptomàtic de que, bueno, pues que estan bé, que la gent està escoltant molt el disc, que s'estan aprenent les cançons i que tenen ganes de moure's i agafar el cotxe o el tren per venir-nos a veure. Així que molt contents i esperem que també avui al concert de Castelldefels passi el mateix.
1: Segur que sí. Júlia, sí. Júlia Serra, Solsas de Ginestà, moltíssimes gràcies per atendre'ns i us desitjo doncs, molts èxits ara endavant i un bon concert aquesta nit a Castelldefels, per suposat.
0: Moltíssimes gràcies, ens veiem allà.
1: Molt bé, que vagi molt bé, bon dia. Adéu.
0: Adéu.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. L'eclipsi solar total d'ahir va fer que milers de castelldefelenques i castelldefelencs i visitants s'apropessin al lloc des del que es podia observar d'una forma més òptima el fenomen astronòmic, la platja de Castelldefels. Al llarg de tot el litoral de la nostra ciutat, però especialment entre la plaça de les Palmeres i la biblioplatja Carme Romaní, es va concentrar el major nombre de persones, famílies senceres, grups d'amigues i amics que es presentaven a la sorra amb les seves ulleres homologades i amb moltes ganes de viure en primera persona un eclipsi que feia més d'un segle que no passava a les nostres terres. L'anterior va ser l'any 1905 i que no es tornarà a repetir a Catalunya fins a l'any 2180. També, segons Castelldefels Info, centenars de persones van pujar al Ratpenat per gaudir de l'eclipsi des dels entorns del Parc Natural del Garraf, a la Bola Blanca i la Morella, en el límit dels termes municipals de Gavà, Castelldefels i Sitges. Molts i moltes van triar aquest punt elevat per seguir el fenomen astronòmic des d'un dels llocs amb millors vistes de l'entorn. Al llarg de la jornada d'avui, segons van comunicar Trànsit, també es va produir tràfic intens amb retencions a la C32 entre Gavà i Castelldefels i també a la C31. I segons Rodalies de Catalunya, a prop de les 6 de la tarda d'ahir, la Red Sud i Regional Sud van patir retards de mitja hora a causa d'una incidència a l'infraestructura a l'estació de Castelldefels, que es va resoldre poc després. L'eclipsi solar o la lluna oculta al disc solar va començar cap a les 7:35 hores i va arribar al seu punt màxim cap a les 20:29 hores. Recordem que a Castelldefels els podia veure un 99,95% d'ocultació del sol i que l'última part del fenomen no va ser observable des de la nostra vila, ja que les fases de l'eclipsi, a partir de les 20:54, van succeir amb el centre del sol sota l'horitzó situat més enllà del massís del Garraf i, per tant, ocula la vista de les milers de persones que es van a plegar a la nostra platja. És tot un moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

Castelldefels, així som. Fa uns mesos vam tenir l'oportunitat de parlar amb els Vesta, que va ser el grup guanyador del concurs Nous Talents d'enguany. Doncs bé, un dels premis d'aquest concurs era ser teloners a la festa major d'estiu, i això és el que faran els Vesta el proper dissabte 15 d'agost, sent els teloners dels Tallets. Vesta actuaran a les 9 de la nit i els Tallets ho faran posteriorment a les 10 al Parc de la Muntanyeta. Com dèiem, fa poc temps vam tenir l'oportunitat de parlar amb gairebé tots els membres d'aquest grup de Castelldefels, que actuava també a la festa major del barri de Vista Alegre. I aquestes són els diàlegs, aquesta és l'entrevista que mantenien, com dèiem, amb aquest grup guanyador del concurs de Nous Talents 2026.

0: Fa un parell de caps de setmana que van tenir l'oportunitat de veure les festes de barri de Vistalegre, els Vesta. Ells són 6 components i 3 dels membres d'aquesta banda som amb nosaltres, l'Albert Jiménez, guitarrista i compositor. Què tal?
1: Bona tarda. Què tal?
0: Màxim Esteban, que canta i composa també. Què tal, Màxim?
2: Hola, bona tarda.
0: I Carlos García, que s'ocupa dels teclats. Què tal, Carlos?
3: Molt bones, com anem?
0: Bé, bueno, estàvem preguntant ara, parlant amb ells, sobre com es van conèixer i aquí es barreja l'esport i es barreja la música també, perquè els procedeixen justament de dedicar-se en uns casos al bàsquet i l'altre al futbol. Explica'ns una mica com us va conèixer, Albert.
1: Bueno, doncs, jo vaig començar a jugar a futbol, no, aquí a Castelldefels, i amb 5-6 anys vaig conèixer el Carlos. Vam estar molts anys junts, els seus pares molt amics dels meus, i jo cap als 14-15 vaig canviar al bàsquet aquí al Castelldefels també, i res, a l'any vaig marxar entrenador al Sant Feliu, que era femení Barça, on el Max era jugador ja semiprofessional al Barça, i vam coincidir allà, i és el que dèiem, no?, que des que ens vam conèixer no ens hem separat. I res, això neix de... Bueno, el Max fa música fa molts anys, i cap al 2015-16 o una cosa així em va dir: aprèn a tocar la guitarra, a veure què tal. I la veritat que ha sigut com el meu profe, no?, el meu guia. Escoltem la mateixa música, tot com molt igual. I va arribar un punt aquest any que vam dir: ostres, potser és el moment de fer alguna cosa seriosa, de fer una cosa xula, perquè per fer cançons a casa, fer covers, coses així, sempre tenim temps. I vam dir: crec que és el moment, no? I justament vam dir: anem a mirar gent que es vulgui sumar al projecte, tenim cançons que presentar. I justament el Carlos, després de molts anys, es van trobar un altre cop i li va dir: Carlos, com tens per dir-me d'algú que toca el piano? Perquè el Carlos en principi marxava fora a viure. I em va dir: escolta'm, que al final no marxo, quin projecte és? Li van presentar el projecte i va dir: sumem. I una mica amb el Víctor, igual, el Víctor el vaig conèixer, que és el bateria al bàsquet aquí a Castelldefels, i vaig veure una foto que fa molts anys tocava la bateria i li vaig dir: saps d'algú que toqui la bateria? Aquest és el nostre projecte. I va dir: mira, justament porto un any sense tocar, tenia un grup de metal també ell, i va dir: vull tornar a tocar la bateria. I hem fet un equip molt, molt maco, i gràcies al productor que tenim actualment hem conegut el Pau i el Lars, que són el guitarrista i el del baix, que tenen un grup de metal també, i la veritat que molt content. Ens hem juntat com persones molt maques en un projecte molt xulo, i bueno, que digui Max també, que és una mica...
2: No, com veus, l'Albert és el liante, o sigui, l'Albert és el que ens ha fet...
0: Però tu
2: ets
0: el cantant, eh?
2: Sí, sí, l'Albert ens ha fet de nexe. Sí que és bé, com diu l'Albert, jo fa anys que em va donar per la música, jo he jugat professionalment al bàsquet durant molts anys, allà és on ens vam conèixer, però sempre he tingut molt a prop la música per amics que s'hi dedicaven, i bueno, sempre m'havia semblat molt interessant, havia après a tocar la guitarra de petit, i em feia servir una mica com a via d'escapament quan jugava a bàsquet, no? Doncs els diumenges, els caps de setmana, em venia de gust, doncs tocava, feia cançons, i un dia doncs vaig dir: bueno, doncs per què no faig una cançó una mica en sèrio, no? Vaig enregistrar la primera, la vaig treure, en aquell moment jugava a bàsquet al Barça, per tant, doncs va agafar una mica de notorietat, perquè va ser curiós, no? Un jugador professional de bàsquet cada cop ha fet una cançó, no? I sí, no era un reggaeton, que és potser el que està més comú a prop de l'esport, no? I va ser així sorprenent. Llavors, bueno, vaig estar pel meu compte fent cançons, vaig enganxar l'Albert, que li agrada molt la música, dir: pues, tio, t'agrada molt la música, toca algun instrument, no? Que a més és una persona molt creativa, i li vaig dir: ostres, jo crec que se't donarà bé, ho podràs fer. I així va començar, vam començar, com diu ell, no?, una mica de profe, dient-li 4 consells, ara toca molt millor que jo. I ara fa poc, doncs, em va liar ella, dir: pues, ara que no jugues més a bàsquet, que ho deixava, doncs anem a fer-ho en sèrio, tenim cançons xules, anem a intentar tirar-ho endavant. I aquí estem, intentant-ho. De moment la gent li està agradant. Anem sumant a gent molt talentosa com el Carlos, el Víctor, el Lars, el Pau. Així que moltes ganes de veure fins on arribem, no? I l'Albert, com no es cansa, si tira ahí del carro arribarem molt lluny.
0: Escolta'm, a banda dels esforços us va unir que us agradava la mateixa música, no? Potser. Quins són els vostres referents, Carlos?
3: Ostres, jo crec que sóc el més diferent del grup. Jo escolto una mica de tot. Em vaig criar, als meus pares els encanta la música, llavors m'he criat escoltant Hotel California o coses així, no? Sultans of Swing, però d'aquí també escolto una mica de reggaeton i escolto una mica de tot. Però sí que és veritat que quan l'Albert em va escriure preguntant si coneixia algú que toqués el piano, clar, primer vaig dir, que raro que no pregunti si vull tocar jo, i llavors vaig ser jo el que va preguntar, bueno, això exactament què és? Em va explicar una mica el projecte, em va enviar un parell de cançons i vaig dir, bueno, jo aquí vull estar, no? El futur ja es veurà, no? I si ve a tirar cap endavant, òbviament, haurem de quedar-nos per aquí, que l'Albert és veritat que no para, buscar coses, i no pararem de fer concerts, és algo que ens agrada molt. Tenim un grup molt maco, com ha dit l'Albert, i la veritat que molt motivats a seguir tocant, a seguir aprenent, i jo és veritat que he tocat des de molt petit, des dels 4 anys vaig començar amb la música gràcies a ma mare, allà tocant el piano, aquí a la Minuet, aquí a Castelldefels, sí. Mítica escola. I mira, estic molt content d'haver tocat. Vaig tenir un grup quan era molt jove i quan, bueno, quan se'm va oferir això vaig dir, ostres, pot ser molt divertit. A l'Albert ja ens coneixem des de fa temps i vam dir, vinga, cap endavant, i aquí estem.
0: Quines són les vostres referències, Màxim i Albert?
1: Mira, una és clara perquè és que, conjunta.
2: Sí, direm, o sigui... un molt clar es diu Dani Fernández, que justament ara sona molt a tot arreu. Va ser molt curiós perquè jo el vaig conèixer just quan ell començava en solitari per Amics en Comú i vaig anar al seu primer concert a Barcelona com a artista solitari. Jo no el coneixia i m'agrada molt la seva música, música espanyola, música molt pop-rock, al principi era potser més tranquil, ara ja està més dins d'aquest pop-rock. I m'agradava molt, no? I justament... jo l'anava escoltant així com més de fons, però és un artista que l'Albert se li ha posat aquí al mig, és... bueno, sap totes les seves cançons, ha anat a 1000 concerts seus, llavors és un so que sempre ens ha agradat molt, ens ha acompanyat molt, i una mica és pel que vam començar a unir aquest camí de música. Ostres, volem fer alguna cosa junts, cap on tirem, no? Jo feia un pop així molt tranquil, molt romàntic, i l'Albert va començar a portar aquest punt així que més canyero, que em va agradar molt, va començar a escriure cançons, i vaig dir, Albert, això és superxulo, jo crec que té una habilitat molt bona, que és capaç de treure referències de qualsevol tipus de música, no? I llavors l'Albert escolta una cançó que li agrada i és capaç de començar a escriure i a buscar inspiració d'aquell sentit. Llavors acabem tenint maquetes o primeres versions de cançons molt semblants a coses que ens agraden. Per tant, doncs, això ens anima a la roda a seguir endavant, no? I referència principal et diria Dani Fernández, coneixent sí. L'Albert, que anava a contestar això, no?
1: Però... sí, bueno, jo, bueno, ells sí que venen molt de la música, el Víctor, o sigui, tots venen d'estudiar música, jo sóc l'únic que no he estudiat música, no he fet res de música, i no tinc família que toqui res, ni canti ni res. L'únic que ma germana fa molts anys va començar una pàgina web, quan es portava les pàgines web d'entrevistes, va fer entrevistes, va continuar, fins que ara, bueno, té un Instagram i té moltes entrevistes, té contactes amb molta gent que va quan treuen disc, quan venen aquí a Barcelona a fer concerts.
2: Promoció.
1: Sí, el tema de promocions, ella està molt activa, té molts contactes, i jo crec que això també gràcies a ella toco molts pals. O sigui, potser et dic que el reggaeton és el pal que menys escolto, però sí, traient això, el Dani Fernández, et puc des de grups d'Andalusia, el Duende Callejero, Salistre, una mica així més rumbeta, no? Sí, i català també, Nil Moliner també m'agrada moltíssim, que justament l'altre dia amb la meva dona vam anar a un event privat d'ell i allà vaig entendre moltes coses perquè va dir que ell fa cançons per la música en directe. Clar, jo mai m'havia anat al Moll de la Fusta a tocar un dia amb la guitarra amb una noia, poca cosa més. I, ostres, quan hem fet assajos i tot això i ens hem pujat a un escenari...
2: una altra pel·li.
1: Per exemple, tenim una cançó, no, que vam fer de la seva àvia quan va morir, que entra també a aquest disc, que el primer dia que la va tocar ella al piano, que sempre la feia amb la guitarra, amb ell, vam dir, ho tenim complit. O sigui, amb això tenim... No som persones que treballem o fem tot per omplir un Sant Jordi demà, saps? Amb el que estem fent, és que l'altre dia ho comentàvem, no?, amb la festa major, és una bogeria per nosaltres, no hem tret disc i tenim moltes persones darrere treballant que estan sumant i estan al carro 100%, i això és increïble.
0: Parlant del disc, sí que esteu a punt de treure el primer, no?, de la vostra discografia. Com és?
2: Sí, sí, sí. A més, tot això és perquè avui en dia també treure discos és com estrany, no? Perquè potser els que estan més a prop de la indústria veus que tothom treu cançons, i single, i single, i single, i és com raro, no?, treure un disc, no? Però l'Albert ho tenia aquí, entre ceja i ceja, no?, com diuen, i va, anem a treure... És que tenim moltes cançons xules i ostres... És una mica l'ànsia aquesta, dius, tenim tantes xules que les escoltin ja, no? Per què hem d'anar traient una, ara esperar un temps, traient una altra, no? En tenim unes quantes, doncs endavant, no? Les traiem. Llavors una mica és amb la idea aquesta, no? Tenim un recopilatori ara de 5-6 cançons que estem mirant a veure quines, doncs podem fer un petit EP per veure, doncs, bueno, les llancem, no? I ens presentem i endavant, no? Ja les estem tocant, no? En els concerts. La gent se les comença a prendre, la gent les comença a cantar, no? Llavors, doncs, bueno, anem a treure-les.
1: Això és una cosa com estranya, no? Que normalment treu sí. disc i després, o treus EP o treus... i després les cantes.
0: Sí.
1: El que estem fent és una mica com estrany, no? Que estem cantant cançons que entraran a l'EP i no entraran a l'EP. Llavors, sí. Perquè sentim que les hem de cantar. O sigui, anem com guia una mica el cor, no? Mm. Que creiem que, encara que aquesta cançó surti o no surti, o surti i la vegin 10 persones, estarem contents, però la necessitem cantar. L'altre dia li deia a ell, cap al Covid o així, jo mai havia escrit una cançó, i vaig escriure una cançó a la meva dona, que la vaig conèixer a Madrid el 2018, i ell va dir, ostres, estic a sacar-lo. Li va donar una volta i avui 26.000 reproduccions, no sabem com, no són moltes. Òbviament no vivim d'això. Però només veure que l'han escoltat a Honduras, no? Com
2: sí,
1: era.
2: Sí.
1: És com molt estrany i dius, és que ha arribat allà. Mm. O, per exemple, a mi m'agrada molt el carnaval de Càdiz, les Xirigotes, i, ostres, l'any passat i aquest any, els que van guanyar van omplir el Teatre de Latina i van ficar la nostra cançó. És com tot molt estrany, no? Però és molt bonic i és el que et dic, no treballem per omplir res. Omplim per aquestes coses, o sigui, ho fem per aquestes coses perquè és molt bonic el que fem.
3: Això és gràcies a l'Albert. Estem... Si no t'has donat compte encara, l'Albert és el que ens dirigeix. Sí, aconsegueix tot. Tot el que es proposa ho aconsegueix. Volia fer un EP, farem un EP. Volia tocar a la plaça de l'Església, tocarem a la plaça de l'Església. I jo crec que això no pararà. Llavors, realment, crec que la resta del grup segueix molt a l'Albert perquè... té molt clar el que fem, té molt clar que el que fem està bé i al final agrada. Jo, a l'últim concert que vam fer, el segon, aquí a Vista Alegre, jo veia la gent i la gent s'ho passava bé, no? Llavors, veus un grup molt, molt jove, però amb molta energia, són persones molt diferents, avui falten un parell d'integrants, però són persones molt diferents que encaixen molt bé. Llavors, quan ens veus a l'escenari, inclús... estant nosaltres a l'escenari, ens ho passem molt bé i crec que aquesta energia es transmet moltíssim a la gent i quan toquem a la plaça de l'Església jo estic segura que resarem.
0: Imagino que la producció, l'enregistrament del disc doncs, també té el seu què per la part de la producció ahir, el so que voleu que surti o com voleu que soni l'EP, però jo crec que el millor de tot és la comunicació amb la gent, no? El directe.
2: Sí, sense dubte, és el més divertit. Jo que... aporto bastants anys fent cançons, però sempre això, no? A casa meva, a l'estudi, enregistrant-me, anant a gravar, després posant-la a les xarxes socials i ale, escolteu-la, no? Mm. Em faltava aquesta part, no? Jo me'n recordo que ara com hem començat, havia fet, bueno, alguna cosa petita en directe, així més reduïda, el casament de l'Albert o alguna cosa així més en petit comitè, però me'n recordo que l'altre dia, quan vam pujar a l'escenari, li vaig dir a l'Albert, o sigui, gràcies per haver-me liat a fer això, no? Perquè la sensació, com dius tu, és completament diferent, o sigui, no té res a veure el veure que algú t'està escoltant, l'està cantant per, no només per tu mateix, sinó per altra gent, girar el cap i veure el teu millor amic amb la guitarra allà, que està boig, mires el Carlos allà, que amb el piano, que dius, ara em toca a mi, que ara me luzo, no? Una mica tota la posta la posa en l'escenari i el veure la gent, no? La gent cantar la cançó que tu has escrit, no? Que fa un minut i mig que ha començat, la primera vegada que l'escolten i veus algú que ja s'ha quedat en una part i l'està cantant, no? I, ostres, això la veritat que no té preu.
1: No. Sí, exacte. I bueno, ho dèiem, no?, que hi ha cançons, o el disc que parla molt, d'engloba molt com l'amor, no? D'estimar una persona...
2: Són poc originals, també t'ho dic.
1: Sí. La meva dona m'ho deia, però ¿por qué le escribes tanto a l'amor i al desamor al perro? No, una mica, però engloba a l'estimar una persona, no? a lluitar per una persona que estimes, a deixar-la marxar, a passar un dol i que aparegui una altra persona i que et canviï una mica els plans, no? També l'estimar una persona que marxa, que n'hi ha una cançó que és per la via del Max.
0: Que això costa, eh? S'ha de ser generós.
1: Això costa, és una cançó que... els tres cops que l'hem fet he acabat plorant.
2: Sí,
1: li he dit, li vaig comentar el primer dia, sempre que cantis aquesta cançó no vull estar a l'escenari, i no he estat encara.
2: Sí, perquè això és el que diu, no? Sí que és veritat que tractem molt sempre de l'amor de totes les cançons, des de diferents perspectives, eh? Des de la d'algú que no hi és, des d'algú que deixes marxar, com dius tu, ser generós, deixar marxar algú que pues, l'estimes molt però no és el que no pot ser, no? O al revés, no? La il·lusió aquesta de conèixer algú amb qui t'il·lusiones. I és molt xulo. Després sempre tenim baralles internes, no? Perquè, clar, nosaltres que sabem una mica per qui van aquestes cançons, no? Pues sempre hi ha alguna persona que amb més inspiració o l'altra, no? I llavors sempre és... aquesta no m'agradava, aquesta cançó va per aquesta persona, no la fem perquè no m'agradava, o aquesta tal, no sé, una mica los trapos sucios, els cotilleus de les cançons, no? Però sí, crec que és molt xulo, trobem una manera de cantar-li, pues en aquest cas, a l'amor o altres emocions des de punts molt diferents, no? Però que alhora fan que, tot i venir d'una perspectiva molt específica, no?, de moments molt concrets nostres, veus que la gent doncs connecta, no? L'Albert també m'explicava una anècdota, ostres, li vaig passar una maqueta, una idea nova. Mm. Albert, escolta-la. L'he posat a la feina i tenia una companya que plorava.
1: Sí.
2: I dius, ostres, algú que ha sortit d'un pensament, un sentiment, unes paraules que he fet, una altra persona ha connectat com si fos la seva història, no?
0: Sí, sí.
2: Llavors això és superxulo, la veritat. I crec que és de les poques coses que només fa la música, no?
0: Teniu concerts per endavant, a banda d'aquest del proper diumenge?
1: De moment tenim això, esperant a veure si l'Ajuntament torna a fer els nous talents per presentar-nos i res. De que es pugui dir de moment,
2: sí,
1: no?
2: I això anava a dir, no obris la boca, que hi ha un parell de coses que estan...
1: bueno, estan en l'aire.
0: Si estan en l'aire, les deixem allà.
2: Mm. No les agafis, clar.
0: Clar, millor quan estiguin ja assegurades. Moltíssimes gràcies, Carlos, Albert, Màxim, per venir. Que us vagi molt bé aquest diumenge, amb els plans futurs. Clar, i amb el llançament de l'EP, també, no, Carlos?
3: No, clar que sí. Jo estic molt segur que hem contactat amb una persona que podrà fer-ho molt bé. Que una cosa que s'ha de dir és que som molt exigents tots, és a dir, l'altre dia vam passar una maqueta pel grup de WhatsApp i tothom estava dient tot el que pensava, som molt crítics, ens agrada fer les coses bé, llavors estic segura que l'EP sonarà superbé i ens donarà molt boom i representarà el que fem darrere de la producció i de tot això, no? Llavors segur que sí, que sortirà molt bé i res, amb ganes de seguir tocant en directe.
2: Exacte.
0: Molt bé. Sí. Molts èxits, Màxim, Albert, Carlos, que us vegi molt bé aquest diumenge i la resta de la carrera, per suposat.
1: Moltíssimes gràcies per comptar amb nosaltres.
0: A vosaltres.
1: Merci.
0: No me sale olvidarte y ya no voy a mentir. Doncs era la entrevista que fèiem als Vesta poc abans del concurs de nous talents que finalment guanyaven. I als Vesta ara els podrem veure en directe, on evidentment és com funciona millor un grup amb el contacte amb el seu públic. Aquest 15 d'agost a les 9 de la nit al Parc de la Muntanyeta són els teloners de The Tallets i són els guanyadors del concurs de nous talents enguany.

radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis. Castelldefels.

0: Castelldefels, així som.
1: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. La Festa Major de Castelldefels comença aquesta tarda. El gruix de les activitats tenen lloc entre avui i diumenge 16 d'agost i arrenquen amb el tradicional pregó de la Festa Major, que enguany anirà a càrrec de l'històrica Coral Marinada i del músic Piqueras. Per primera vegada realitzarà un acte de recepció i presentació de les penyes de Festa Major. La ciutat viu 4 dies intensos de cultura popular, música, tradició, esport i propostes per a tots els públics. Del 7 al 9 d'agost van tenir lloc les activitats prèvies, com la representació de la llegenda del Garigot, castells, sardanes, etc. Xenoa i detalls s'encapçalen la programació musical de la Festa Major d'enguany. La ciutat viurà 4 dies de música amb propostes per a tots els públics, que inclouen també Ginestà, Los Toreros Muertos, Camerata Bacassis i la Festa Alternativa de Castelldefels, la FAC. El castell es converteix en el jardí de llum durant la Festa Major. L'element arquitectònic més emblemàtic de la ciutat acull des d'avui fins al 7 d'agost actuacions musicals i de dansa d'artistes locals en horari nocturn. Comptarà també amb un espai de tapeu solidari sota la llum de les espelmes. És tot de moment. Aquestes i altres notícies ja en el decurs de l'informatiu migdia que arribarà a la una. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: Doncs aquesta setmana és la setmana central de la Festa Major, però va tenir un aperitiu amb la demostració de la llegenda del Garigot en la representació d'aquest espectacle, ja un clàssic de la Festa Major de Castelldefels, per parlar de com va anar i què és el que ens esperen de les properes actuacions on està present l'Agrupació de Cultura Popular. Amb nosaltres el seu president, Jan Molero. Molt bon dia, Jan.
1: Molt bon dia.
0: Bé, com va anar la representació de la llegenda del Garigot?
1: Doncs bé, sí, vam tenir un cap de setmana molt mugredet, aquest primer cap de setmana Festa Major. Cada any fem més activitats i al final encara estic recuperant-me perquè va ser intens, intens. Vam començar divendres amb l'assaig especial de Castells. Després ja vam estar el dissabte amb la llegenda, que va anar prou bé, va gran quantitat de públic. La veritat que, cada any agrada molt, no? I cada any s'omple. És flipant, perquè pensàvem la calor s'omplirà menys o tal, però sempre s'acaba omplint. La participació per part nostra d'actors i tal també bastant contents. Vam poder cobrir totes les peces de l'obra i això, la veritat, que una valoració positiva. Després, a diumenge, ja vam fer el vermut popular a l'agrupació, una mica per conèixer les nostres activitats i per poder-se apropar al local. També al migdia vam fer la Diada Castellera de la Vigília, on vam poder descarregar la Torre de Set, la veritat, molt contents, i també vam poder fer una torre de vuit en folre. Ah. O sigui que això ja no n'has vist. L'altre dia em preguntaves què farem, doncs ara ja ho hem deixat veure tot el poble, o sigui que ja puc dir que estem fent proves de torre de vuit en folre. I va ser una diada molt important, perquè el fet és que hem pogut descarregar un dels nostres castells màxims en una diada en solitari i una diada que és petita, no? Perquè la diada principal és la d'aquesta setmana. Per tant, això valida aquesta projecció i aquest creixement que estem tenint enguany. I després, per la tarda, vam tenir l'activitat gegantera que anava per les Torres de Guaita, també molt, molt, molt xula, enguany teatralitzada amb els capgrossos, una novetat des de les últimes dues que vam fer en Festa Major d'hivern. I la veritat que molts va haver un seguiment, vam arribar a ser unes 100 persones al final de l'activitat, una valoració molt positiva. Al final també els de Cultura es van liar una mica i ens van obrir la torre de Can Roca, i llavors vam poder pujar tots i fer una mica de veure com eren les torres per dintre, molt xulo, la veritat.
0: Mm. I què és el que ens espera en aquesta Festa Major, Jan?
1: Doncs bé, ara venen, evidentment, els quatre dies principals de la festa. Comencem el dia 13, el dijous. Tenim, per una banda, el Correbars, que comença i acaba a les 7, comença a la festa alternativa, allà davant del CERT, donarà una volta i tornarà cap a les 10 aproximadament a la festa un altre cop. Després, paral·lelament, tenim l'assaig del Seguici, que és una activitat de nova creació, fet així per és un assaig obert al públic també a la plaça d'Església, com per donar a conèixer una mica més els balls, principalment del Seguici, previ al pregó, que serà a les 9. I després passem ja a divendres, que comencen els actes de la vigília, i tenim, com sempre, la plantada dels gegants a l'Agrupació de Cultura Popular, des de les 10:30, que es podran deixar, com sempre, els xumets, els més petits que ja deixin els xumets, i també oferirem un petit refrigeri de fruita. I després ja, doncs, cap a les 11:30 baixarem cap a la plaça amb els gegants, i a les 12 entrarem a la plaça. I després, per la tarda, ve l'entrada de Graiers a les 7:30 i la Cercavila a les 8. Després passem al dia 15, que és el dia central de la festa. Tenim a primera hora del matí a les 8 a les matinades. Després tenim, durant l'ofici de Festa Major, l'ofrena la farà el Ball de Picaros, Farsers i Contes, que enguany celebra el 30è aniversari, i de cara a l'octubre estem preparant una trobada de diversos balls. I després, a les 12, doncs, començarà, com sempre, la processó de Festa Major, que acabarà cap a la 1:30 o així, i després, per la tarda, a la Diada Castellera, a les 6. I, per últim, el dia 16, tindrem tot el que té a veure amb el correfoc, és a dir, a la tabalada des de les 7:30 des de la plaça Catalunya, que arribarà a la plaça d'Església, i després tindrem el Ball de Diables a les 8, i a 9:45 començarà el correfoc. I amb això ja ho donarem per acabat, perquè si no és que morim tots.
0: Precisament, has de suposar que els diables doncs, es sentin molt calents amb les temperatures que fan, i a més amb el joc, doncs és d'agrair, no?, la seva presència, sobretot.
1: Sí, sí, no, perquè la veritat que les temperatures es noten, ballant i fent qualsevol, fent castells o portant gegants, el canvi climàtic comença a notar-se i es veu com que al final hem d'anar molt en compte, molta hidratació, anar en compte, anar parant, anar descansant, perquè si no pots tenir problemes.
0: I anem molt en compte també l'hora de fer els castells, per, vull dir, perquè amb la suor hi ha el risc de que...
1: De relliscar també, sí, sí, sí.
0: No? Estava pensant jo ara.
1: Sí, sí, sí, no, no, però totalment cert. Ja et dic que fem castells i acabem tots xops, la camisa 100% mullada. I, bueno, sí, sí, o sigui, ja és que dius, hòstia, aquí la calor comença a apretar de veritat, eh? I, ui, bueno...
0: Com van anar els assajos? Què us va comentar la gent que es va acostar fins a la seu de l'agrupació?
1: No, molt contenta també, perquè la veritat que va ser un assaig molt xulo el de divendres, i d'aquesta tarda tornem a fer un altre a 7:45, i també que et pugi tothom qui vulgui a l'assaig per donar un cop de mà, i la veritat que assajos molt xulos, molt multitudinaris, preparant ja aquestes estructures que comentava abans, castells de 8, la torre de 7, també alguna proveta del folre, i molt contents i molt, són assajos molt encoratjadors, la veritat.
0: Com m'ha explicat amb alguna trobada amb tu anteriorment, Jan, també preparant també, no deixa de ser com una activitat preparatòria del concurs de castells que arribarà a la tardor.
1: Sí, bueno, com ja hem comentat diverses vegades, hem preparat una campanya de comunicació a nivell casteller que lliga tota la festa major fins al concurs, perquè creiem que era important començar amb aquesta campanya de comunicació i lligar-ho tot, no? Al final, des de la festa major, que és més de poble, fins al concurs, que és més casteller en si, no?, del món casteller, lligar-ho per poder atreure a totes aquestes persones.
0: Molt bé, doncs, Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular, moltíssimes gràcies per venir, per explicar-nos com va anar l'agenda del Garigot, aquests assajos, aquesta manera de també contactar amb gent que habitualment no puja al local de l'agrupació o no sap ben bé el que feu, i gràcies per avançar-nos també totes aquestes activitats ja previstes en el context de la Festa Major d'estiu.
1: Moltes gràcies.
0: Sí, sí, molt bon dia, que vagi molt bé. Totes aquestes actuacions, passeu la menys calor possible.
1: Sí, serà complicat, però bueno, ho intentarem fer. Almenys ens ho passarem bé, perquè
0: Segur. Això
1: no ens ho treu ningú.
0: Moltes gràcies, Jan, que vagi molt bé.
1: Igualment, bon dia.
2: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dijous 13 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Castelldefels dona el tret de sortida a 4 dies intensos de festa major amb música, tradició i activitats per tots els públics. Avui arrenca oficialment la festa major d'estiu. Fins diumenge, la ciutat viurà 4 jornades plenes d'activitats culturals, música en directe, cultura popular, propostes familiars i alguns dels concerts més destacats de l'estiu amb noms com Ginestà, The Tallets o Chenoa. El castell estrena el Jardí de Llum, una nova proposta cultural i solidària per les nits de festa major. El castell convertirà aquest cap de setmana en l'epicentre d'una nova experiència cultural. Del 14 al 16 d'agost, l'Espai Patrimonial acollirà el Jardí de la Llum, una iniciativa que combinarà música en directe, dansa, gastronomia i solidaritat en el marc de la Festa Major d'estiu. Els focs artificials tancaran la Festa Major de Castelldefels 2026 amb un gran espectacle a la platja. La Festa Major viurà aquest diumenge 16 d'agost la seva cloenda oficial amb el tradicional espectacle de jocs artificials al Passeig Marítim. L'Ajuntament habilitarà un servei gratuït d'autobusos i aplicarà restriccions de trànsit per facilitar la mobilitat i garantir la seguretat dels assistents. Comencem!

0: La ciutat ja fa dies que escalfa motors amb les activitats prèvies de cultura popular, però serà quan aquest vespre, quan Castelldefels doni oficialment el tret de sortida a la Festa Major d'estiu. I ho farà amb una de les grans novetats d'enguany, la recepció institucional de les noves penyes de Festa Major abans del tradicional pregó des del balcó de l'Ajuntament. La iniciativa ha superat totes les expectatives inicials amb 49 penyes inscrites i més d'un miler de penyistes disposats a participar activament en les activitats dels propers dies. Cristina Corona, regidora de Festes de l'Ajuntament de Castelldefels.
1: La veritat és que això ho van engegar amb molta il·lusió, però bueno, jo pensant un número bastant... No vull dir el que vaig pensar, perquè diran, vaya poca previsió. Però quan hem tancat i hem vist que hi ha 49 penyes i 1.009 penyistes, clar, ha estat com una mica, uau, per una part, que xulo, que bé, perquè era, bueno, és molt més del que mai havíem pogut pensar, però per una altra part sí que és veritat que de la previsió que teníem pels actes de penyes, pregó, que volíem que farem un dinar i tot, és allò de dir apreta, corre, i aviam com ho modifiquem tot. Però la veritat és que estem contentíssims, eh? És, ja et dic, molt superior a l'esperat, però molt contents perquè, a més, ja el que he anat parlant amb gent de diferents penyes i tal, al final són grups d'amics molt orgullosos de ser de Castelldefels, de tindre la seva penya, de participar a totes les activitats, de donar recolzament també a tot el que fa l'agrupació, amb la qual estem desbordats, però molt contents.
0: Després arribarà un pregó carregat de simbolisme. L'Ajuntament ha apostat per unir dues generacions i dues maneres d'entendre la cultura local. La de la Coral Marinada, que enguany ha celebrat el seu centenari, i la de Piqueres, una de les veus emergents amb més projecció de la música catalana actual. Cristina Corona, regidora de Festes.
1: Bueno, Piqueres, tothom que ens escolta, sobretot aquí a Castelldefels i sobretot la gent més jove, sap qui és. És un cantant emergent que està tenint un èxit tremendo i van voler donar una mica de contrast entre Piqueres, que és això, superjove, superfresco i amb un futurazo brutal per davant, amb la Coral Marinada, que aquest any han fet 100 anys, i compartir una mica aquest pregó, i jo crec que quedarà molt xulo perquè, a més, a tots els ha fet molta il·lusió aquesta mena de contrast. I el Piqueres, bueno, quan acabi el pregó, marxarà corrents a la Festa Jove perquè actua allà.
0: La Coral Marinada representa un segle de vida cultural a Castelldefels, una entitat que ha evolucionat amb el pas dels anys, però que continua mantenint el mateix esperit que l'ha convertit en un dels referents associatius de la ciutat. El seu president explicava als estudis de Ràdio Castelldefels aquesta trajectòria i recordava també com eren aquelles cantades anys enrere quan la coral recorria diferents barris de Castelldefels. El president de la Coral Marinada.
2: Abans cantàvem dissabte de glòria per la tarda fins quasi bé a les 12 del vespre, i diumenge del matí fins a les 4 de la tarda o així. I el dilluns de Pasqua també es cantava igual, del matí de les 10 del matí fins quasi bé a les 4 de la tarda. I acabàvem que quasi bé no teníem ni veu, perquè cantàvem per tot el poble, per tots els barris, per Montemar, Bellamar, Platja, tot, i tot el poble, i bueno, clar... Llavors la gent, això era una cosa molt tradicional, que es feia de sempre, de tota la vida. Aquest any nosaltres ja, aquest any 2025, ja havíem fet el centenari de la coral, que no era precisament, llavors era la coral del Centre Cultural Recreatiu. Però l'any 80-81 va deixar d'existir el Centre Cultural i nosaltres es vam federar la coral que quedava a Cors de Claver i de llavors ja vam adoptar el nom de Coral Marinada. I de llavors anem cantant des de l'any 82 que ens vam federar.
0: Al costat d'aquesta trajectòria centenària hi haurà Piqueres, que ha portat el nom de Castelldefels arreu a través de les seves cançons i que avui exercirà de pregoner abans d'actuar a la Festa Jove Alternativa. Escoltem a Piqueres, artista castelldefelenc.
3: Para mí Castefa es desde un principio un sitio donde yo soy como soy gracias a esta ciudad. Y muchísima gente desde un principio me apoyó. y que a día de hoy yo pueda hacer este tipo de actuación, yo lo siento como una celebración de que me vayan las cosas bien, porque mucha gente que yo que sé, voy por la calle y me dicen, joder, me molan tus canciones y tal, pues siento que están pues celebrando también un poco mi crecimiento y que al fin y al cabo yo, lo que bueno que sea para mí, lo bueno es esto, es bueno para esta ciudad, y que yo siempre voy por bandera con ello, y estoy muy orgulloso de poder decir que soy de aquí, ¿sabes? A mí esta ciudad me ha acompañado a todos lados. Yo voy a Madrid, vivo en Madrid. Cuando me preguntan, ¿tú eres de Barcelona? Y digo, bueno, yo soy de Castefa, la verdad. Y eso, no sé, estoy muy conectado con los valores de aquí. Siento que ser de aquí te hace ser de una manera muy determinada, y creo que tenemos que estar orgullosos de eso y no renegar del regalo que tenemos de ser de aquí.
0: Precisament, la Festa Jove Alternativa, la FAC, començarà aquesta tarda a l'espai situat davant de l'Institut Josep Lluís Sert, amb tallers, mercat, concerts, sessions de DJ. Una proposta impulsada per l'associació Aviva, que cada any mobilitza desenes de joves. Escoltem a la Noelia i la Aitana, representants d'Aviva, als estudis de Ràdio Castelldefels.
4: Es mucha organización, muchas tareas pendientes y por muchos lados.
5: Tenemos un curro detrás de todo, está el equipo de comunicación que lo está haciendo súper bien por Instagram, también hay mucho diseño de todos los carteles que estamos usando en Instagram, que esos son cosas que llevan muchas horas, sí. Nada está hecho con inteligencia artificial, horas y horas de trabajo y de creatividad y de puesta en común y de es muchísimo trabajo. Y es que es organizar un grupo, el equipo en general, es organizar todos los recursos necesarios, hablar con el ayuntamiento,
4: son millones
5: infinitas
4: de cosas.
5: Gestiones que no pararán hasta el mismo día de la fiesta. Pero bueno, también creemos que está siendo un camino divertido y del que también estamos aprendiendo mucho, creo yo. Está siendo muy guay y sobre todo está teniendo mucha acogida, ¿no?, el público.
4: Sí,
5: en Instagram
4: totalmente.
5: Hay muchísima gente hablándonos y mucha gente con muchas ganas de que sea la fiesta, la verdad.
0: La primera gran nit musical de la Festa Major continuarà a la plaça de l'Església amb l'actuació de Ginestà. Els germans Júlia i Pau Serrasoles arriben a Castelldefels per presentar el seu últim treball en un directe que combinarà moments d'energia i emoció. Així ens explicava als estudis de Ràdio Castelldefels Júlia Serrasoles com podem esperar l'actuació de Castelldefels.
6: Doncs és una actuació que jo recomano que la gent vingui ben preparada per saltar, per ballar i també ben disposada a sentir i a emocionar-se. És un directe que té molta dinàmica, que et porta per diferents racons, no? Com deia, des d'aquest pop i aquesta part més electrònica que ens convida a nosaltres a saltar i a ballar i al públic també, i aquesta part que sempre intentem tocar una mica, que és la part més emocional, que també ens defineix molt a nosaltres com a grup. Llavors hi ha un moment més tranquil on cantem cançons una mica més íntimes i més profundes. Llavors la gent, sempre ens diuen que és una mica com una muntanya russa, no? Com que vas passant per tot, empatitzes amb l'amor, empatitzes amb una ruptura que hagis tingut, empatitzes amb una cançó que vagi més de l'amistat, no? I una mica juguem això, a trasbalsar a la gent i que sobretot s'enduïn un molt bon sabor de boca. I això ho aconseguim també gràcies a aquesta meravellosa banda que portem, que ofereixen una qualitat musical que sempre havíem desitjat.
0: La programació de divendres tindrà un marcat caràcter familiar. La jornada començarà amb la tradicional plantada de gegants, el lliurament de xumets als més petits i la festa de l'aigua i diferents activitats repartides per la ciutat. A la tarda, la cultura popular torna a prendre els carrers amb l'arribada dels grallers i la cercavila de colles festives. Escoltem Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, com en relata l'activitat de divendres.
7: Passem ja a divendres, comencen els actes de la vigília i tenim, com sempre, la plantada dels gegants a l'Agrupació de Cultura Popular des de les 10:30, que es podran deixar, com sempre, els xumets, els més petits que ja deixin els xumets i també oferirem un petit refrigeri de fruita. I després ja cap a les 11:30 baixarem cap a la plaça amb els gegants i a les 12 entrarem a la plaça. I després, per la tarda, ve l'entrada de Grallers a les 7:30 i la cercavila a les 8.
0: Ja al vespre arribarà una de les cites més multitudinàries de la Festa Major, la tradicional paella popular al Parc de la Muntanyeta, que un any més reunirà centenars de persones abans dels concerts de la nit. Entre les propostes musicals de divendres destaca també el tribut oficial a Camela i l'actuació de Bulsara, una formació que busca recrear amb màxima fidelitat possible l'experiència d'un concert de Queen. Escoltem com ens ho relatava Francesc, es el cantante del grupo, los estudios de Radio Castelldefels.
8: O sea, yo empecé, por ejemplo, que sí que llegaban a todas las tonalidades, porque mi voz se parece bastante a la de Freddy, pero luego esas pequeñas cosas, esos dejes que tenía en la voz, lo vas aprendiendo sobre la marcha y cada vez vas mejorando más. Realmente, nosotros estamos siempre en constante crecimiento. Vamos, es increíble lo que pudo llegar a hacer este hombre, incluso en los últimos momentos de su carrera, antes de morir, que grabó un disco como fue el de Innuendo con unos agudos increíbles, ¿no? Y estaba en un momento de salud bastante, bastante floja ya. Cuando hacemos un show salimos igual, vestidos igual que ellos, o sea, la misma ropa, intentamos hacer los mismos movimientos, intentamos conectar con el público como lo hacían ellos. O sea, en nuestros conciertos lo que queremos realmente es que sean lo más fieles posibles a un directo genuino de Queen.
0: El dissabte, diada de la Festa Major, tancarà, estarà marcat pels aspectes més tradicionals. Les matinades despertaran la ciutat a primera hora abans de la missa solemne, la processió pels carrers del centre i la diada castellera de la tarda. Així ens ho relatava Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels.
7: Després passem al dia 15, que és el dia central de la festa. Tenim a primera hora del matí a les 8 les matinades. Després tenim, durant l'ofici de Festa Major, l'ofrena la farà el Ball de Picaros, Farsers i Contes, que enguany celebra el 30è aniversari, i de cara a l'octubre estem preparant una trobada de diversos balls. I després, a les 12, doncs, començarà, com sempre, la processó de Festa Major, que acabarà cap a la 1:30 o així, i després, per la tarda, a la Diada Castellera, a les 6.
0: Però quan arribi la nit, bona part de les mirades estaran posades al Parc de la Muntanyeta. A les 9 del vespre pujarà a l'escenari Vesta, el grup guanyador del concurs Nous Talents de Castelldefels 2026, que tindrà l'oportunitat d'actuar davant de milers de persones fent de taloner d'un dels grans noms de la Festa Major. De fet, la mateixa banda ho anunciava fa uns dies a les seves xarxes socials, destacant la il·lusió de compartir cartell amb detallets davant del públic de casa.
9: Hola, som Vesta.
10: I tenim una cosa molt important que dir-vos.
11: Gràcies als Nous Talents, tenim l'oportunitat de tocar el dia 15 d'agost al Parc de la Muntanyeta a les 9, sent taloners de detallets. Us esperem.

0: I tot seguit, a les 10 de la nit, arribarà un dels concerts més esperats de tota la programació amb l'actuació de Detallets, convertits en un dels grans fenòmens de la música catalana dels últims anys. La nit musical continuarà en altres escenaris de la ciutat. A la plaça Neus Català actuarà Brindis, una banda que recupera els clàssics del pop i del rock dels anys 60 amb un espectacle pensat per públics de totes les edats. Escoltem a Bernat, bateria i impulsor de Brindis.
1: Con los Brindis hacemos un homenaje, como digo, a todas esas bandas, con un sonido depurado, con un sonido muy parecido al que ellos llevaban, pero la tecnología que tenemos nosotros a la hora de tocar en directo es muy diferente y a veces es difícil llevar ese sonido, ¿no?, al directo, ¿no? ¿No? Los Beatles hoy en día no sonarían igual que en aquella época, que nos encantaba, ¿no?, ya como sonaban en aquella época. Pero bueno, nuestro show es un show para todos los públicos, no es para gente mayor, ni para carrozas, ni carcamales, ni gente mayor, ¿no? O sea, que decir, la gente confunde muchas veces y dice, no, es que hace música de para abuelos, no, para nada, no es una orquesta, los Brindis es un grupo de rock and roll, de gente joven. En el grupo tenemos gente de 30, de 40, de casi 50. Nos hemos repartido los roles, cantamos, casi todos cantamos, nos repartimos ese rol. Y por supuesto tenemos esas referencias cojonudas, ¿no?, de aquella época. Y es una manera un poco de despertar conciencias también de que de dónde venimos, ¿no? Todo el rock and roll y el pop que hoy en día suena en los conciertos, en los festivales y tal, viene de algún lado y viene de ahí. Entonces nosotros echamos la vista atrás con mucho respeto y con mucha preparación, y la verdad es que hacemos un show, ya te digo, abierto a todo el público y mucha gente joven incluso.
0: Aquesta mateixa nit també hi haurà Havaneres amb Americanos, el concert de Càmera Bacacis a la plaça de l'Església i diverses propostes musicals que s'allargaran fins la matinada. La festa major arribarà al seu desenllaç diumenge amb una jornada que combinarà activitats familiars, sardanes, la festa de confeti i una nova edició del Holy Dolly Festival al Parc de la Muntanyeta. Ja al vespre serà el moment dels actes de foc amb la tabalada, el ball de diables, l'espectacle de Porta de l'Infern i la tradicional correfoc pels carrers del centre. Escoltem en Jan Molero, el president de l'agrupació, com ens ho explica.
2: I per últim, el dia 16, tindrem tot el que té a veure amb el correfoc, és a dir, a la tabalada des de les 7:30 des de la plaça Catalunya, que arribarà a la plaça de l'Església, i després tindrem el ball de diables a les 8 i a 8:45 començarà el correfoc.
0: La recta final de la festa major arribarà a les 10 de la nit amb el concert de la Chenoa, una de les artistes més destacades del cartell d'enguany. I com és tradició, els focs artificials al passeig marítim posaran el punt final a 4 dies de festa, convivència, música i cultura popular a Castelldefels. El castell es convertirà aquest cap de setmana en l'epicentria d'una nova experiència cultural. Del 14 al 16 d'agost, l'Espai Patrimonial acollirà el Jardí de Llum, una iniciativa que combinarà música en directe, dansa, gastronomia, solidaritat en el marc de la festa d'estiu. La proposta vol aprofitar l'entorn privilegiat del castell per oferir una programació nocturna protagonitzada per artistes locals i de proximitat. Les activitats coincidiran també amb les jornades de portades que permetran visitar el recinte fins a la matinada. El programa arrencarà divendres amb les actuacions del duet de rumba i Ali Mochaos i el cantator Néstor Viña. I dissabte el tribut Divas protagonitzat per Carla Habermeyer. Així ens ho relatava el tècnic del castell, Alberto Fernández de la Torre.
3: De dimecres a diumenge, visites sí. A Madrugia, com sempre, de 11 a 7 i l'últim passi a les 6. Això sí, el 14 i el 15, coincidint amb les festes majors d'estiu, tenim jornada de portes obertes, d'acord? Que serà de 7 a 1 de la nit. Aleshores, es poden agafar les entrades per Antràpolis, que encara queden, i aprofitem per parlar que les visites al castell de nit tenen un altre component que els fa encara molt més apetitosa. I d'altra banda, i coincidint amb la festa major d'estiu, als Jardins dels Castells, tindrem una nova iniciativa cultural i gastronòmica, que ja comencem, no?, perquè el dia 14, 8:45, 8:30, 20:30, tenim l'actuació dels Ali Mochaos, que és un grup emergent de rumba de l'àrea metropolitana de Barcelona. Està liderat pels joves Xavi i Uri i barregen la rumba visceral amb tocs de flamenc, so cubà, soul i blues. A les 10, quan acabin en Xavi i l'Uri, tindrem l'actuació de Néstor Viñas, que és un cantautor que s'obrirà en canal, dic s'obrirà en canal, no literal, sinó que davant nostra, com ell diria, ens explicarà les seves històries transformades en cançons. Passem a dissabte 15 d'agost. A les 10 tenim tribut Divas amb Carla Abermeyer. Ella es va iniciar la música influïda pel seu pare, que era músic aficionat d'origen xilè. I des de ben petita es va formar en cant i expressió corporal.
0: La Cloenda arribarà diumenge a les 9:30 del vespre amb la proposta de Marina Walpercín, ballarina i coreògrafa especialitzada en dansa espanyola i flamenc contemporani. Però el Jardí de Llum no serà només una aposta cultural. L'esdeveniment incorporarà també una vessant gastronòmica amb servei de tapes durant les 3 nits, en un ambient il·luminat amb espelmes, que vol convertir els jardins del castell en un espai singular de trobada. Escoltem a l'Alberto Fernández de la Torre com ens ho destacava.
3: Hem diumenge por todo lo alto. A 10:15, 21:30, 9:30, tenim l'espectacle de Tu Libertad, de Maria Walpercín, que fusiona dansa flamenca i contemporània. Aleshores, hem de dir que Marina és una ballarina i coreògrafa especialitzada en dansa espanyola i flamenc. Està formada en centres de referència com l'Institut del Teatre de Barcelona, el Conservatori Superior de Dansa i el Centre Andalús de Dansa. Ha desenvolupat una destacada trajectòria artística participant en produccions de dansa, espectacles flamencs contemporani i muntatges lírics internacionals. Entre els seus treballs, que en té molts, el més rellevant destaca la seva participació a l'Òpera Carmen de l'Òpera Reial de Valònia. A part de l'escenari de fora del castell, on fem moltes de les coses xules que acostumem a fer, tindrem un jardí de llum que comptarà amb una vessant gastronòmica i solidària. Aleshores, els 3 dies de festes, 14, 15 i 16, es podrà tapejar al castell. Tota la recaptació que es faci al castell per festa major es destinarà a la Creu Roja.
0: La recaptació obtinguda amb aquesta oferta gastronòmica es destinarà a la Creu Roja en una estrena que amplia l'oferta d'activitats de la Festa Major i que busca consolidar el castell com un escenari cultural de la ciutat. Castelldefels acomiadarà la seva Festa Major 2026 amb un dels actes més esperats del programa festiu, el Castell de Focs Artificials. L'espectacle tindrà lloc diumenge 16 d'agost a 3:15 de la nit, al Passeig Marítim, entre els carrers 13 i 15, convertint-se en un punt final de 4 dies plens d'activitats, música i celebració. Com ja va succeir l'any passat, els Focs Artificials seran els encarregats de posar el fermall d'or a la Festa Major, oferint un espectacle de llum i color cada vegada que aplega centenars de persones al front marítim. Tot i que actualment està vigent una prohibició temporal de l'ús de la pirotècnia al municipi fins al 30 d'agost, l'Ajuntament recorda que la celebració dels focs a la platja permet garantir la seguretat i evitar qualsevol risc d'incendi. Per facilitar l'accés als veïns i visitants a la zona de l'espectacle, el consistori posarà novament en funcionament un servei gratuït d'autobusos entre el centre de la ciutat i la platja. El servei operarà des de les 10 de la nit fins a les 3 de la matinada, amb parades al carrer Santiago Rossinyol, a l'altura de Pintor Serra Santa i al Passeig de la Marina, entre els carrers 13 i 15. La celebració dels focs artificials també comportarà afectacions al trànsit. Entre les 10 de la nit i 12:45 de la matinada aproximadament, es tallarà la circulació als carrers 12, 13 bis, 14 bis, 15, Diagonal Ponent i 17, a l'altura del Passeig Garbí. A més, el Passeig Marítim quedarà restringit al trànsit de vehicles entre els carrers 11 i 17 per garantir la seguretat del públic assistent. Coincidint amb la celebració de la Festa Major de Castelldefels, l'Ajuntament ha habilitat 2 espais d'estacionament alternatius per facilitar l'aparcament dels veïns i veïnes afectats per les reserves de plaça a l'entorn del recinte ferial, la plaça Teresa Claramunt i el camí ral i la zona ocupada per les obres de la DIF. Les noves àrees d'aparcament s'han ubicat al carrer de la Riereta entre Molinot i Camí Ral i al Camí Ral entre Riereta i Can Rabadà. En ambdós casos s'ha habilitat una filera de places d'estacionament per ampliar l'oferta disponible durant els dies de màxima afluència dels visitants. aquesta actuació. Vol reduir les afectacions que generen les restriccions d'aparcament vinculades a les activitats festives i garantir una major comoditat als residents de la zona durant la celebració de la Festa Major. Els estacionaments alternatius romandran operatius des de les 7 del matí de dimecres 12 d'agost fins les 11 de la nit de diumenge 16 d'agost. Des del consistori es recomana als conductors planificar amb antelació els seus desplaçaments i fer ús d'aquests espais habilitats per afavorir la mobilitat i el bon desenvolupament de les festes.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dijous 13 d'agost, a Castelldefels.

Castelldefels dona avui el tret de sortida a 4 dies intensos de festa major amb música, tradició i activitats per tots els públics. Castelldefels arrenca avui oficialment la seva festa major d'estiu. Fins diumenge, la ciutat viurà 4 jornades plenes d'activitats culturals, música en directe, cultura popular, propostes familiars i alguns dels concerts més destacats de l'estiu amb noms com Ginestar, The Tallets o Chenoa. El castell estrena el Jardí de Llum, una nova proposta cultural solidària per les nits de la festa major. El castell de Castelldefels es convertirà en aquest cap de setmana en l'epicentre d'una nova experiència cultural. Del 14 al 16 d'agost, l'Espai Patrimonial acollirà el Jardí de la Llum, una iniciativa que combinarà música en directe, dansa, gastronomia i solidaritat en el marc de la Festa Major d'estiu. Els focs artificials tancaran la Festa Major de Castelldefels 2026 amb un gran espectacle a la platja. La Festa Major viurà aquest diumenge 16 d'agost la seva cloenda oficial amb el tradicional espectacle de focs artificials al Passeig Marítim. L'Ajuntament habilitarà un servei gratuït d'autobusos i aplicarà restriccions de trànsit per facilitar la mobilitat i garantir la seguretat dels assistents. I ara sí, ja amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins dilluns. Gerard Carreras ha estat al control tècnic, us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem dilluns a la mateixa hora i bona festa major.

0: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
1: Todos los viernes a las 10 de la noche.
2: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
3: Espanyol.
4: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: És una de les caramelles de la Coral Marinada que enguany compartirà escenari, compartirà balcó de l'Ajuntament amb el cantant Figueres i oferiran el pregó de la Festa Major d'Estiu d'enguany. La Coral Marinada conserva les nostres tradicions. El Cant Coral ja era l'antic teatre grec en honor a Dionís Bacus i al món romà. Grups de joves uniformats cantaven als temples en honor de la divinitat. Era la Scola Cantorum. A l'edat mitjana, els temples, a més dels cants que feien els religiosos, els fidels entonaven els goigs en honor del patró de l'església o ermita en acabar la celebració litúrgica. Hi ha referències històriques de cants de caramelles en honor de la Verge del Roser i en el segle XV a Sant Julià de Vilatorta i al Pirineu. Aquí, a la Vall de la Sentiu, a Camp d'Àrdena, venien de les masies del voltant, Cal Mingo, el Molí, la Casa Gran, Camp Vinyes, Camp Pardal, Camp Flocant, el Marcet, Camp Parés, Camp Bassoles i Camp Tardà. El dia de la Verge del Roser cantaven caramelles a Camp d'Àrdena i hi havia una fornícula amb una antiga imatge de la Verge del Roser. La masia es coneix, el del segle XII, té una torre de defensa i el segle XIV va ser residència dels senyors de l'Aramprunyà. A Catalunya, el segle XIX adquireixen una popularitat enorme. Assagen música religiosa, sardanes, valsos, popurris, habaneres i també satírica sobre la vida de les persones conegudes per tothom i les institucions. Era una magnífica oportunitat per relacionar-se i sortir una mica de la rutina. Els integrants de la caramella recorren la població i les masies cantant. Porten una perxa molt vistosa ornada amb cintes de molts colors, d'on penja una cistella per recollir les donacions, ous, botifarres, diners. És tradició fer un dinar, la colla, amb el que han recollit els dilluns de Pasqua i més tard la sortida fer un viatge plegats. El nom de caramelles ve d'un humil instrument de pastors, una flauta curta de canya o dos, dita caramella, que acompanyava el cor popular. A Castelldefels, molt possiblement, s'havien cantat caramelles des de sempre, tots els anys, la nit del dissabte, el diumenge i el dilluns de Pasqua de Resurrecció. Però la primera referència escrita la devem a la fortuna que l'Ajuntament instituís un premi i ho fes constant un acte municipal, el dia 2 del 3 de 1927. Diu l'acte, regalar una cistella al cor que millors caramelles cantés per la Pasqua florida d'aquell any. Vicent Gil va ser el primer president després de la guerra del 1939 fins al 1971. Magí Fuster fins gairebé 1996. Fernando Gil Fernández fins al 2015. Després Vicent Ill fins avui. Els mestres que preparaven i dirigien el cor eren sempre forasters. El senyor Guasc de Barcelona des del 1951. El senyor Claramunt de Viladecans. El senyor Carbó de l'Hospitalet. El senyor Colomer de Gavà fins al 1983. El senyor Pelegrí poc temps. El senyor Espada un temps també i el senyor Josep Navarro de Cornellà al 1988. El senyor Benet Puig de Sant Boi fins al 1993, el senyor Joan Valero de Barcelona fins al 1994, el senyor Candi de Vilanova i la Geltrú uns 4 anys, el senyor Vicente Martínez de Sant Boi fins al 2019 i la senyora Olga Miracle de Barcelona fins avui. Amb la desaparició del Centre Cultural, cap al 1980, comencen una nova etapa com a Coral Marinada i entren a ser part de la molt il·lustre Federació de Cors de Claver l'any 1982. Doncs fa uns mesos parlàvem amb el director de la Coral Marinada, amb el seu president actual, Vicent Nil, i quan celebrava, quan es preparava a celebrar el centenari d'aquesta entitat, que aquesta tarda tindrà el protagonisme de fer el pregó de la Festa Major d'Estiu. Es pot dir de molt poques entitats de Castelldefels que arribin als 100 anys i això és el que acaba de fer la Coral Marinada. Per això un dels membres avui amb nosaltres, Vicent Nil. Què tal? Molt bon dia, senyor Nil.
1: Bon dia.
0: Senyor Nil, bé, 100 anys no es compleixen cada dia.
1: Això ja és una llarga història que gràcies a Déu que nosaltres ens hem trobat en aquest moment quan hem pogut organitzar per celebrar el centenari d'aquesta coral que ja té tants anys d'història.
0: Com va començar la Coral Marinada i per què?
1: La Coral Marinada va començar arrel de que sempre havíem cantat amb l'estandard de la Unió Coral del Centre Cultural Recreatiu de Castelldefels, que data, doncs, no sé, dels anys després de la guerra, entre el 47, 48 o 49. I abans d'aquest coro d'aquí, que es va muntar del Centre Cultural, ja hi havia altres coros que s'havien muntat aquí en el poble, entre pescadors i gent d'aquí del poble, que ja es cantaven caramelles per Pasqua, ja a constància, des de l'any 1910-12 o així. Aleshores, ja quan el Centre Cultural va ser quan es va fundar, vam fer també el coro que hi havia llavors en el poble, que eren entre pescadors i del poble, podien ser uns 30 o 35 o 38 cantaires. Aleshores ja van cantar sempre baix el lema i l'estandard del Centre Cultural Recreatiu. Després, ja quan el Centre Cultural i Recreatiu va cessar per motius de que allà els amos del Centre Cultural allà van pensar de fer pisos a dalt del que era la primera planta, que és on es feia el ball,
0: sí,
1: allà dalt, doncs llavors ja doncs el Centre Cultural va deixar de ser una entitat com a tal i es va fer una reunió entre tots els socis del centre per fer un altre local, que es digués Procentro, de moment, per una societat per poder fer tots els treballs per fer el nou centre, que es va fer on està ara el Teatre Plaça. Tot aquell edifici d'allà, tots els baixos, eren del senyor Francesc Vinyes, l'alcalde, aleshores, i allà doncs, es va fer el Procentro, que va ser tota la societat que van poder organitzar per muntar-ho. I allà va estar durant uns quants anys. I nosaltres, del Centre Cultural, que llavors allà no podíem anar a ensajar, ensajàvem en el nou local que es va fer del Centre Cultural allà al costat de l'estació, on hi ha el Teatre Plaça. I allà vam estar molts anys fins que ja també va deixar de ser com a entitat de Centre Cultural, que allò llavors ja ho va agafar l'Ajuntament, i va ser quan va fer totes les dependències, el teatre i tot com està ara. I nosaltres llavors, en comptes d'ensajar allà, doncs ensajàvem aquí
0: a la
1: Margarita Xirgo, primer.
0: A la Margarita Xirgo.
1: Quan ja no es va poder la Margarita Xirgo, a la Casa de la Cultura, després també anàvem anys abans, cantàvem també a vegades en un local que tenia una coral que havien muntat a la Rocalla, i a vegades ens deixaven anar a ensajar allà, i moltes vegades doncs, els components del coro de la Rocalla també ens venien a ajudar a nosaltres, quan per Pasqua, per les caramelles, doncs, molts del coro de la Rocalla, que eren uns 12 o 14 o 15 persones, doncs, a vegades venien 6, 7, 8, els que podien, a engruixar també el nostre cor, i llavors doncs, si érem 20, 25, doncs, podíem ser quasi 30 o 35, durant molts anys. Aleshores, ja en l'any, quan ja va deixar de ser el que era centre com a entitat, centre cultural, nosaltres en l'any 80 ja ens vam començar a preparar per federar-nos als cors de clavé, a la Federació de Cors de Clavé. I aleshores, doncs nosaltres allà ens van dir que havíem de posar un nom al coro i vam pensar entre tots de posar el nom de Coral Marinada. I d'allà ençà ja vam fer en l'any 85, ja vam fer l'estandard, perquè Cors de Clavé ens va convidar que es feia una concentració de Cors de Clavé a Sant Cugat en l'any 85, i vam fer un estandard nou ja de la Coral Marinada, que és l'actual que tenim, i a part també tenim l'altre de la Unió Coral del Centre Cultural Recreatiu. I la cistella, que ens la va regalar en el cor de Castelldefels en aquell moment, que era del Centre Cultural Recreatiu, m'imagino que no sé si estaria ja al Centre Cultural Recreatiu o la gent que hi havia llavors formant el coro d'aquí del poble. En l'any 27, el dia 2 de febrer, en el llibre d'actes de representacions aquí de l'Ajuntament, van decidir de regalar una pèrtiga amb la cistella en el coro que ho fes més bé. I es veu que en aquell moment ja venien a cantar el coro que hi havia d'aquí del poble, un altre que en deien dels nois de fora de Barcelona, i no sé si també n'hi havia algun altre, a part dels d'aquí del poble, dels pescadors, encara en aquella fetge. I llavors, si hi havia tres coros, doncs es veu que van acordar de que els hi donguessin aquesta pèrtiga amb la cistella al cor d'aquí del poble, que actualment era el que després ja va ser el Centre Cultural Recreatiu. I anys després va ser ja la Coral Marinada fins a aquesta data. Sí, llavors aquest estàndard, l'any 85,

0: Penedès o del Garraf. I me'n recordo de que la primera cantada que nosaltres vam participar va ser en l'any 86, que vam participar en un barri de Sant Martí Sarroca que es diu La Bleda, i allà vam agafar un dia de pluja i de vent. Bueno, va ser un dia d'aquells de rompe i rasga, que es diu, no? La qüestió és que, bueno, després ja tots els anys, quasi bé tots els anys, hem anat participant. I les últimes cantades ja que s'han fet, perquè, clar, ja després ja va vindre la pandèmia, el Covid, i es va aturar això dos o tres anys que no es va fer res. Però les últimes més recents que es van fer va ser en l'any 17, que es va fer a la Gornal, a Sant Vicenç i la Gornal, a Castellet, i després es va fer a Masquefa, i l'última ja que vam participar va ser a Sant Cugat de Ses Garrigues, que és aquí al costat d'Avinyonet, per la part de dalt que va, per la carretera de l'Urdal que va acabar a Vilafranca. Després d'Avinyonet hi havia un poble que es diu Sant Cugat de Ses Garrigues, i allà va ser l'última que es va fer. Això llavors va haver el lapsus del Covid, que ja no es va fer res, i la federació va agafar cartes en aquest assumpte i ho va tornar a muntar, perquè, esclar, les corals que els hi tocava de fer primer, que li tocava a Cubelles per fer el 125è aniversari, no els hi anava bé. Després els hi tocava, perquè sempre es programava, quan es feien les reunions aquestes, que es feia sempre un diumenge després del Carnestoltes, sempre es trobàvem en el poble que tocava, i llavors ja es decidia de programar les dues o tres trobades que vinguessin després. Mm. I els hi tocava, aquell any, li tocava de fer-ho a Cubelles. I no ho van poder-ho fer degut a lo del Covid, perquè no els hi van haver de fer. Després els hi tocava de fer-ho el pròxim any a Sant Quint... No, no me'n recordo ara el nom. El tinc a la punta de la llengua. I després també allà al Pla de Santa Maria. Entremig hi havia un poble, que ara no me'n recordo el nom, no sé si era la Ràpita o a Sant Quintí de Mediona. Un d'aquests dos em fa l'efecte que els hi tocava de fer la segona cantada i tampoc els hi va anar bé, els de Santa Maria tampoc, i aleshores va ser quan la Federació de Cors de Clavé va dir, bueno, doncs muntarem nosaltres també una trobada de cors de caramelles el diumenge després de Pasqua, i aquest any es farà a Platja d'Aro. I aquell any, que ara deu ser, va ser doncs, l'any 22, em penso que va ser, hi vam participar nosaltres també.
1: I quan es commemorarà el centenari?
0: El centenari, si Déu vol, doncs, ho farem el dilluns, dia 8, que serà el dia de la Puríssima, el dia de la Festa Major d'hivern. Ho farem en el Teatre Plaça a les 6 de la tarda. I hi han tres corals més convidades, que és la Germanó, la Cor de Músics i Performing Arts, i nosaltres que tancarem el concert amb les peces que cantarem, i després farem un cant comú entre totes les corals, que farem la primera estrofa de l'Emigrant, perquè no es faci massa llarg.
1: Quants cantaires s'han passat durant aquests anys per la Coral Marinada?
0: Pues,
1: ho podria dir o no?
0: Sí, perquè nosaltres ara estem fent, precisament avui, estem muntant tota l'exposició perquè més o menys hi hagi com un record de tots els llocs que hem anat, que hem participat, i ens han donat sempre un trofeig, una cosa o altra, un regal, i ho estem posant allà perquè tota la gent que vulgui anar a veure-ho, a partir de dilluns, dimarts, dimecres i dijous de la setmana que ve, estarà obert al públic des de les 9 del matí a les 9 del vespre.
1: On?
0: Aquí, a la casa de la cultura de Can Roca de Baix.
1: A Can Roca de Baix.
0: A la planta baixa.
1: I a l'exposició fotogràfica,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, de fotogràfica i d'objectes, i bueno, els estendards, la cistella, encara l'original, aquesta que van regalar l'any 27, és l'original encara, i l'estendard del cor del centre cultural, que té ja molts anys ja. A més, és de l'any 47 o abans, de quan va cap a la guerra.
1: Doncs, Vicent Nil, felicitats per aquest centenari, que vagi molt bé l'exposició, evidentment tot el concert amb el repertori que han triat, amb la participació d'altres corals, i moltes gràcies per haver vingut i explicar-nos-ho.
0: Després només et volia dir, sí, que al llarg d'aquesta història doncs ja tenim un llistat de persones i companys i amics que hem conegut molts, altres ja no els vam arribar a conèixer perquè van ser anteriors, però tenim constància doncs, de les fotografies i tot, no?

0: Doncs tenim un llistat que almenys hi ha quasi bé unes 150 persones que han passat per la història del nostre cor.
1: Ni més ni menys. Felicitats de nou per aquest centenari de la Coral Marinada i moltíssim èxits als que vinguin, als anys que vinguin.
0: I també jo vull dir, ara que estic aquí, donar les gràcies a tots els que ens han ajudat, l'Ajuntament, per la part seva, per ser dins el lloc de l'exposició i el lloc on ensegem, i després tindre un gran record i un sentiment gran per totes les persones que han sigut cantaires d'aquest coro al llarg de la història del nostre cor.
1: Gràcies, senyor Vil, president de la Coral Marinada.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Vinga.

0: ¡Olé!
1: A fons.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.
2: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Amics de Ràdio Castelldefels,
1: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: been shark infested water with a cement boots on.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels. Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
3: A punt de sal. Espai ofert pel Servei Local de Català.
4: Has vist que fan vaga els autobusos?
5: Què dius? No ho sabia.
4: Però si tots els mitjans de comunicació fa dies que en parlen.
5: Doncs, uf, quina murga. M'hauré de buscar un altre mitjà de transport.
3: A punt de sal. Mitjà és allò que serveix per arribar a un fi. En canvi, quan parlem de medi, ens referim a l'entorn o a l'ambient que envolta una cosa. Per exemple, diem mitjans de transport, mitjans de comunicació, però parlem de medi ambient o medi natural. A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
6: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Desde la 98.0 de Radio Castelldefels y por internet.
8: Producido y presentado por Diego González.
7: La historia de la música con sus estilos, compositores, grupos y artistas.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels. Salut, amigues i amics de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon i us dono la benvinguda al vostre programa, Amics de les Havaneres. En el programa interior, la setmana passada, vàrem sentir les havaneres, la paloma, la rosa del port, mi madre fue una mulata, mariner de terra endins i, per finalitzar, el meu avi. Avui us asseguro que no ens quedarem gens enrere. Escoltarem 7 precioses cançons i 7 grups nous. Són havaneres que tots els concerts on aneu aquest estiu les cantaran i no poden faltar perquè el públic no els hi perdonaria pas als grups. Començarem avui el nostre concert particular amb una havanera un pèl trista. Es diu Mare, vull ser pescador. La va composar Antònia Vilàs, que és una poetessa nascuda a la Barceloneta, i ella ha rebut molts premis i distincions per als seus treballs poètics. És l'autora de la lletra i de la música. Ens explica una història verídica, la d'un jove que volia ser pescador. Però la seva mare li va inculcar que tenia que ser frare. El motiu era que el seu marit va morir a la mar, en una forta tempesta, i era pescador. No volia, doncs, de cap manera que el seu fill fos també pescador. Va plorar molt la mort del marit i no volia passar el mateix patiment i dolor per la mort del seu fill. Escoltarem aquesta cançó per al grup Port Vell. Es va fundar el 1995 a Barcelona. Destaca d'aquest grup sobretot les seves harmonitzacions vocals. Es va fundar el 1995, com us he dit. Han actuat a tot Espanya i han corregut per tot el nostre país. Consta de 4 músics, una guitarra i també un tenor i una mezzosoprano, una veu baixa i l'acordió. Endavant, Port Vell.

Ja us havia dit que era una mica trista la història, però què me'n dieu de la música? I la lletra, preciosa, no? Bé, s'acaba la tristor. La propera cançó ens aixecarà els ànims a tots. Es diu La Caña Dulce. I us ben asseguro que, com el seu nom indica, té molta, molta canya. Voldria destacar la futilesa poètica. Amb la seva lletra, aquesta cançó, us teniu que fixar que compara la curvatura de la cintura d'una mulata amb les flexibilitats suggestives de la canya d'un pescador. Que bonic, no? És un tema popular i no té un autor conegut.

No us deixaré relaxar encara, amigues i amics. Us presento un cop més el mestre Ortega Monasterio. Us vaig dir que era coronel de l'exèrcit espanyol. Doncs ell, precisament ell, un militar, va composar la cançó més pacifista que jo conec. Es diu El canó de Palamós. Té un ritme tirant a foxtrot i és molt animada. El públic sempre participa en la tonada. La va composar pensant en la pau, el pacifisme i en Palamós, que és on ell va viure. Ens explica la cançó la història d'un canyó que hi ha avui encara a Palamós. Està tot rovellat, no té cap forat i no dispararà mai. Doncs només és un record de guerres passades i que mai han de tornar. Cantem tots el pacifisme, tot i cantant el canó de Palamós. Ens acompanya en aquesta manera un grup molt particular. Es diuen Les Anxovetes. És un grup en què canten íntegrament veus femenines. Varen néixer el 2013 a Girona.

Què us ha semblat? Tenia raó el dir que era un grup d'havaneres molt especial? Si més no, és molt diferent a tota la resta. Ja ningú podrà dir que no som gent pacífica els amants de les havaneres. Ara baixarem una mica el ritme en la propera cançó. Es diu Lluna marinera. És també del mestre Ortega Monasterio. Té el ritme d'una marxa marinera i té també, com veureu, uns aires com si fos una polca. És una cançó típica de vells pescadors, plena d'enyorances. Les barques no són a mar, són a terra. I la nit, canta la nit, canta a l'amor i canta a les festes que es fan a l'estiu a Palamós. Ens la canta el grup La Barretina. Van néixer l'any 1978 a Malgrat de Mar. Han actuat per tot Europa i, per suposat, per tot el nostre país.

Amigues i amics, deixem la Costa Brava i tornem al Carib, però no a la illa de Cuba. Mireu, després del fracàs de l'imperi espanyol el 1898 al perdre la guerra de Cuba, molts mariners varen centrar els seus objectius, tant sociològics, econòmics i amatoris, en altres països. I ens diuen en aquesta cançó que la dolçor dels petons de les cubanes, que es descriuen a totes les cançons, es troben també en altres llocs. La cançó es diu La Colombiana. És una havanera popular i no té un autor conegut. I el grup que us la canta és Habana Chica. Varen néixer l'any 2000 i són quatre components. Hi ha dos guitarres i l'acordeó. Endavant, La Colombiana.

Què us han semblat els patents de les colombianes? Abans de presentar-vos una altra cançó, us vull donar una sorpresa. La propera setmana us presentaré un programa monogràfic dedicat a un sol grup de veneres. Estaran aquí en directe a Ràdio Castelldefels, alguns dels seus components. Els podré entrevistar i ens presentaran les seves cançons. És un grup que coneixeu molt bé. Alguns dels seus components viuen a Castelldefels i cada estiu toquen dos o tres cops a la nostra vila. Es tracta del grup de veneres Montjuïc. Us ho teniu que anotar. Anoteu-vos-ho bé a la vostra agenda. No podeu faltar la cita. Us asseguro una tarda molt, molt i molt bonica. Bé, continuem ara amb el mestre Ortega Monasterio i amb la manera que va composar l'any 1961. I es diu La balada d'en Lucas. És també una història verídica. Ens explica que el pescador Lucas es va enamorar bojament d'una turista noruega, d'Oslo. Ella se'l va endur al seu país, però en Lucas va tornar molt desenganyat, adonant-se de que ho havia perdut tot. Tot el que era el seu món i tot el que ell més estimava. La barca, la xarxa, la seva cala, la seva mare. Sí, sí, sí, tenia amor, però li mancava tota la resta, tot el que havia conformat la seva vida. És, òbviament, una balada molt romàntica i molt melancòlica.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dijous 13 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Castelldefels dona el tret de sortida a 4 dies intensos de festa major amb música, tradició i activitats per tots els públics. Avui arrenca oficialment la festa major d'estiu. Fins diumenge, la ciutat viurà 4 jornades plenes d'activitats culturals, música en directe, cultura popular, propostes familiars i alguns dels concerts més destacats de l'estiu amb noms com Ginestar, The Tallets o Chenoa. El castell estrena el Jardí de Llum, una nova proposta cultural i solidària per les nits de festa major. El castell convertirà aquest cap de setmana en l'epicentre d'una nova experiència cultural. Del 14 al 16 d'agost, l'Espai Patrimonial acollirà el Jardí de la Llum, una iniciativa que combinarà música en directe, dansa, gastronomia i solidaritat en el marc de la Festa Major d'estiu. Els focs artificials tancaran la Festa Major de Castelldefels 2026 amb un gran espectacle a la platja. La Festa Major viurà aquest diumenge 16 d'agost la seva cloenda oficial amb el tradicional espectacle de jocs artificials al Passeig Marítim. L'Ajuntament habilitarà un servei gratuït d'autobusos i aplicarà restriccions de trànsit per facilitar la mobilitat i garantir la seguretat dels assistents. Comencem!

0: La ciutat ja fa dies que escalfa motors amb les activitats prèvies de cultura popular, però serà quan aquest vespre, quan Castelldefels doni oficialment el tret de sortida a la Festa Major d'estiu. I ho farà amb una de les grans novetats d'enguany, la recepció institucional de les noves penyes de Festa Major abans del tradicional pregó des del balcó de l'Ajuntament. La iniciativa ha superat totes les expectatives inicials amb 49 penyes inscrites i més d'un miler de penyistes disposats a participar activament en les activitats dels propers dies. Cristina Corona, regidora de Festes de l'Ajuntament de Castelldefels.
1: La veritat és que això ho van engegar amb molta il·lusió, però bueno, jo pensant un número bastant... No vull dir el que vaig pensar, perquè diran, vaya poca previsió. Però quan hem tancat i hem vist que hi ha 49 penyes i 1.009 penyistes, clar, ha estat com una mica, uau, per una part, que xulo, que bé, perquè era, bueno, és molt més del que mai havíem pogut pensar, però per una altra part sí que és veritat que de la previsió que teníem pels actes de penyes, pregó, que volíem, que farem un dinar i tot, és allò de dir, apreta, corre, i aviam com ho modifiquem tot. Però la veritat és que estem contentíssims, eh? És, ja et dic, molt superior a l'esperat, però molt contents perquè, a més, ja el que he anat parlant amb gent de diferents penyes i tal, al final són grups d'amics molt orgullosos de ser de Castelldefels, de tindre la seva penya, de participar a totes les activitats, de donar recolzament també a tot el que fa l'agrupació, amb la qual estem desbordats, però molt contents.
0: Després arribarà un pregó carregat de simbolisme. L'Ajuntament ha apostat per unir dues generacions i dues maneres d'entendre la cultura local. La de la Coral Marinada, que enguany ha celebrat el seu centenari, i la de Piqueres, una de les veus emergents amb més projecció de la música catalana actual. Cristina Corona, regidora de Festes.
1: Bueno, Piqueres, tothom que ens escolta, sobretot aquí a Castelldefels i sobretot la gent més jove, sap qui és. És un cantant emergent que està tenint un èxit tremendo i van voler donar una mica de contrast entre Piqueres, que és això, superjove, superfresco i amb un futurazo brutal per davant, amb la Coral Marinada, que aquest any han fet 100 anys, i compartir una mica aquest pregó, i jo crec que quedarà molt xulo perquè, a més, a tots els ha fet molta, molta il·lusió aquesta mena de contrast. I el Piqueres, bueno, quan acabi el pregó, marxarà corrents a la Festa Jove perquè actua allà.
0: La Coral Marinada representa un segle de vida cultural a Castelldefels, una entitat que ha evolucionat amb el pas dels anys, però que continua mantenint el mateix esperit que l'ha convertit en un dels referents associatius de la ciutat. El seu president explicava als estudis de Ràdio Castelldefels aquesta trajectòria i recordava també com eren aquelles cantades anys enrere quan la coral recorria diferents barris de Castelldefels. El president de la Coral Marinada.
2: Abans cantàvem Dissabte de Glòria per la tarda fins quasi bé a les 12 del vespre, i diumenge del matí fins a les 4 de la tarda o així. I el dilluns de Pasqua també es cantava igual, del matí de les 10 del matí fins quasi bé a les 4 de la tarda. I acabàvem que quasi bé no teníem ni veu, perquè cantàvem per tot el poble, per tots els barris, per Montemar, Bellamar, Platja, tot, i tot el poble, i bueno, clar... Llavors la gent, això era una cosa molt tradicional, que es feia de sempre, de tota la vida. Aquest any nosaltres ja, aquest any 2025, ja havíem fet el centenari de la coral, que no era precisament, llavors era la coral del Centre Cultural Recreatiu. Però l'any 80-81 va deixar d'existir el Centre Cultural i nosaltres es va enfadar la coral que quedava a Cors de Clavé i de llavors ja vam adoptar el nom de Coral Marinada. I de llavors anem cantant des de l'any 82 que ens vam federar.
0: Al costat d'aquesta trajectòria centenària hi haurà Piqueres, que ha portat el nom de Castelldefels arreu a través de les seves cançons i que avui exercirà de pregoner abans d'actuar a la Festa Jove Alternativa. Escoltem a Piqueres, artista castelldefelenc.
3: Para mí Castefa es desde un principio un sitio donde yo soy como soy gracias a esta ciudad. Y muchísima gente desde un principio me apoyó. y que a día de hoy yo pueda hacer este tipo de actuación, yo lo siento como una celebración de que me vayan las cosas bien, porque mucha gente que voy por la calle y me dicen, joder, me molan tus canciones y tal, pues siento que están pues celebrando también un poco mi crecimiento y que al fin y al cabo yo, lo que bueno que sea para mí, lo bueno es esto, es bueno para esta ciudad, y que yo siempre voy por bandera con ello y estoy muy orgulloso de poder decir que soy de aquí, ¿sabes? A mí esta ciudad me ha acompañado a todos lados, yo voy a Madrid, vivo en Madrid, cuando me preguntan, ¿tú eres de Barcelona? Y digo, bueno, yo soy de Castefa, la verdad. Y eso, no sé, estoy muy conectado con los valores de aquí, siento que ser de aquí te hace ser de una manera muy determinada y creo que tenemos que estar orgullosos de eso y no renegar del regalo que tenemos de ser d'aquí.
0: Precisament, la Festa Jove Alternativa, la FAC, començarà aquesta tarda a l'espai situat davant de l'Institut Josep Lluís Sert, amb tallers, mercat, concerts, sessions de DJ. Una proposta impulsada per l'associació Aviva, que cada any mobilitza desenes de joves. Escoltem a la Noelia i l'Aitana, representants d'Aviva, als estudis de Ràdio Castelldefels.
4: Es mucha organización, muchas tareas pendientes y por muchos lados.
5: Sí. Tenemos un curro detrás de todo, está el equipo de comunicación que lo está haciendo súper bien por Instagram. También hay mucho diseño de todos los carteles que estamos usando en Instagram, que esos son cosas que llevan muchas horas. Sí. Nada está hecho con inteligencia artificial, horas y horas de trabajo y de creatividad y de puesta en común y es muchísimo trabajo. Y es que es organizar un grupo, el equipo en general, es organizar todos los recursos necesarios, hablar con el ayuntamiento,
4: son millones
5: infinitas
4: de cosas.
5: Gestiones que no pararán hasta el mismo día de la fiesta, pero bueno, también creemos que está siendo un camino divertido y del que también estamos aprendiendo mucho, creo yo. Está siendo muy guay y sobre todo está teniendo mucha acogida, ¿no? El público.
4: Sí,
5: en Instagram
4: totalmente.
5: Hay muchísima gente hablándonos y mucha gente con muchas ganas de que sea la fiesta, la verdad.
0: La primera gran nit musical de la Festa Major continuarà a la plaça de l'Església amb l'actuació de Ginestà. Els germans Júlia i Pau Serrasoles arriben a Castelldefels per presentar el seu últim treball en un directe que combinarà moments d'energia i emoció. Així ens explicava als estudis de Ràdio Castelldefels Júlia Serrasoles com podem esperar l'actuació de Castelldefels.
6: Doncs és una actuació que jo recomano que la gent vingui ben preparada per saltar, per ballar i també ben disposada a sentir i a emocionar-se. És un directe que té molta dinàmica, que et porta per diferents racons, no? Com deia, des d'aquest pop i aquesta part més electrònica que ens convida a nosaltres a saltar i a ballar i al públic també, i aquesta part que sempre intentem tocar una mica, que és la part més emocional, que també ens defineix molt a nosaltres com a grup. Llavors hi ha un moment més tranquil on cantem cançons una mica més íntimes i més profundes. Llavors la gent, sempre ens diuen que és una mica com una muntanya russa, no? Com que vas passant per tot, empatitzes amb l'amor, empatitzes amb una ruptura que hagis tingut, empatitzes amb una cançó que vagi més de l'amistat, no? I una mica juguem això, a trasbalsar a la gent i que sobretot s'enduïn un molt bon sabor de boca. I això ho aconseguim també gràcies a aquesta meravellosa banda que portem, que ofereixen una qualitat musical que sempre havíem desitjat.
0: La programació de divendres tindrà un marcat caràcter familiar. La jornada començarà amb la tradicional plantada de gegants, el lliurament de xumets als més petits i la festa de l'aigua i diferents activitats repartides per la ciutat. A la tarda, la cultura popular torna a prendre els carrers amb l'arribada dels grallers i la cercavila de colles festives. Escoltem Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, com en relata l'activitat de divendres.
7: Passem ja a divendres, comencen els actes de la vigília i tenim, com sempre, la plantada dels gegants a l'Agrupació de Cultura Popular des de les 10:30, que es podran deixar, com sempre, els xumets, els més petits que ja deixin els xumets i també oferirem un petit refrigeri de fruita. I després ja, doncs, cap a les 11:30 baixarem cap a la plaça amb els gegants i a les 12 entrarem a la plaça. I després per la tarda ve l'entrada de graiers a les 7:30 i la cercavila a les 8.
0: Ja al vespre arribarà una de les cites més multitudinàries de la Festa Major, la tradicional paella popular al Parc de la Muntanyeta, que un any més reunirà centenars de persones abans dels concerts de la nit. Entre les propostes musicals de divendres destaca també el tribut oficial a Camela i l'actuació de Bulsara, una formació que busca recrear amb màxima fidelitat possible l'experiència d'un concert de Queen. Escoltem com ens ho relatava Francesc, es el cantante del grupo, los estudios de Radio Castelldefels.
8: O sea, yo empecé, por ejemplo, que sí que llegaba a todas las tonalidades, porque mi voz se parece bastante a la de Freddy, pero luego pequeñas cosas, esos dejes que tenía en la voz, lo vas aprendiendo sobre la marcha y cada vez vas mejorando más. Realmente, nosotros estamos siempre en constante crecimiento. Vamos, es increíble lo que pudo llegar a hacer este hombre, incluso en los últimos momentos de su carrera, antes de morir, que grabó un disco como fue el de Innuendo con unos agudos increíbles, ¿no? Y estaba en un momento de salud bastante, bastante floja ya. Cuando hacemos un show salimos igual, vestidos igual que ellos, o sea, la misma ropa, intentamos hacer los mismos movimientos, intentamos conectar con el público como lo hacían ellos. O sea, nuestros conciertos, lo que queremos realmente es que sean lo más fieles posibles a un directo genuino de Queen.
0: El dissabte, diada de la Festa Major, tancarà, estarà marcat pels aspectes més tradicionals. Les matinades despertaran la ciutat a primera hora abans de la missa solemne, la processió pels carrers del centre i la diada castellera de la tarda. Així ens ho relatava Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels.
7: Després passem al dia 15, que és el dia central de la festa. Tenim a primera hora del matí a les 8 a les matinades.

0: es fent de taloner d'un dels grans noms de la Festa Major. De fet, la mateixa banda ho anunciava fa uns dies a les seves xarxes socials, destacant la il·lusió de compartir cartell amb detallets davant del públic de casa.
1: Hola, som Vesta.
2: I tenim una cosa molt important que dir-vos.
3: Gràcies als nous talents, tenim l'oportunitat de tocar el dia 15 d'agost al Parc de la Muntanyeta a les 9, sent taloners de detallets. Us esperem. No me...

0: I tot seguit, a les 10 de la nit, arribarà un dels concerts més esperats de tota la programació amb l'actuació de The Tallets, convertits en un dels grans fenòmens de la música catalana dels últims anys. La nit musical continuarà en altres escenaris de la ciutat. A la plaça Neus Català actuarà Brindis, una banda que recupera els clàssics del pop i del rock dels anys 60 amb un espectacle pensat per públics de totes les edats. Escoltem a Bernat, bateria i impulsor de Brindis.
1: Con los Brindis hacemos un homenaje, como digo, a todas esas bandas, con un sonido depurado, con un sonido muy parecido al que ellos llevaban, pero la tecnología que tenemos nosotros a la hora de tocar en directo es muy diferente y a veces es difícil llevar ese sonido, ¿no?, al directo, ¿no? ¿No? Los Beatles hoy en día no sonarían igual que en aquella época, que nos encantaba, ¿no?, ya como sonaban en aquella época. Pero bueno, nuestro show es un show para todos los públicos, no es para gente mayor, ni para carrozas, ni carcamales, ni gente mayor, ¿no? O sea, que decir, la gente confunde muchas veces y dice, no, hay que hacer música para abuelos, ¿no? Para nada, no es... Es una orquesta, los Brindis es un grupo de rock and roll, de gente joven. En el grupo tenemos gente de 30, de 40 y de casi 50. Nos hemos repartido los roles, cantamos, casi todos cantamos, nos repartimos ese rol. Y por supuesto tenemos esas referencias cojonudas, ¿no?, de aquella época. Y es una manera un poco de despertar conciencias también de que de dónde venimos, ¿no? Todo el rock and roll y el pop que hoy en día suena en los conciertos, en los festivales y tal, viene de algún lado y viene de ahí. Entonces nosotros echamos la vista atrás con mucho respeto y con mucha preparación, y la verdad es que hacemos un show, ya te digo, abierto a todo el público y mucha gente joven incluso.
0: Aquesta mateixa nit també hi haurà Havaneres amb Americanos, el concert de Càmera Bacacis a la plaça de l'Església i diverses propostes musicals que s'allargaran fins la matinada. La Festa Major arribarà al seu desenllaç diumenge amb una jornada que combinarà activitats familiars, sardanes, la Festa de Confeti i una nova edició del Holy Dolly Festival al Parc de la Muntanyeta. Ja al vespre serà el moment dels actes de foc amb la tabalada, el ball de diables, l'espectacle de Porta de l'Infern i la tradicional correfoc pels carrers del centre. Escoltem en Jan Molero, el president de l'agrupació, com ens ho explica.
2: I per últim, el dia 16, tindrem tot el que té a veure amb el correfoc, és a dir, a la tabalada a les 7:30 des de la plaça Catalunya, que arribarà a la plaça de l'Església, i després tindrem el ball de diables a les 8 i a 8:45 començarà el correfoc.
0: La recta final de la Festa Major arribarà a les 10 de la nit amb el concert de la Chenoa, una de les artistes més destacades del cartell d'enguany. I com és tradició, els focs artificials al passeig marítim posaran el punt final a 4 dies de festa, convivència, música i cultura popular a Castelldefels. El Castell es convertirà aquest cap de setmana en l'epicentre d'una nova experiència cultural. Del 14 al 16 d'agost, l'Espai Patrimonial acollirà el Jardí de Llum, una iniciativa que combinarà música en directe, dansa, gastronomia, solidaritat en el marc de la festa d'estiu. La proposta vol aprofitar l'entorn privilegiat del castell per oferir una programació nocturna protagonitzada per artistes locals i de proximitat. Les activitats coincidiran també amb les jornades de portades que permetran visitar el recinte fins a la matinada. El programa arrencarà divendres amb les actuacions del duet de rumba i Ali Mochaus i el cantautor Néstor Viña. I dissabte el tribut Divas protagonitzat per Carla Habermeyer. Així ens ho relatava el tècnic del castell, Alberto Fernández de la Torre.
3: De dimecres a diumenge, visites, sí, a Madrugia, com sempre, de 11 a 7 i l'últim passi a les 6. Això sí, el 14 i el 15 coincidim.

0: Anem amb les festes majors d'estiu, tenim jornada de portes obertes, d'acord? Que serà de 7 a 1 de la nit. Aleshores, es poden agafar les entrades per Antràpolis, que encara queden, i aprofitem per parlar que les visites al castell de nit tenen un altre component que els fa encara molt més apetitosa. I d'altra banda, i coincidint amb la festa major d'estiu, al Jardí dels Castells, tindrem una nova iniciativa cultural i gastronòmica, que ja comencem, no?, perquè el dia 14, 8:45, 8:30, 20:30, tenim l'actuació dels Alimochaos, que és un grup emergent de rumba de l'àrea metropolitana de Barcelona. Està liderat pels joves Xavi i Uri i barregen la rumba visceral amb tocs de flamenc, so cubà, soul i blues. A les 10, quan acabin en Xavi i l'Uri, tindrem l'actuació de Néstor Vinyes, que és un cantautor que s'obrirà en canal, dic s'obrirà en canal, no literal, sinó que davant nostra, com ell diria, ens explicarà les seves històries transformades en cançons. Passem a dissabte 15 d'agost. A les 10 tenim tribut Divas amb Carla Abermeyer. Ella es va iniciar la música influïda pel seu pare, que era músic aficionat d'origen xilè. I des de ben petita es va formar en cant i expressió corporal.
1: La Cloenda arribarà diumenge a les 9:30 del vespre amb la proposta de Marina Walpercín, ballarina i coreògrafa especialitzada en dansa espanyola i flamenc contemporani. Però el Jardí de Llum no serà només una aposta cultural. L'esdeveniment incorporarà també una vessant gastronòmica amb servei de tapes durant les 3 nits, en un ambient il·luminat amb espelmes que vol convertir els jardins del castell en un espai singular de trobada. Escoltem a l'Alberto Fernández de la Torre com ens ho destacava.
0: Hem diumenge por todo lo alto. A 9:45, 21:30, 9:30, tenim l'espectacle de Tu Libertad, de Maria Walpercín, que fusiona dansa flamenca i contemporània. Aleshores, hem de dir que Marina és una ballarina i coreògrafa especialitzada en dansa espanyola i flamenc. Està formada en centres de referència com l'Institut del Teatre de Barcelona, el Conservatori Superior de Dansa i el Centre Andalús de Dansa. Ha desenvolupat una destacada trajectòria artística participant en produccions de dansa, espectacles flamencs contemporani i muntatges lírics internacionals. Entre els seus treballs, que en té molts, el més rellevant destaca la seva participació a l'Òpera Carmen de l'Òpera Reial de Valònia. A part de l'escenari de fora del castell, on fem moltes de les coses xules que acostumem a fer, tindrem un jardí de llum que comptarà amb una vessant gastronòmica i solidària. Aleshores, els 3 dies de festes, 14, 15 i 16, es podrà tapejar al castell. Tota la recaptació que es faci al castell per festa major es destinarà a la Creu Roja.
1: La recaptació obtinguda amb aquesta oferta gastronòmica es destinarà a la Creu Roja en una estrena que amplia l'oferta d'activitats de la Festa Major i que busca consolidar el castell com un escenari cultural de la ciutat. Castelldefels acomiadarà la seva Festa Major 2026 amb un dels actes més esperats del programa festiu, el Castell de Focs Artificials. L'espectacle tindrà lloc diumenge 16 d'agost a 11:45 de la nit, al Passeig Marítim, entre els carrers 13 i 15, convertint-se en un punt final de 4 dies plens d'activitats, música i celebració. Com ja va succeir l'any passat, els Focs Artificials seran els encarregats de posar el fermall d'or a la Festa Major, oferint un espectacle de llum i color cada vegada que aplega centenars de persones al front marítim. Tot i que actualment està vigent una prohibició temporal de l'ús de la pirotècnia al municipi fins al 30 d'agost, l'Ajuntament recorda que la celebració dels focs a la platja permet garantir la seguretat i evitar qualsevol risc d'incendi. Per facilitar l'accés als veïns i visitants a la zona de l'espectacle, el consistori posarà novament en funcionament un servei gratuït d'autobusos entre el centre de la ciutat i la platja. El servei operarà des de les 10 de la nit fins a les 3 de la matinada, amb parades al carrer Santiago Rusiñol, a l'altura de Pintor Serra Santa i al Passeig de la Marina, entre els carrers 13 i 15. La celebració dels focs artificials també comportarà afectacions al trànsit. Entre les 10 de la nit i 12:45 de la matinada aproximadament, es tallarà la circulació als carrers 12, 13 bis, 14 bis, 15, Diagonal Ponent i 17, a l'altura del Passeig Garbí. A més, el Passeig Marítim quedarà restringit al trànsit de vehicles entre els carrers 11 i 17 per garantir la seguretat del públic assistent. Coincidint amb la celebració de la Festa Major de Castelldefels, l'Ajuntament ha habilitat dos espais d'estacionament alternatius per facilitar l'aparcament dels veïns i veïnes afectats per les reserves de plaça a l'entorn del recinte ferial, la plaça Teresa Claramunt i el camí ral i la zona ocupada per les obres de la DIF. Les noves àrees d'aparcament s'han ubicat al carrer de la Riereta entre Molinot i Camí Ral i al Camí Ral entre Riereta i Can Rabadà. En ambdós casos s'ha habilitat una filera de places d'estacionament per ampliar l'oferta disponible durant els dies de màxima afluència dels visitants. Aquesta actuació vol reduir les afectacions que generen les restriccions d'aparcament vinculades a les activitats festives i garantir una major comoditat als residents de la zona durant la celebració de la Festa Major. Els estacionaments alternatius romandran operatius des de les 7 del matí de dimecres 12 d'agost fins les 11 de la nit de diumenge 16 d'agost. Des del consistori es recomana als conductors planificar amb antelació els seus desplaçaments i fer ús d'aquests espais habilitats per afavorir la mobilitat i el bon desenvolupament de les festes.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dijous 13 d'agost, a Castelldefels.

Castelldefels dona avui el tret de sortida a 4 dies intensos de festa major amb música, tradició i activitats per tots els públics. Castelldefels arrenca avui oficialment la seva festa major d'estiu. Fins diumenge, la ciutat viurà 4 jornades plenes d'activitats culturals, música en directe, cultura popular, propostes familiars i alguns dels concerts més destacats de l'estiu amb noms com Ginestà, Detallets o Chenoa. El castell estrena el Jardí de Llum, una nova proposta cultural solidària per les nits de la festa major. El castell de Castelldefels es convertirà en aquest cap de setmana en l'epicentre d'una nova experiència cultural. Del 14 al 16 d'agost, l'Espai Patrimonial acollirà el Jardí de la Llum, una iniciativa que combinarà música en directe, dansa, gastronomia i solidaritat en el marc de la Festa Major d'estiu. Els focs artificials tancaran la Festa Major de Castelldefels 2026 amb un gran espectacle a la platja. La Festa Major viurà aquest diumenge 16 d'agost la seva cloenda oficial amb el tradicional espectacle de focs artificials al Passeig Marítim. L'Ajuntament habilitarà un servei gratuït d'autobusos i aplicarà restriccions de trànsit per facilitar la mobilitat i garantir la seguretat dels assistents. I ara sí, ja amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins dilluns. Gerard Carreras ha estat al control tècnic, us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem dilluns a la mateixa hora i bona festa major.

0: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
1: Todos los viernes a las 10 de la noche.
2: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org. Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 12.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia. La Festa Major de Castelldefels comença aquesta tarda. El gruix de les activitats tenen lloc entre avui, diumenge 16 d'agost, i arrenquen amb el tradicional pregó de la Festa Major, que anirà a càrrec de l'històrica Coral Marinada i el músic Piqueras, i que connectarà generacions des del balcó de l'Ajuntament. Per primera vegada realitzarà un acte de recepció i presentació de les penyes de Festa Major. La ciutat viurà 4 dies intensos de cultura popular, música, tradició, esport i propostes per a tots els públics del 7 al 20. El 9 d'agost van tenir lloc les activitats prèvies com la llegenda del Garigot, castells, sardanes, etc. Genoa i detalls encapçalen la programació musical de la Festa Major d'estiu 2026. La ciutat viurà 4 dies de música amb propostes per a tots els públics, que inclouen també Ginestà, Los Toreros Muertos, Camerata Bacassis i la Festa Alternativa de Castelldefels, la FAC. El castell es converteix en el jardí de llum durant la Festa Major. L'element arquitectònic més emblemàtic de la ciutat acull des del 14 al 16 d'agost actuacions musicals i de dansa d'artistes locals en horari nocturn. Comptarà també amb un espai de tapeu solidari sota la llum de les espelmes. És tot de moment. Més informació d'aquí a una hora. Fins ara.
4: Castelldefels avui.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Pop. Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels, així som. I avui el nostre programa serà de caràcter monogràfic, perquè ens farem ressò de les principals actuacions, de les principals activitats de la Festa Major d'enguany. I ja sabeu que comença aquest vespre cap a les 9 de la nit amb el pregó des de l'Ajuntament de Castelldefels, que faran el músic Piqueres i també un cantaire de la Coral Marinada, entitat que aquest any fa el seu centenari. Doncs tot això, recordant que la festa es vesteix de gala, de festa major a partir d'avui fins diumenge, avui al Castelldefels. Així som, recordarem també els programes del dia musical, dia que arriba avui, i també el divendres Castelldefels, el programa de música electrònica. Comencem, welcome.

0: Castelldefels, així som.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
7: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
8: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
7: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
8: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
9: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Doncs avui un dels plats forts de la Festa Major d'Estiu és l'actuació a les 10 de la nit a la plaça de l'Església del Ginestar. Doncs qui són els Ginestar? És un grup de música format pels germans Júlia Serrasolses i Pau Serrasolses al barri de Sant Andreu de Palomar de Barcelona. Les seves cançons barregen estils de música pop, sons experimentals i folk. La banda es completa amb la guitarrista Andrea Puig, el bateria Chico i el teclista Gerard Sala. L'abril del 2008... van presentar el seu primer disc autoeditat titulat Neix i el novembre del 2019 el seu segon àlbum Ginestar. Amb el disc homònim van obtenir el Premi Andar Rock 2020 per votació popular al millor disc de cançó d'autor del 2019. El 2022 van llançar el tercer disc, Suposo que l'amor és això, on inclouen la cançó L'Eva i la Jana, publicada l'any anterior i que va ser una de les cançons més escoltades de l'estiu. L'any 2022, en el programa musical de TV3 A Dos Veus, 20 cantants van concursar per cantar amb Ginestar, un dels seus grans èxits. Els participants van rebre formació vocal i també de ball i coreografia, fins que els dos millors van arribar fins a l'embarcador del riu Ebre Miravet, on els membres de Ginestar van escollir qui volien cantar, l'Eva i la Jana, com deien, una de les seves cançons més conegudes. El 9 de febrer del 2023 van publicar el seu quart àlbum, Vida meva, format per 13 cançons i publicat sota el segell discogràfic de Halley Records. Setmanes abans havien publicat 4 avançaments de l'àlbum de tot el món, amb Bategas, Mama i La meva sort. Les cançons de l'àlbum segueixen un ordre cronològic a la data de composició. En aquest treball s'endinsaven a ritmes del pop electrònic que ja es perfilaven a l'àlbum anterior. El 16 d'abril del 2026 van publicar el seu cinquè àlbum, Gira tot igual però diferent, presentat en directe l'1 de maig a les escales de la Catedral de Girona al Festival. Estena serà l'àlbum que també presentaran aquí, entre les seves cançons més conegudes, el Ginestar. Amb nosaltres una de les membres de la formació, Júlia Serrasolses. Què tal, Júlia?
1: Hola, què tal?

0: començant a l'escola de música del barri, després cadascú doncs, va començar a fer una mica la seva amb els seus instruments i quan el Pau va acabar la universitat ens vam trobar una altra vegada al nostre barri, que és Sant Andreu, i vam començar a fer cançons i de seguida ja ens vam començar a motivar, començàvem a fer així concerts com més a prop, així algun per festa major, i a poc a poc van anar creixent fins ara, que mira, toquem a festes majors i a festivals molt xulos també. I això, doncs sí, una mica de... A casa ningú feia música, és una mica que ens van impulsar els nostres pares a intentar-ho.
1: Mm-hmm. Amb molt bons resultats, per cert, no?
0: Gràcies, sí, estem molt contents. És que és una gran alegria.
1: Júlia, i estàveu d'acord des del primer moment en el gènere que havíeu d'interpretar? O quan vosaltres escolteu música, escolteu una altra cosa, un altre gènere?
0: Doncs escoltem bastant la música, bastant música pop. És veritat que potser jo escolto més, a vegades, música pop espanyol, escolto molt pop madrileny, però sempre hem escoltat pop. Jo crec que també els nostres referents al final aquí a Catalunya eren els Pets, també, i al final tampoc és una música que sigui molt diferent a nivell d'estil de la nostra. Potser ells treuen més cap al rock i nosaltres anem cap a una cosa més electrònica, però trobem també moltes semblances també a nivell d'estil i a nivell de la manera de relatar.
1: Composeu els dos junts o hi ha qui s'encarrega de la part melòdica, la part musical i altra de ser lletrista?
0: No, el Pau és una mica l'escriptor i compositor de Ginestar. Llavors, després, totes les altres feines que no són només la de composició, que és molt important, i la de lletrista, ens ho repartim entre els dos. Que al final, és Ginestar cada vegada fa més gran i hi ha moltes coses a fer més enllà de les cançons, però sí, el Pau és la cabeza pensante de totes les lletres i cançons. Menys en aquest disc, que ja li he fet una cançó jo. És una cançó que es diu Pau, que és per ell.
1: Que bé. Després parlarem del darrer disc que podrem escoltar, com dèiem, aquesta nit a la plaça de l'Església, però també heu viscut experiències, crec, molt interessants. Com senta que una de les teves cançons sigui la cançó de l'estiu, sigui una de les cançons més escoltades durant l'estiu del 2022? M'estic referint a l'Eva Lejana.
0: Ai, doncs això va ser una sorpresa molt gran i molt agradable, i més una cançó que era una cançó d'amor, però que també volia visibilitzar les relacions entre dones, no? I que aquesta cançó traspassés com barreres i traspassés mirades, va ser molt important per nosaltres. I va haver, encara TikTok començava com a funcionar i va ser una mica viral, i llavors, no sé, va ser també una porta oberta que més gent ens començés a conèixer.
1: Jo parlava abans de, també, aquesta experiència particular que vau viure de la mà de TVTDs, som vosaltres, vos seleccionar la gent que podia cantar amb vosaltres. Suposo que això és molt difícil, no? Ser jurat i gent que suposo que va passar un càsting previ que tothom cantava molt bé.
0: Exacte, va ser una decisió molt difícil. De fet, van quedar finalistes dues persones que encara ens hem trobat més, que es diuen la Marta i el Quim, i va guanyar el Quim, però tot i així hem convidat més d'una vegada a la Marta a pujar a cantar amb nosaltres, i es va crear un ambient molt xulo i ens feia realment molta pena haver de triar, perquè és que els dos són, ara mateix encara, són uns artistes de cap a peus. Llavors, bueno, amb una mica de pena, perquè no ens agrada ser jurat, i més quan canten cançons teves, però bueno, al final s'ha de triar, que per això és un concurs. Però bé, va ser molt xulo, sí, també molt emocionant que estiguin concursant per cantar una cançó teva, vull dir que és molt fort això. Molt xulo.
1: Per això referies també, Júlia, que Ginestar cada cop es fa més gran perquè, clar, convideu a gent que coneixeu a actuar amb vosaltres a l'escenari de vegades.
0: Sí, també, sí, alguna... Convidem artistes, convidem... Bueno, i al final els nostres músics, no?, que acaben sent persones que sembla que siguin ja de la nostra família. Cada vegada ens anem fent grans. Abans, quan dèieu la formació musical, ara just en el directe d'aquest any hem afegit una altra persona, que és l'Anna Cruz, la coneixereu al concert de Festa Major de Castelldefels, i llavors hem ampliat una mica aquesta família, exacte.
1: Doncs parlem del darrer disc que, com explicava en la introducció, veu publicar l'any 2026, en la qual tu, Júlia, dius que fet aquesta cançó dedicada al teu germà, al Pau, gira tot igual, sí, però diferent. Explica'ns una mica el contingut del disc.
0: Sí, doncs aquesta vegada, quan vam començar a plantejar-nos fer el disc, pensàvem com, buah, aquesta vegada no farem un disc d'amor o sí, no? Però com pensant de quina manera podem fer diferent. I al final ens vam donar compte que cada vegada que parles d'amor, a mesura que et vas fent gran, no? I ja són 5 discos també, cada vegada expliques l'amor d'una manera diferent. I ens estàvem adonant que estava agafant com una mica més d'alçada, una mica més de perspectiva i una mica més de maduresa, no? I que estàvem explicant

0: com l'amor i fins i tot el desamor des d'un altre lloc. Llavors ens agradava aquesta idea, aquest concepte del gira tot igual però diferent, com que mai parteixes de zero a l'hora de començar una relació, no? Com sempre parteixes de totes les experiències que has anat vivint i totes les persones que ho han fet i ho han configurat, no? Llavors és una manera d'entendre l'amor com una espiral que va creixent. És el concepte aquest.
1: Per cert, que bonic, perquè l'ho vau presentar a les escales de la Catedral de Girona.
0: Ai, sí. Va ser preciós. A més, era el meu aniversari. Feia 28 anys aquell dia i va ser molt, molt bonic perquè, clar, el públic ens veia, o sigui, sí que estava de cara a nosaltres, però nosaltres veiem la catedral i va ser molt maco estar presentant el disc amb aquestes vistes excel·lents que són a la nostra estimada Catedral de Girona.
1: Pues mira quin regal més bonic, no? Vas tenir...
0: Sí, sí. No, va ser un regal d'aniversari preciós.
1: Escolta'm, com serà l'actuació que podrem veure aquesta nit a Castelldefels, la de Ginestà?
0: Doncs és una actuació que jo recomano que la gent vingui ben preparada per saltar, per ballar i també ben disposada a sentir i a emocionar-se. És un directe que té molta dinàmica, que et porta per diferents racons, no? Com deia, des d'aquest pop i aquesta part més electrònica que ens convida a nosaltres a saltar i a ballar i al públic també, i aquesta part que sempre intentem tocar una mica, que és la part més emocional, que també ens defineix molt a nosaltres com a grup. Llavors hi ha un moment més tranquil on cantem cançons una mica més íntimes i més profundes. Llavors la gent, sempre ens diuen que és una mica com una muntanya russa, no? Com que vas passant per tot, empatitzes amb l'amor, empatitzes amb una ruptura que hagis tingut, empatitzes amb una cançó que vagi més de l'amistat, no? I una mica juguem això, a trasbalsar a la gent i que sobretot s'enduïn un molt bon sabor de boca. I això ho aconseguim també gràcies a aquesta meravellosa banda que portem, que ofereixen una qualitat musical que sempre havíem desitjat.
1: Doncs molt benvinguts, benvinguts a Castelldefels, Ginestà. Aquesta nit a les 10 obrint la ronda de concerts, la ronda d'actuacions de la Festa Major d'estiu d'enguany. Com us està anant la gira aquest estiu a la banda?
0: Molt bé, molts quilòmetres. Sí, al final, aquest estiu, bueno, des del que vam presentar el disc l'1 de maig fins al novembre, farem una cinquantena de concerts. Llavors, això és com cada setmana voltar i voltar i fer molts quilòmetres per Catalunya i ens estem enduent moltes alegries, com cap concert decepciona, sempre hi ha molta gent cantant, fins i tot quan vas a un poble que dius avui no hi haurà ningú, està la plaça plena. I això és molt simptomàtic de que, bueno, pues que estan bé, que la gent està escoltant molt el disc, que s'estan aprenent les cançons i que tenen ganes de moure's i agafar el cotxe o el tren per venir-nos a veure. Així que molt contents i esperem que també avui al concert de Castelldefels passi el mateix.
1: Segur que sí. Júlia, sí. Júlia Serrasol, saps de Ginestà, moltíssimes gràcies per atendre'ns i us desitjo doncs, molts èxits ara endavant i un bon concert aquesta nit a Castelldefels, per suposat.
0: Moltíssimes gràcies, ens veiem allà.
1: Molt bé, que vagi molt bé, bon dia. Adéu.
0: Adéu, merci.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Així som, així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. L'eclipsi solar total d'ahir va fer que milers de castelldefelenques i castelldefelencs i visitants s'apropessin al lloc des del que es podia observar d'una forma més òptima el fenomen astronòmic, la platja de Castelldefels. Al llarg de tot el litoral de la nostra ciutat, però especialment entre la plaça de les Palmeres i la biblioplatja Carme Romaní, es va concentrar el major nombre de persones, famílies senceres, grups d'amigues i amics que es presentaven a la sorra amb les seves ulleres homologades i amb moltes ganes de viure en primera persona un eclipsi que feia més d'un segle que no passava a les nostres terres. L'anterior va ser l'any 1905 i que no es tornarà a repetir a Catalunya fins a l'any 2180. També, segons Castelldefels Info, centenars de persones van pujar al ratpenat per gaudir de l'eclipsi des dels entorns del Parc Natural del Garraf, a la Bola Blanca i la Morella, en el límit dels termes municipals de Gavà, Castelldefels i Sitges. Molts i moltes van triar aquest punt elevat per seguir el fenomen astronòmic des d'un dels llocs amb millors vistes de l'entorn. Al llarg de la jornada d'avui, segons van comunicar Trànsit, també es va produir tràfic intens amb retencions a la C32 entre Gavà i Castelldefels i també a la C31. I segons Rodalies de Catalunya, a prop de les 6 de la tarda d'ahir, la Red Sud i Regional Sud van patir retards de mitja hora a causa d'una incidència a l'infraestructura a l'estació de Castelldefels, que es va resoldre poc després. L'eclipsi solar o la lluna oculta al disc solar va començar cap a les 7:35 hores i va arribar al seu punt màxim cap a les 20:29 hores. Recordem que a Castelldefels es podia veure un 99,95% d'ocultació del sol i que l'última part del fenomen no va ser observable des de la nostra vila, ja que les fases de l'eclipsi, a partir de les 20:54, van succeir amb el centre del sol sota l'horitzó situat més enllà del massís del Garraf i, per tant, ocula la vista de les milers de persones que es van a plegar a la nostra platja. És tot un moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

Cas Telefels, així som. Fa uns mesos vam tenir l'oportunitat de parlar amb els Vesta, que va ser el grup guanyador del concurs Nous Talents d'enguany. Doncs bé, un dels premis d'aquest concurs era ser teloners la festa major d'estiu, i això és el que faran els Vesta el proper dissabte 15 d'agost, sent els teloners dels Tallets. Vesta actuaran a les 9 de la nit i els Tallets ho faran posteriorment a les 10 al Parc de la Muntanyeta. Com dèiem, fa poc temps vam tenir l'oportunitat de parlar amb gairebé tots els membres d'aquest grup de Castelldefels, que actuava també a la festa major del barri de Vista Alegre, i aquestes són els diàlegs d'aquesta entrevista que mantenien, com dèiem, amb aquest grup guanyador del concurs de Nous Talents 2026.

0: Fa un parell de caps de setmana que van tenir l'oportunitat de veure les festes de barri de Vistalegre, els Vesta. Ells són 6 components i 3 dels membres d'aquesta banda som amb nosaltres, l'Albert Jiménez, guitarrista i compositor. Què tal?
1: Bona tarda. Què tal?
0: Màxim Esteban, que canta i composa també. Què tal, Màxim?
2: Hola, bona tarda.
0: I Carlos García, que s'ocupa dels teclats. Què tal, Carlos?
3: Molt bones, com anem?
0: Bé, bueno, estàvem preguntant ara, parlant amb ells, sobre com es van conèixer i a què es barreja l'esport i es barreja la música també, perquè els procedeixen justament de dedicar-se en uns casos al bàsquet i l'altre al futbol. Explica'ns una mica com us va conèixer, Albert.
1: Bueno, doncs, jo vaig començar a jugar a futbol, no, aquí a Castelldefels, i amb res, amb 5-6 anys vaig conèixer el Carlos. Vam estar molts anys junts, els seus pares molt amics dels meus, i jo cap als 14-15 vaig canviar al bàsquet aquí al Castelldefels també, i res, a l'any vaig marxar entrenador al Sant Feliu, que era femení Barça, on el Max era jugador ja semiprofessional al Barça, i vam coincidir allà, i és el que dèiem, no?, que des de que ens vam conèixer no ens hem separat. I res, això neix de... Bueno, el Max fa música fa molts anys, i cap al 2015-16 o una cosa així em va dir: aprèn a tocar la guitarra, a veure què tal. I la veritat que ha sigut com el meu profe, no?, el meu guia. Escoltem la mateixa música, tot com molt igual. I va arribar un punt aquest any que vam dir: ostres, potser és el moment de fer alguna cosa sèrio, de fer una cosa xula, perquè per fer cançons a casa, fer covers, coses així, sempre tenim temps. I vam dir: crec que és el moment, no? I justament vam dir: anem a mirar gent que es vulgui sumar al projecte, tenim cançons que presentar. I justament el Carlos, després de molts anys, es van trobar un altre cop i li va dir: Carlos, com tens per dir-me d'algú que toca el piano? Perquè el Carlos en principi marxava fora a viure. I em va dir: escolta'm, que al final no marxo, quin projecte és? Li van presentar el projecte i va dir: sumem. I una mica amb el Víctor igual. El Víctor el vaig conèixer, que és el bateria al bàsquet aquí a Castelldefels, i vaig veure una foto que fa molts anys tocava la bateria i vaig dir: saps d'algú que toqui la bateria? Aquest és el nostre projecte. I va dir: mira, justament porto un any sense tocar, tenia un grup de metal també ell, i va dir: vull tornar a tocar la bateria. I hem fet un equip molt, molt maco, i gràcies al productor que tenim actualment hem conegut el Pau i el Lars, que són el guitarrista i el del baix, que tenen un grup de metal també, i la veritat que molt content. Ens hem juntat com persones molt maques en un projecte molt xulo, i bueno, que digui Max també, que és una mica... No,
2: com veus, l'Albert és el liante, o sigui, l'Albert és el que ens ha fet...
0: Però tu
2: ets
0: el cantant, eh?
2: Sí, l'Albert ens ha fet de nexe. Sí que és bé, com diu l'Albert, jo fa anys que em va donar per la música, jo he jugat professionalment al bàsquet durant molts anys, allà és on ens vam conèixer, però sempre he tingut molt a prop la música per amics que s'hi dedicaven, i bueno, sempre m'havia semblat molt interessant, havia après a tocar la guitarra de petit, i em feia servir una mica com a via d'escapament quan jugava a bàsquet, no? Doncs els diumenges, els caps de setmana, em venia de gust, doncs tocava, feia cançons, i un dia doncs vaig dir: bueno, doncs per què no faig una cançó una mica en sèrio, no? Vaig enregistrar la primera, la vaig treure, en aquell moment jugava a bàsquet al Barça, per tant, doncs va agafar una mica de notorietat, perquè va ser curiós, no? Un jugador professional de bàsquet que de cop ha fet una cançó, no? I sí, no era un reggaeton, que és potser el que està més comú a prop de l'esport, no? I va ser així sorprenent. Llavors, bueno, vaig estar pel meu compte fent cançons, vaig enganxar l'Albert, que li agrada molt la música, i dic: t'agrada molt la música, toca algun instrument, no? Que a més és una persona molt creativa, i li vaig dir: ostres, jo crec que se't donarà bé, ho podràs fer. I així va començar, vam començar, com diu ell, no?, una mica de profe, dient-li 4 consells, ara toca molt millor que jo. I ara fa poc doncs em va liar ella, dir: ara que no jugues més a bàsquet, que ho deixava, doncs anem a fer-ho en sèrio, tenim cançons xules, anem a intentar tirar-ho endavant. I aquí estem, intentant-ho, de moment la gent li està agradant, anem sumant a gent molt talentosa com el Carlos, el Víctor, el Lars, el Pau. Així que moltes ganes de veure fins on arribem, no? I l'Albert, com no es cansa, si tira ahí del carro, arribarem molt lluny.
0: Escolta'm, a banda dels esforços us va unir que us agradava la mateixa música, no? Potser. Quins són els vostres referents, Carlos?
3: Ostres, jo crec que soc el més diferent del grup. Jo escolto una mica de tot. Em vaig criar, als meus pares els encanta la música, llavors m'he criat escoltant Hotel California o coses així, no? Sultans of Swing, però d'aquí també escolto una mica de reggaeton i escolto una mica de tot. Però sí que és veritat que quan l'Albert em va escriure preguntant si coneixia algú que toqués el piano, clar, primer vaig dir, que raro que no pregunti si vull tocar jo, i llavors vaig ser jo el que va preguntar, bueno, això exactament què és? Em va explicar una mica el projecte, em va enviar un parell de cançons i vaig dir, bueno, jo aquí vull estar, no? El futur ja es veurà, no? I si ve a tirar cap endavant, òbviament, haurem de quedar-nos per aquí, que l'Albert és veritat que no para, buscar coses, i no pararem de fer concerts, és algo que ens agrada molt. Tenim un grup molt maco, com ha dit l'Albert, i la veritat que molt motivats a seguir tocant, a seguir aprenent, i jo és veritat que he tocat des de molt petit, des dels 4 anys vaig començar amb la música gràcies a ma mare, allà tocant el piano, aquí a la Minuet, aquí a Castelldefels, sí. Mítica escola. I mira, estic molt content d'haver tocat. Vaig tenir un grup quan era molt jove i quan, bueno, quan se'm va oferir això vaig dir, ostres, pot ser molt divertit. A l'Albert ja ens coneixem des de fa temps i vam dir, vinga, cap endavant, i aquí estem.
0: Quines són les vostres referències, Màxim i Albert?
1: Mira, una és clara perquè és que, conjunta.
2: Sí, ja direm, o sigui... un molt clar es diu Dani Fernández, que justament ara sona molt a tot arreu. Mm. Va ser molt curiós perquè jo el vaig conèixer just quan ell començava en solitari per Amics en Comú i vaig anar al seu primer concert a Barcelona com a artista solitari. Jo no el coneixia i m'agrada molt la seva música, música espanyola, música molt pop-rock, al principi era potser més tranquil, ara ja està més dins d'aquest pop-rock. I m'agradava molt, no? I justament jo l'anava escoltant així com més de fons, però és un artista que l'Albert se li ha posat aquí al mig, és... Bueno, sap totes les seves cançons, ha anat a 1000 concerts seus, llavors és un so que sempre ens ha agradat molt, ens ha acompanyat molt, i una mica és pel que vam començar a unir aquest camí de música. Ostres, volem fer alguna cosa junts, cap on tirem, no? Jo feia un pop així molt tranquil, molt romàntic, i l'Albert va començar a portar aquest punt així que més canyero, que em va agradar molt, va començar a escriure cançons, i vaig dir, Albert, això és superxulo, jo crec que té una habilitat molt bona, que és capaç de treure referències de qualsevol tipus de música, no? I llavors l'Albert escolta una cançó que li agrada i és capaç de començar a escriure i a buscar inspiració d'aquell sentit. Llavors acabem tenint maquetes o primeres versions de cançons molt semblants a coses que ens agraden. Per tant, doncs, això ens anima a la roda, seguint davant, no? I referència principal et diria Dani Fernández, coneixent sí. L'Albert, que anava a contestar això, no?
1: Però... Sí, bueno, jo, bueno, ells sí que venen molt de la música, el Víctor, tots venen d'estudiar música, jo sóc l'únic que no he estudiat música, no he fet res de música, i no tinc família que toqui res, ni canti ni res. L'únic que ma germana fa molts anys va començar una pàgina web, quan es portava les pàgines web d'entrevistes, va fer entrevistes, va continuar, fins que ara, bueno, té un Instagram i té moltes entrevistes, té contactes amb molta gent que va quan treuen disc, quan venen aquí a Barcelona a fer concerts.
2: Promoció.
1: Sí, el tema de promocions. Ella està molt activa, té molts contactes i jo crec que això també gràcies a ella toco molts pals. O sigui, potser et dic que el reggaeton és el pal que menys escolto, però sí, traient això, el Dani Fernández, et puc des de grups d'Andalusia, el Duende Callejero, Salistre, una mica així més rumbeta, no? Sí, i català també, Nil Moliner també m'agrada moltíssim, que justament l'altre dia amb la meva dona vam anar a un event privat d'ell i allà vaig entendre moltes coses perquè va dir que ell fa cançons per la música en directe. Clar, jo mai havia anat al Moll de la Fusta a tocar un dia amb la guitarra amb una noia, poca cosa més. I, ostres, quan hem fet assajos i tot això i ens hem pujat a un escenari...
2: Una altra pel·li.
1: Per exemple, tenim una cançó, no, que vam fer de la seva àvia quan va morir, que entra també a aquest disc, que el primer dia que la va tocar ella al piano, que sempre la feia amb la guitarra, amb ell, vam dir, ho tenim complit. O sigui, amb això tenim... No són persones que treballem o fem tot per omplir un Sant Jordi demà, saps? Amb el que estem fent, és que l'altre dia ho comentàvem, no?, amb la festa major, és una bogeria per nosaltres, no hem tret disc i tenim moltes persones darrere treballant que estan sumant i estan al carro 100%, i això és increïble.
0: Parlant del disc, sí que esteu a punt de treure el primer, no?, de la vostra discografia. Com és?
2: Sí. A més, tot això és perquè avui en dia també treure discos és com estrany, no? Perquè potser els que estan més a prop de la indústria veus que tothom treu cançons, i single, i single, i single, i és com raro, no?, treure un disc, no? Però l'Albert ho tenia aquí, entre ceja i ceja, no?, com diuen, i va, anem a treure... És que tenim moltes cançons xules i ostres, és una mica l'ànsia aquesta, dius, tenim tantes xules que les escoltin ja, no? Per què hem d'anar traient una, ara esperar un temps, traient una altra, no? Tenim unes quantes, doncs endavant, no?, les traiem. Llavors una mica és amb la idea aquesta, no? Tenim un recopilatori ara de 5-6 cançons, que estem mirant a veure quines doncs, podem fer un petit EP per veiem, doncs, bueno, les llancem, no?, i ens presentem i endavant, no?, ja les estem tocant, no?, en els concerts. La gent se les comença a prendre, la gent les comença a cantar, no?, llavors, doncs, bueno, anem a treure-les.
1: Això és una cosa com estranya, no?, que normalment treu sí. disc i després, o treus EP o treus, i després les cantes.
0: Sí.
1: El que estem fent és una mica com estrany, no?, que estem cantant cançons que entraran a l'EP i no entraran a l'EP. Llavors, sí. perquè sentim que les hem de cantar. O sigui, anem com guia una mica el cor, no? Mm. Que creiem que encara que aquesta cançó surti o no surti, o surti i la vegin 10 persones, estarem contents, però la necessitem cantar. L'altre dia li deia a ell, cap al Covid o així, jo mai havia escrit una cançó i vaig escriure una cançó a la meva dona, que la vaig conèixer a Madrid el 2018, i ell va dir, ostres, estic que sacar-lo. Li va donar una volta i avui 26.000 reproduccions, no sabem com, no són moltes. Òbviament no vivim d'això. Però només veure que l'han escoltat a Honduras, no? Com
2: sí,
1: era.
2: Sí.
1: És com molt estrany i dius, és que ha arribat allà. O, per exemple, a mi m'agrada molt el Carnaval de Càdiz, les Xirigotes, i, ostres, l'any passat i aquest any els que van guanyar van omplir el Teatre de Latina i van ficar la nostra cançó. És com tot molt estrany, no? Però és molt bonic i és el que et dic, no treballem per omplir res. Omplim per aquestes coses, o sigui, ho fem per aquestes coses perquè és molt bonic el que fem.
3: Això és gràcies a l'Albert. Estem... Si no t'has donat compte encara, l'Albert és el que ens dirigeix. Sí, aconsegueix tot. Tot el que es proposa ho aconsegueix. Volia fer un EP, farem un EP. Volia tocar a la plaça de l'Església, tocarem a la plaça de l'Església. I jo crec que això no pararà. Llavors, realment, crec que la resta del grup segueix molt a l'Albert perquè té molt clar el que fem, té molt clar que el que fem està bé i al final agrada. Jo, a l'últim concert que vam fer, el segon, aquí a Vista Alegre, jo veia la gent i la gent s'ho passava bé. No? Llavors, veus un grup molt, molt jove, però amb molta energia, són persones molt diferents, avui falten un parell d'integrants, però són persones molt diferents que encaixen molt bé. Llavors, quan ens veus a l'escenari, inclús estant nosaltres a l'escenari, ens ho passem molt bé i crec que aquesta energia es transmet moltíssim a la gent i quan toquem a la plaça de l'Església jo estic segura que resarem.
0: Imagino que la producció, l'enregistrament del disc doncs, també té el seu què per la part de la producció ahir, el so que voleu que surti o com voleu que soni l'EP, però jo crec que el millor de tot és la comunicació amb la gent, no? El directe.
2: Sí, sense dubte, és el més divertit. Jo que aporto bastants anys fent cançons, però sempre això, no? A casa meva, a l'estudi, enregistrant-me, anant a gravar, després posant-la a les xarxes socials i ale, escolteu-la, no? Em faltava aquesta part, no? Jo me'n recordo que ara com hem començat, havia fet, bueno, alguna cosa petita en directe, així més reduïda, el casament de l'Albert o alguna cosa així més en petit comitè, però me'n recordo que l'altre dia quan vam pujar a l'escenari vaig dir a l'Albert, o sigui, gràcies per haver-me liat a fer això, no? Perquè la sensació, com dius tu, és completament diferent, o sigui, no té res a veure el veure que algú t'està escoltant, l'està cantant per no només per tu mateix, sinó per altra gent, girar el cap i veure el teu millor amic amb la guitarra allà, que està boig, mires el Carlos allà, que amb el piano, que dius, ara em toca a mi, que ara me luzo, no? Una mica tota la posta la posen en l'escenari i el veure la gent, no? La gent cantar la cançó que tu has escrit, no? Que fa un minut i mig que ha començat, la primera vegada que l'escolten i veus algú que ja s'ha quedat en una part i l'està cantant, no? I, ostres, això la veritat que no té preu.
1: No. Sí. Sí, exacte. I bueno, ho dèiem, no?, que n'hi ha cançons, el disc que parla molt, d'engloba molt com l'amor, no?, d'estimar una persona...
2: Són un poc originals, també t'ho dic.
1: Sí. La meva dona m'ho deia, però ¿por qué le escribes tanto a l'amor i al desamor al perro? No, una mica, però engloba a l'estimar una persona, no?, a lluitar per una persona que estimes, a deixar-la marxar, a passar un dol i que aparegui una altra persona i que et canviï una mica els plans, no? També l'estimar una persona que marxa, que n'hi ha una cançó que és per la via del Max.
0: Que això costa, eh? S'ha de ser generós.
1: Això costa, és una cançó que... els tres cops que l'hem fet he acabat plorant.
2: Sí,
1: li vaig comentar el primer dia, sempre que cantis aquesta cançó no vull estar a l'escenari, i no he estat encara.
2: Sí, perquè això és el que diu, no? Sí que és veritat que tractem molt sempre de l'amor a totes les cançons, des de diferents perspectives, eh? Des de la d'algú que no hi és, des d'algú que deixes marxar, com dius tu, ser generós, deixar marxar algú que pues, l'estimes molt però no és el que no pot ser, no? O al revés, no? La il·lusió aquesta de conèixer algú amb qui t'il·lusiones. I és molt xulo. Després sempre tenim baralles internes, no? Perquè, clar, nosaltres que sabem una mica per qui van aquestes cançons, no? Pues sempre hi ha alguna persona que amb més inspiració o l'altra, no? Llavors sí. Sempre és... aquesta no m'agradava, aquesta cançó va per aquesta persona, no la fem perquè no m'agradava, o aquesta tal, no sé, una mica
0: claro.
2: Els trapos sucios, els cotilleus de les cançons, no? Però sí, crec que és molt xulo, trobem una manera de cantar-li, a, pues en aquest cas, a l'amor o altres emocions des de punts molt diferents, no? Però que alhora fan que, tot i venir d'una perspectiva molt específica, no?, de moments molt concrets nostres, veus que la gent... doncs, connecta, no? L'Albert també m'explicava una anècdota d'ostres, li vaig passar una maqueta, una idea nova. Mm. Albert, escolta-la, l'he posat a la feina i tenia una companya que plorava.
1: Sí.
2: I dius, ostres, algú que ha sortit d'un pensament, un sentiment, unes paraules que he fet, una altra persona ha connectat com si fos la seva història, no?
0: Sí, sí.
2: Llavors, això és superxulo, la veritat, i crec que és de les poques coses que només fa la música, no?
0: Teniu concerts per endavant, a banda d'aquest del proper diumenge?
1: De moment tenim això, esperant a que si a veure si l'Ajuntament torna a fer els nous talents per presentar-nos i res. Bueno, de, que es pugui dir de moment,
2: sí,
1: no?
2: I això anava a dir, no obris la boca, eh? Que hi ha un parell de coses que estan, bueno,
1: estan en l'aire.
0: Si estan en l'aire, les deixem allà.
2: Mm. No les agafis, clar.
0: Clar, millor quan estiguin ja assegurades. Sí. Moltíssimes gràcies, Carlos, Albert, Màxim, per venir. Que us vagi molt bé aquest diumenge, amb els plans futurs. Clar, i amb el llançament de l'EP, també, no, Carlos?
3: No, clar que sí. Jo estic molt segur que hem contactat amb una persona que podrà fer-ho molt bé. Que una cosa que s'ha de dir és que som molt exigents tots, és a dir, l'altre dia vam passar una maqueta pel grup de WhatsApp i tothom estava dient tot el que pensava, som molt crítics, ens agrada fer les coses bé, llavors estic segura que l'EP sonarà superbé i ens donarà molt boom i representarà el que fem darrere de la producció i de tot això, no? Llavors segur que sí, que sortirà molt bé i res, amb ganes de seguir tocant en directe.
2: Exacte.
0: Molt bé. Sí. Molts èxits, Màxim, Albert, Carlos, que us vegi molt bé aquest diumenge i la resta de la carrera, per suposat.
1: Moltíssimes gràcies per comptar amb nosaltres.
0: A vosaltres.
1: Merci.
4: Només sale olvidarte y ya no voy a mentir.
0: Doncs era l'entrevista que fèiem als Vesta poc abans del concurs de nous talents, que finalment guanyaven. I els Vesta ara els podrem veure en directe, on evidentment és com funciona millor un grup amb el contacte amb el seu públic. Aquest 15 d'agost a les 9 de la nit al Parc de la Muntanyeta són els teloners de Detalles, són els guanyadors del concurs de nous talents enguany.

0: Castelldefels, així som.
1: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. La Festa Major de Castelldefels comença aquesta tarda. El gruix de les activitats tenen lloc entre avui i diumenge 16 d'agost i arrenquen amb el tradicional pregó de la Festa Major, que enguany anirà a càrrec de l'històrica Coral Marinada i del músic Piqueras. Per primera vegada realitzarà un acte de recepció i presentació de les penyes de Festa Major. La ciutat viu 4 dies intensos de cultura popular, música, tradició, esport i propostes per a tots els públics. Del 7 al 9 d'agost van tenir lloc les activitats prèvies, com la representació de la llegenda del Garigot, castells, sardanes, etc. Xenoa i detalls encapçalen la programació musical de la Festa Major d'enguany. La ciutat viurà 4 dies de música amb propostes per a tots els públics, que inclouen també Ginestà, Los Toreros Muertos, Camerata Bacassis i la Festa Alternativa